0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Molt bona tarda, oïdors, molt bona tarda, oïdores. Se'm fa difícil pensar en una millor cançó per començar aquest programa número 23 de la gent normal aquí a Ràdio Rubí, aquest Titanium del David Guetta. Ràdio Rubí 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. El futbol mou passions, el futbol és motor de molts valors i ara em fixaré només en els positius, que malauradament, ja ho sabem, també n'hi ha de negatius. I el futbol uneix moltes persones i, si em permeteu la brometa, també desestabilitza algunes famílies, val a dir-ho. I aquí hi ha totes aquestes rivalitats d'equips i aquestes coses. Persones de diferents condicions, persones de diferents edats, tots aplegats al voltant del futbol. Avui parlem-me que parlem precisament de futbol. I ara pensareu, uf, ala, l'altre típic programa d'esports, avui vaig a canviar de canal. No, no ho feu. No canvieu ni de canal ni de sintonia. Ja sabeu que aquí a la gent normal solem sortir sempre una mica de la norma i fem les coses a la nostra manera, de manera reposada, això sí, sempre, i de manera tranquil·la. Avui parlarem de futbol, sí, però parlarem d'un tipus especial de futbol. I aquí, abans de començar, ja hem tingut el debat si era futbol o no era futbol. Per tant, això la cosa promet. I no penseu que ara parlarem de futbol sala, no. Parlarem d'un futbol, o del futbol, que juga caminant. Sí, ho heu sentit bé. Futbol que es juga caminant. Que a simple vista pot semblar una contradicció, però no ho és, us ho asseguro. És una modalitat de futbol, anem a dir-ho així, relativament nova, que permet a la gent sènior, i també posaré aquest sènior entre cometes, permet jugar a aquest esport, que és evidentment popular, ja ho sabem, minimitzant tota una sèrie de riscos, com podrien ser les lesions, l'exigència física, però amb unes exigències associades, que són, per exemple, les purament tècniques. I per això hem convidat dues persones que el practiquen i que, a més, representen diferents clubs i diferents institucions. Tinc a la meva esquerra a la Ingrid Rajadell, presidenta de l'Associació Catalana de Futbol a Peu i membre de dos equips de futbol, MAMS Women's Soccer School Barcelona i Arreplegats. Ingrid, molt bon dia.
1: Hola,
0: molt bona tarda, millor dit.
1: Bona tarda.
0: I a la meva dreta, l'Àngel Pardo, que és president i jugador de Walking Football Barcelona. Àngel, molt bon dia, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bueno, comencem. Futbol a peu, que això sembla una contradicció, ja ho he dit, però no ho és. És a dir, qui dels dos comença explicant què és el futbol a peu?
2: Bueno, el futbol a peu és algo que en diuen futbol, però que no és futbol. Per mi, no és futbol. I poder és un dels errors principals, i és que la gent, quan ve, pensa que, bueno, és un futbol... No és futbol. Tenim un camp, tenim dues porteries i una pilota, però a partir d'aquí les regles ja no tenen res a veure amb el futbol.
0: Vale, anem a situar-nos, Àngel, per situar l'audiència. Camp de futbol convencional, camp de futbol 7, per entendre'ns.
2: Sí, sí.
0: Futbol 7 és aquella modalitat de futbol que és més petita, és a dir, és, per dir-ho d'alguna manera, per fer símils, és una pista més gran que la de futbol sala i bastant més petita que la de futbol 11. Val? És allò, un híbrid. Vull dir, és la pista necessària perquè hi càpiguen 7 jugadors de cada banda i no vagin xocant uns amb els altres o no hi hagi distàncies quilomètriques entre uns i altres. Val? Camp de futbol 7, dues porteries, com les de tota la vida, una pilota i unes marques, unes ratlles, gespa artificial, i a partir d'aquí, què?
2: Bueno, doncs a partir d'aquí comença el bo del walking. I és, primer, que hi cabem tots, les edats, sobretot, a partir d'una edat que la gent ja no pot jugar a futbol, per tant, no podem dir que és futbol. I llavors comencem. Juguem, toquem la pilota tres tocs. El futbol, tres tocs.
0: Màxim tres tocs.
2: Màxim tres tocs. El futbol, tres tocs,
0: en tres
2: poca
0: tocs.
2: Cosa va.
0: Tres tocs és, reps la pilota, primer toc,
2: controlar i passar.
0: Ja està.
2: I aquí s'ha acabat la història.
0: Vull dir que en aquest sentit és ràpid.
2: Molt ràpid.
0: I molt de, i molt de tècnica.
2: Hauria de ser. El que passa és que, bueno, es té la que es té.
0: Però hi ha l'essència, però... l'essència del walking és, com la seva paraula indica, és caminar. És a dir, bueno, la norma és que no pots córrer.
2: Exacte, vull dir, continuava, volia continuar amb el tema. Vull dir, a part dels tres tocs, l'altra regla és el no córrer.
0: Ostres, això és, sembla una contradicció, per això deia, el de les contradiccions.
2: És difícil entendre que no es pot córrer. Però, bueno, és qüestió de temps. Al principi és molt difícil, perquè tu veus la pilota, instintivament te'n vas a buscar-la com? Ràpid,
0: corrents, corrent. Clar.
2: Ah, llavors, si corres és falta. Llavors, o frenes tu o frena l'àrbitre.
0: Clar, perquè aquí hi ha també àrbitre. Vull dir, aquí és que tenim tots els al·licients d'un esport normal i corrent, eh? Vull dir, amb les seves normes, les seves, els seus sistemes d'arbitratge.
2: Hi hauria d'haver àrbit sempre. No sempre, no sempre hi ha àrbit perquè no n'hi ha. Vull dir, és com tot. Uh-huh. Estem iniciant aquest esport aquí a Catalunya i a Espanya en general, i esclar, vull dir, falta. I quan són partits així entre amics i tal, doncs qualsevol pot fer d'àrbit.
0: Mm-hmm. Ingrid, Associació Catalana de Futbol a Peu.
1: Sí.
0: Ara diré aquella cosa que hi ha associacions per tot, en aquesta vida, i realment, realment aquesta podria ser una. Però quan parlava l'Àngel, que és relativament recent això del futbol a peu aquí... Mm-hmm.
1: Sí, de fet l'associació ha nascut sobretot perquè aquests 4 o 5 grups que vam començar, que ningú ens coneixia, que fèiem alguna cosa que tothom deia, però aquests qui són, què fan, necessitàvem una unió per almenys poder anar tirant una miqueta endavant, perquè sols no anàvem enlloc. Fèiem partidets entre nosaltres, clar, era una manera de qui vol jugar avui, qui tal. Llavors l'associació va ser una mica de posar idees en comú, mirar com podíem anar avançant i com anar-nos donant a conèixer, i també pues, posar ordre entre nosaltres, de fer com una petita bueno, un petit calendari per poder jugar una miqueta més sovint, no allò de, ostres, és que ara aquesta setmana nosaltres no podem, o... No? Era una manera de unificar-nos tots, i així és com va néixer l'associació.
0: Professionalitzar una miqueta en aquest sentit. Vull dir, professionalitzar-ho en el sentit d'establir una sèrie de... establir un marc que us pogués... vull que us pogués assimilar, jo què sé, doncs al voleibol, al futbol sala o a qualsevol altre esport que té un... diguéssim, que té una planificació, no?
1: Sí, sí, exacte. I a més també per donar-nos a conèixer, perquè com a un equip sol, la gent... té l'atenció com de quina cosa més curiosa i en allà queda. Uh-huh. Quan tu ja comences a ser que som un grup, que som bastants que fem tal cosa, el que dius, no? Que ja tens una organització, un calendari, doncs ja comença a ser una cosa una mica més sèria, no?
0: Perquè ara, a dia d'avui, quants equips hi ha a Catalunya? Ho teniu més o menys comptabilitzat, això?
1: Sí, uns, entre 8 i 10.
0: 8 i 10.
1: Hi ha diversos així que estan en formació, allò de que intenten tenir gent per jugar... El que som molt solidaris nosaltres aquí. Estem començant de baix de tot.
0: Com a bons catalans.
1: Sí, estem començant de baix de tot, llavors tu vols fer un partit i hi ha un equip que en té moltes ganes perquè hi ha molta gent amb ganes d'engegar, però és difícil començar. Llavors no hi ha problema, volem jugar, però ostres, és que en som 5. Quants jugadors necessites? Venim. Jo he jugat amb Sant Cugat, he jugat amb Cervelló, he jugat amb ells, he jugat amb AMS, jugo amb Arreplegats. Vull dir, em canvio la samarreta i jugo amb qui calgui.
0: Clar, perquè, a més, aquí s'estableix el criteri del mixt, entenc.
1: Sí. Sí.
0: És a dir, poden jugar tant homes com dones.
1: Exacte.
0: Deies que hi ha moltes ganes, no? I tu també ho deies, Àngel. Clar, jo m'imagino, la gent que... ve a jugar a walking o a futbol a peu, és gent que ja ha jugat en algun moment de la seva vida a futbol o no necessàriament?
2: Jo diria que hi ha un 50% de gent que sí i un altre 50% que no ha tocat una pilota mai.
0: Que curiós, eh?
2: Sí.
0: I llavors, i s'hi enganxen a una, anem a dir-ho, a una edat ja... Vull dir que no s'hi enganxen amb 15 anys, s'hi enganxen amb 30, 40, 50
2: 60,
0: i més endavant.
2: 60 i 70 i... s'enganxa molt més fàcil el que no ha jugat mai que els que han jugat.
0: Clar, perquè jo que he vist algun partit de walking, sí que és veritat que jo he jugat a futbol al pati de l'escola i poqueta cosa més, però he jugat a futbol amb els meus fills i tinc una filla que juga a futbol i al final quan veus una pilota se te'n van els peus i intentes fer quatre tonteries, no? I jo sempre me'n recordo que la primera vegada que vaig veure un partit vaig pensar, jo no podria jugar això perquè em sortiria de natural això que deies tu, Àngel, d'arrencar a córrer amb aquella pilota que saps que arribaràs perquè saps que arribaràs abans que surti. I tot i que tens aquesta norma de no puc córrer, vull dir, em costaria molt, seria un acte molt de uf, d'autocontrol, de dir, no, doncs és que no hi arribes perquè si has de córrer aquesta pilota sortirà per la banda.
2: Sí, jo et diria, mira, si vols t'explico una anècdota d'ahir.
0: Ah, sí, en aquest programa ens encanten les anècdotes.
2: Ahir jo vaig estar jugant un partit de walking, no amistós, sinó en plan de, no sé com explicar-t'ho, vull dir, bueno, a Budapest.
0: Budapest.
2: A Budapest.
0: I avui estàs aquí, eh?
2: I avui estic aquí. Amb jugadors del Ferencváros de Budapest, que també juguen walking. Bueno, jo vaig contactar amb el president d'allà, ell va venir aquí a Barcelona, ens vam conèixer, va venir a jugar amb nosaltres, i jo ahir, per circumstàncies familiars, vaig estar allà, i vam compartir un partit, i per tema d'idioma em va acompanyar el meu net, que té 25 anys, que, bueno, li ha agradat sempre el futbol, i que ha jugat al futbol, i ho ha tingut de deixar per temes de lesions, de genoll i tal. Bueno, va venir per fer d'intèrpret.
0: Clar, sí, sí.
2: Quan estàvem allà, vols jugar? Sí. I es va posar allà al mig i va dir, soc incapaç de jugar això. Perquè no puc jugar sense córrer. És molt difícil, però molt difícil jugar com jugueu vosaltres. Pues no és difícil, guaita, jo ho faig.
0: I tu havies jugat a futbol, Àngel?
2: Sí, quan anava a col·legi fins als 10 anys no havia tornat a jugar i vaig començar a tornar a jugar al 73, tinc 78, i jugo. Faig el que puc.
0: Sí, però que una persona de 78 anys, que això m'interessa molt, no? Què t'aporta tu el futbol?
2: A mi el futbol m'ha aportat, més que el que m'aporta, sinó el que m'ha aportat, i esclar, llavors continua, m'ha aportat tornar-me a donar vida. M'ha aportat sociabilitzar amb la gent. M'ha aportat compartir. M'ha aportat tantes coses que és difícil enumerar-les una a una. Sense el futbol jo avui seria pues, un avi que aniria amb bastó, que no em mouria de casa i que veuria la televisió si la veia. O si no, escoltaria les notícies a Santadet i ara, pues, bueno, ja em veieu. Amb 78 anys corro, salto, brinco, soc el president del club.
0: I te'n vas a Budapest a jugar un partit... Bueno,
2: no, vaig aprofitar que anava a Budapest a jugar un partit, sí senyor. Però més que el fet de jugar va ser el fet de compartir, de conèixer, d'obrir, d'ensenyar el que nosaltres tenim aquí i veure el que ells tenen allà i comparar.
0: Què hi ha a Europa? És a dir, teniu constància del que... És a dir, perquè això aquí és, entenc que és una cosa... Si m'esteu parlant de 8-10 equips, és un, diguéssim, és un grup relativament petit, però què es fa a altres punts, per exemple, d'Espanya o d'Europa?
2: Europa està molt extens, és molt extens el tema aquest. Això va començar a Anglaterra fa uns anys i a Anglaterra se juguen uns 3.000 partits cada fi de setmana. De walking.
0: 3.000 partits?
2: 3.000 partits. L'última notícia, l'últim que jo he llegit, anava per aquesta d'allò.
0: Ostres.
2: I aquí a Espanya també. El que passa és que aquí a Catalunya, doncs, bueno... per raons múltiples, estava una mica tancat i no ho coneixíem. Però el moment que ens vam començar a moure, vull dir, jo tinc relació i contacte i tinc un grup que hem creat que som 45 equips ja d'aquí, de tot Espanya. Sobretot Andalusia està molt extens, perquè hi ha tota la colònia anglesa,
0: clar,
2: vull dir, que ho han implantat i, esclar, vull dir, com tot, s'encomana. I llavors tota la comunitat andalusa, doncs, bueno, hi ha molts equips.
0: De fet, si no recordo malament, i això era la típica cosa que t'explicaven a les classes d'història, i tenies el típic professor que li devia agradar molt el futbol, i aquesta data i aquesta efemèride apareixia sovint, no? El primer equip de futbol a l'estat espanyol, i me'n recordo, vull dir, no ho he contrastat mai, però em refio de la, diguéssim, de la història i de la professionalitat d'aquell mestre, no? No era ni el Barça, ni l'Espanyol, ni el Madrid, era un equip que es va crear a Huelva.
2: A Huelva, sí, sí.
0: I me'n recordo, mira, vull dir, estic parlant de la IGB, perquè jo sóc de la generació de la IGB, i m'estic recordant exactament del nom, Huelva Recreation Club. I era això, el 1800 i escaig, no? Vull dir que al final, vull dir, un equip en una zona d'Espanya, Andalusia, on, diguéssim, pues això, una colònia d'anglesos devia anar a parar allà de qualsevol manera i van crear aquest equip.
2: En allà van anar a parar pel tema de les mines.
0: Ah.
2: De Rio Tinto.
0: Veus, això no ho sabia.
2: Completes
0: la història.
2: Sí, llavors confirma que va ser així. Uh-huh. O sigui, pues repetim la història, en allà va ser per un tema laboral i aquí és per un tema lúdic, però que comença així, I aquí a Espanya, vull dir, a Astúries hi ha 60 equips, Astúries. A Galícia n'hi ha 4 o 5 o 6, a Madrid també, vull dir, a Andalusia n'hi ha una colla important.
0: I la tipologia de gent que juga en aquesta variant, com és, Ingrid?
1: A veure, en general, els que més hi ha...
0: Per començar, sí. Perdó. Paritat homes-dones o no?
1: A veure, jo per començar voldria discrepar amb tota la filosofia de l'Àngel. Ara dono el meu punt de vista sobre el walking.
0: Ja ho he dit, no us ho he dit a vosaltres, oïdors i oients, però els he dit a ells que això passaria. I efectivament ja ha passat, perquè hem tingut una conversa aquí entre bastidors al començament, que jo ja he vist que això seria font de polèmica, que és fantàstic. I per això estan col·locats una banda i banda, són molt col·legues, però estan col·locats una banda i banda de la taula, precisament perquè la sang no arribi al riu i preservem els valors de convivència i de bon rotllo del futbol.
1: Val,
0: Ingrid,
1: dit tot això...
0: El
1: que diu l'Àngel de que el walking football no és futbol. Vale. A veure, per mi la diferència radical entre el walking football i el futbol és la filosofia que tenim. Per mi és futbol. De fet, a mi el walking football m'ha ensenyat moltíssim a jugar a futbol. Jo abans del walking football estava, bueno, segueixo, en un equip de futbol tradicional, juguem a futbol 7, vam començar també amb 40 i pico d'anys i de res, vull dir...
0: Des de zero, en el teu cas,
1: sí,
0: també.
1: Sí, és un equip de mares que ningú n'havia jugat mai i, no sé, per aquestes coses de la vida ens vam començar a juntar i vam fer equip. I casualment d'aquestes coses nosaltres comença a apuntem a tot el que ens conviden. Una vegada, un dia, una gent que ho practicava ens va dir, veniu, proveu el walking football. Nosaltres sempre és, anem a provar, ens encanta. Vam anar-ho a provar com unes risses, com a, que no es pot córrer, el que fa tothom, no? Però no es pot córrer, verdad? Bueno, li vam trobar el truco, ens va agradar molt, i a partir d'aquí la cosa va ser que noies, per exemple, supervàlides del futbol 7, però que tenien, per exemple, un cas concret, una noia que se'ls feia esguinços fàcilment, no? En el nostre cas, generalment el femení és més 40, generalment. Què passava? Tens feina, tens fills, no et pots estar esquinçant cada mes. O sigui, és impossible, no?
0: No s'aguanta, això.
1: Exacte, però no vull deixar el futbol, m'encanta. Un cas que va passar a Walking Football, per exemple.
0: Aquest és un element important,
1: Exacte.
0: Dir, això és la meva passió, o és una de les meves passions, i em fa molta ràbia haver-la de deixar.
1: Exacte.
0: Per això. No?
1: I va arribar en un moment, potser, clar, ja et dic, nosaltres quan vam començar, la mitjana eren 45, més o menys, vull dir que ja érem grandetes. Uh-huh. I vam descobrir això, i va haver-hi vàries que van dir, és el moment de deixar el futbol 7. O sigui, pues perquè em fa por fer-me mal, perquè les rivals que tenim... nosaltres normalment juguem en lligues que són més 30. Nosaltres en tenim 50.
0: Clar.
1: Un futbol 7, 30 anys amb 50 anys...
0: No té res a veure,
1: vale?
0: Evidentment.
1: Llavors moltes van dir, vale, gràcies a això, és el moment en què canvio, me'n vaig al walking. Llavors vam tenir un híbrid, perquè no eren suficients com per fer equip, però moltes que juguem futbol 7 ens encanta el walking, i llavors juguem amb elles. Vull dir que es va anar com transformant, però aquest any ha sigut com un boom i ara tenim ja equip sencer només de walking football. De fet, moltes de les que juguen futbol 7, que els encantava jugar walking i s'afegien en algun partit, ara no caben, perquè en tenim tantes que ara ja no necessiten ajuda.
0: Però que maco això, eh? O sigui, poder dir em sobra gent.
1: Sí, exacte, exacte. Però t'ho venia a dir per això, per nosaltres que vam començar futbol 7 sense tenir-ne ni idea, pobres entrenadors, no?
0: Aquí es treballa la paciència de l'entrenador.
1: Exacte, però molta.
0: Si l'entrenador ha superat això, és un entrenador que podria anar-se'n a entrenar al Barça.
1: Bueno, diria que n'hem tingut uns quants, eh? Potser no aguanten gaire igual, temps, però...
0: A veure, això, doncs això que dèiem, els bons els queden, els que es queden pel camí, doncs han de treballar la paciència, han de fer mindfulness per una altra banda.
1: Sí, però el que em referia és això, que quan vam començar a provar el walking football, jo parlo personalment, eh? Vaig notar moltíssim canvi, moltíssima millora a l'hora del jugar al futbol tradicional. O sigui, t'ensenya moltíssimes coses de tindre la paciència, allò del típic d'aixeca el cap i mira, que això ens ho deien 50.000 vegades, no ho feies mal perquè sempre és més ràpid, perquè vas corrent, pel que vulguis. El walking et dona la tranquil·litat de que saps que no t'entraran, que no et faran mal, per tant, pots parar, pensar, buscar, compartir, saps? Allò que... com a company, quan no tens la pilota, has d'ajudar molt més, perquè és el que parlava ell. Són tres tocs. Com estiguis esperant la pilota a la porteria, no te n'arribarà ni una. O sigui, tot l'equip ha d'ajudar. Em refereixo que és, per mi sí que és un futbol, i és un futbol super ben fet.
0: Ja tenim aquí la polèmica servida.

0: Aquest Viva la vida dels Coldplay també estarà sempre molt vinculat al món del futbol, perquè es diu, que un dels grans entrenadors que ha tingut, un dels grans jugadors que ha tingut el Futbol Club Barcelona, el Pep Guardiola, es diu que doncs de tant en tant els hi posava en els seus jugadors, quan entrenava, els hi posava vídeos amb aquesta cançó de Coldplay de fons, per una mica per motivar. I sí que és veritat que aquesta cançó té aquest punt com motivador, no? Fins i tot des d'un punt de vista sonor. Hem vist les dues perspectives del futbol, del futbol a peu, en aquest cas. Clar, amb això que estaves dient tu, Ingrid, sí que és veritat que és un futbol menys exigent des d'un punt de vista físic, no? És a dir, sí. I té menys, anem a dir-ho així, menys risc, no? I segurament, Àngel, tu ets un exemple molt clar d'una persona que amb 78 anys encara pot fer un partit sencer. Vale? Però és curiós... Bueno, és una mica... Com veieu... És a dir, com eclosiona tot això? És a dir, com es dispara tot això? Perquè veig que aquí ara estem en un moment de molt de xup-xup, de molt de moment de... Ostres, això se'ns està fent gran.
1: Sí. No per nosaltres, que també, perquè aquí vam començar... Aquí fa... dos anys enrere hi havia un equip, i vosaltres,
0: però clar, un equip, però, clar, amb un equip t'has de desplaçar sempre.
1: No era un equip, era una colla que jugàvem entre nosaltres, que hi havia un grup de Sant Cugat que també estava una mica com equip, però estaven dintre del grup. Hi havia una cosa rara, però que no sortia d'aquí. Jo crec que és que no interessava massa que s'escampés, em sembla. Bueno, fa un any i poc vam decidir, per una part, jo i algun altre més, de marxar d'on estàvem, i vam començar. I llavors, quan comences a iniciar això i obres els ulls, veus que el món no és aquí on estàvem, el món és molt més gran, i que la gent es mou i que la gent juga i nosaltres no. I bueno, vam començar. Això, ara ja som 10 equips, però som 10 equips que ens movem. Ara ens n'anem a Salou, anem a Madrid, anirem a Valladolid. Ahir ens van invitar a anar a Budapest. Vull dir, s'està obrint i està eclosionant. La UEFA fa un any i mig o alguna cosa així va crear un kit d'eines que, a més, diu que a l'any 2030 el 80% de les federacions europees, de tota Europa, tenen que tenir reconegut el walking.
0: Clar, perquè això us ho anava a preguntar, no? És a dir, aquí, per exemple, tenim la Federació Catalana de Futbol, no? Ja pujo una miqueta més, Federació Espanyola de Futbol, no? La UEFA com a, diguéssim, com a paraigua més, diguéssim, més europeu, no? Quina sensibilitat tenen totes aquestes organitzacions cap a vosaltres? Alguna?
1: Si no ens escolten, cap. Si ens escolten, els hi direm que, bueno,
0: que podrien millorar.
2: Estem en ello. Hem picat portes.
0: Esteu en el moment de picar les portes.
2: Bueno, ja hem tingut alguna resposta, sí.
1: Sí, sí.
2: O sigui, ja se'ns ha preguntat qui sou, quan sou, d'on sou. Bueno, ja és un pas. Ja saben que existim, que estem allà donant la murga, perquè som passadets, ho som un rato. O sigui, bueno, som persistents i som...
0: Però a la vida, els que ja en tenim uns quants d'anys, la vida t'ensenya que, si no ets una mica pesat, no aconsegueixes les fites que et proposes.
1: Pues aquí em sembla que s'han equivocat.
2: Dos cabezones, però vamos...
0: Per això us enteneu, malgrat les discussions, malgrat l'intercanvi d'opinions, per això us enteneu.
1: Jo et puc dir ara, respecte al tema aquest, amb el grup aquest que som de tot Espanya, que vam crear, la setmana passada vam tenir una reunió. I ja hi ha la Federació Espanyola, que està exactament igual que la catalana, que ens ha escoltat, Suposo perquè nosaltres hem insistit, perquè hem fet passos i perquè hem anat... Però perquè també els hi venen de dalt tocant la cresta i dient, ep, poseu l'oïda, aviam què hi ha d'això.
0: Bueno, perquè al final jo em quedo amb una frase... Em quedo amb una frase que has dit, Àngel, que permet-me que quasi que et diria que me l'agafo com a mantra, eh?
1: Teva. No sé quina és.
0: No, has dit... Quan jo et demanava què t'havia portat, què t'aportava, no, el futbol, i has dit, doncs mira, jo sóc una persona de 78 anys que si no hagués entrat en aquest món, jo ara mateix estaria assegut a casa, al sofà, mirant la tele, i no em mouria gaire, no? I jo m'ho prenc com a... M'ho prenc com a... Com, ostres, que maco poder-ho fer... Perquè al final no requereix una... No requereix un... No és que diguis, no, és que ara haig de fer una marató. No, no, perdona. Vull dir, te n'has d'anar a suar la samarreta una estoneta, un dissabte, un diumenge o el dia que sigui, eh? Amb una exigència física relativa, però prou interessant com perquè tu et mantinguis... perquè et actiu. Mantinguis actiu. Eh? I clar, jo crec que ara, des de... Ara que es parla molt, no?, de vida saludable i d'envelliment actiu i tal, clar, això és fantàstic. O sigui, és fantàstic i meravellós que amb 50, 60, 70 anys tu puguis entrar en un univers que potser t'ha vingut, ja coneixes el futbol, però no penses, jo, de fet, jo no ho pensava, que aquesta variant et pot aportar tota una sèrie de coses... molt riques, no? I ja no parlo només des del punt de vista físic, sinó en aquesta part també de socialitzar.
1: És la part més important.
2: Exacte, sí.
1: Socialitzar és la part més important. Nosaltres, quan la gent ens truca preguntant, informant, demanant informació, vam fer una pàgina web del nostre club, i et truquen, i jo sempre els dic el mateix, jo no et puc explicar què és això. Vine.
0: Això has de venir, no?
1: Has de venir, posa't una calça curta, unes espardenyes, unes sabatilles, i vine. I quan estiguis aquí ho viuràs. El primer dia, igual t'avorreixes una mica, perquè hauràs la pilota passar. El segon dia la tocaràs tres vegades.

0: Escolti, no pateixis. Andrés, estaràs present.
1: Bueno, l'important és això. És que la gent... Que vingui. És el més important.
0: I el paper de la dona amb tot això?
2: Uf.
0: Ingrid?
2: A veure,
0: sé que aquest parlant... és una qüestió... És a dir, el futbol... Faig un petit incís, eh? Afortunadament... En els últims anys hem viscut una eclosió i una, sobretot una visibilització del que és el futbol femení. En gran part, en un percentatge molt elevat, gràcies al Barça. No només al Barça, però segurament la bandera seria blaugrana. I després, a partir d'aquí, baixem en cascada, perquè al final això té l'efecte dominó, no? És a dir, tu tens un equip que il·lumina i a partir d'aquí doncs, es generen tota una sèrie, o es visibilitzen tota una sèrie de realitats. Futbol femení n'hi ha hagut des de fa molts anys. El problema és que ningú sabia que es jugava. O jugava a hores intempestives a camps perduts de la mà de Déu i bueno i allò, però jo estava allà, no? I ara sí que és veritat que hi ha com una eclosió, abans parlàvem de l'eclosió del walking, i ara hi ha una eclosió de clubs femenins, fins i tot ja no només de clubs masculins o tradicionalment masculins que tenen la seva derivada femenina, sinó de clubs que són exclusivament femenins, i el Women's Soccer sí. School, per exemple, seria un exemple, no? Llavors, com està?
2: La dona en el walking. Aquí, diguem, perquè fora, sí. És el que deia ell, a Europa, que hi ha tantíssims, la dona és el més normal. O sigui, hi ha moltíssim equip femení fora d'aquí. Estem parlant de futbol i de dones, i d'edat a partir de 40-50. Problema. Perquè, com tu bé dius, ha pujat moltíssim el futbol femení ara, és un boom. Sí, però des de petites.
0: Correcte.
2: Val. Pugen moltíssimes nenes, moltíssimes adolescents, inclús et diria que en el futbol 7 els equips de veteranes també han sortit com els bolets. Quan vam començar nosaltres eren equips de botifarrada, d'aquests així, i ara hi ha lligues que tenen fins 20 equips. Arribem al veteranes. Stop. Què passa? Amb què ens trobem? Les que havien jugat a futbol... no ens coneixen gaire, perquè el walking ara es comença a parlar, però encara no és una gran cosa. Les que no han jugat mai, com m'he de posar a jugar? Perquè tampoc sé ni que existeix, i a més elles en sabran què faig jo, el que deia ell, no? Ostres, vingui, no sabré ni tocar la pilota, no sé de què m'estàs parlant, no m'atreveixo. I les possibles, que serien les veteranes, com el nostre cas, no? Que som de 40, 40 i pico, i que ja ens comença a sortir la que s'ha fet un problema al genoll i diu ja no torno. Què ens passa amb aquestes noies? Aquestes noies tenen 35-40 anys. Tu els hi ofereixes, els hi dius, noies, us convidem a provar el walking football, ta, ta, ta. Ostres, que bo. No ho proven. Per què? Acaben de començar a jugar a futbol. No els hi parlis de caminar. O sigui, elles ara comencen a córrer i arribarà. Llavors jo crec que per nosaltres aquí al walking futbol femení li queden encara 5 anyets. O sigui, que totes aquestes noies que comencen a saber que existim i que algunes han volgut provar-ho, perquè ens costa molt, molt. Els hi diem d'anar amb un dia d'entrenament per no perdre un dia de partit. Ens oferim d'anar als seus camps. Vale, mai arribem. Però és perquè és, no em tractis de... que ja no puc quan acabo de començar.
0: Clar,
2: o sigui, no ho veig encara.
0: Clar, és que segurament la percepció que es pot tenir des de fora, i ara perdoneu-me la frivolitat, i vull dir que està fet amb tot el carinyo, o amb tota la intenció d'il·lustrar-ho, però segurament des de fora hi ha una percepció de... Ai, és que això és cosa de iaios.
2: Exacte.
0: Clar, juguen això
2: perquè ja no poden córrer.
0: I crec que el problema, segurament el problema deu ser aquest, no? De dir, és que això no va d'això. És una altra cosa. Estem parlant d'una altra cosa totalment diferent.
2: Per això era el que et comentava abans, que per mi no és un... O sigui, clar, evidentment és recreatiu en el sentit de que no hi ha competició, de que no es busca guanyar, de que no es busca... Però sí, és futbol. I si realment comences i li dones l'oportunitat, t'agrada moltíssim. El meu marit s'ha enganxat. El meu marit és futbolero

0: però una cosa, i està, que té mono de jugar al Walking Football.
1: No, mira, de fet, ara portem 36 minuts de programa i vull dir, fa molta estona que m'estic mossegant la llengua per fer-vos aquesta pregunta, però que és una pregunta que ara podria dir és que és per un amic, eh? Però en realitat és una pregunta que estic projectant cap a mi. I em ve a tom amb això que deies tu del Ingrid, del teu marit, no? Què hauria de fer jo si volgués començar a jugar a futbol?
2: Venir. Perdona que et faci un incís sí, sobre tant. El tema
1: tots,
2: que estàvem parlant
1: tots
2: abans.
1: Tots els incisos no, que vulguis, Àngel.
2: Respecte a l'experiència d'ahir. Ahir vam fer un entrenament partit que érem tres equips. I un dels equips era equip format de matrimonis.
0: Ah, que bo.
1: Ostres, matrimonis.
2: Matrimonis, sí, érem dos equips. Un eren tot nois, homes. L'altre era mixta. I hi havia un que eren matrimonis.
1: Que curiós.
2: Sí.
1: Matrimonis benvinguts. Clar. Bueno. Home, si juguen al mateix equip, són benvinguts. Si juguessin en equips contraris...
2: O poder, fem, ja, poder fem, quan sí. arriben a casa, les conveniències canvien, no? Però, bueno, no, però que és molt curiós el tema, que venia... Sí. Vull dir, no ho havíem parlat perquè no hi ha hagut ocasió, perquè jo vaig arribar ahir vespre.
1: Sí, sí.
2: Però jo em vaig quedar sorprès, perquè sí. I és una bona manera de poder arribar a que les dones puguin créixer amb aquest esport.
1: En parlem, continuem de seguida aquesta conversa.

0: Ens ve de perles aquesta, aquesta cançó de los jóvenes, dels Mustangs. Perquè al final és una mica el que estàvem parlant, no? D'aquesta... d'intentar o de poder fer entendre que això no és una cosa... És a dir, difícilment pots fer jugar a xavals de 20 anys, i tu posaves l'exemple del teu net, no? De fer jugar a xavals de 20 anys a futbol caminant, perquè és que ja, o sigui, la mateixa sang ja et porta a un altre lloc, no? Però sí que és cert que aquest moment de la vida en el qual, i per això preguntava jo, això feia aquesta pregunta, en el moment de la vida en el qual, diguéssim, tot se serena una mica, no? Bueno, crec que és un esport molt interessant per practicar i que requereix una, anem a dir-ho així, una disciplina o una tècnica i una exigència física assumible. Poc.
1: Amb això que dius dels nanos de 20 anys, 20 anys potser és l'edat més difícil, eh? Però sí que és veritat que el walking football es fa servir inclús a entrenaments de nanos. Hi ha entrenadors que ho fan servir per ensenyar-los a això, a posicionar-se, a aixecar el cap, a fer bé els passes, a ajudar, vull dir que...
0: Clar, perquè al final, Ingrid, això que parles de les posicions, no? Clar, el walking t'obliga a estar molt ben posicionat al camp perquè saps que no pots fer un sprint i plantar-te a l'altre costat perquè no pots córrer. Clar. I per tant has de saber molt bé quina és la teva posició, i m'atreviria a dir que la part tècnica home, també és molt important.
1: Per això, el que t'explicava abans, o sigui, com a part tècnica jo trobo més difícil, a veure, entén-me, el walking en el sentit de que en un partit de futbol tu tires una pilota... quilòmetres a través, i el que té la rapidesa que la pilla en calta i li posa, i potser a vegades és més sort també, que no... Aquí és que ho fas bé o no surt. O sigui, o tothom acompanya, o tothom ajuda, tothom està on ha d'estar col·locat i tothom està concentrat, o és impossible de sortir. O sigui, la part tècnica... Tu veus algun partit de walking, com perdó de nosaltres, de gent que en sap? O sigui, jo que... A veure, vull dir, professionals del walking... I se't cau la bava veient un partit d'aquests. La manera de tocar la pilota, com s'entenen, com se la passen, les jugades que fan, aquests tiqui-taques del Barça, no els hi cal córrer. No, o sigui, no està tot en el córrer, en la potència i en l'aire. Llavors, jo he vist partits que he dit, mare meva.
0: Clar, perquè és una mica, si em permeteu la comparació, és el futbol sala, que és com molt tècnic, camp molt petit... molts jugadors per metre quadrat, per entendre'ns, i que t'obliga a tenir una tècnica com molt depurada i a saber moure molt bé els pauets i moure molt bé la pilota entre els peus, no?
1: I el que està super ben pensat és el dels tres tocs, més que res, perquè si no de vegades jugaria un de sol.
0: Clar, aquesta és l'altra. Oh. És a dir, al final aquests tres tocs democratitzen molt el joc.
1: T'obliguen a jugar amb tothom. Està clar, perquè tu sol, a la tercera, noi, i ja t'has vengut la pilota.
0: Aquí ja està bé, perquè o sigui, aquí limitem molt els individualismes. Que el món de futbol, ja ho sabem, que és molt procliu a generar individualismes. No? I aquí, en canvi, saps que bueno, doncs, et cau la pilota als peus, tens tres d'allò, però li has de passar algú altre.
1: Exacte.
0: No pots dir, doncs mira, me'n vaig jo solet i tal. No?
1: Sí, nosaltres hem jugat algun torneig, em sembla que va ser el de Roma, que era multitoc. Llavors sí que no té res a veure. O sigui, l'essència del walking aquí es perd. Per què? Pues perquè el que en sap, taca, taca, taca, arriba a porteria, la fica i s'ha acabat. Torna al mig i tornem a començar, no? O sigui, el que els tres tocs és això, fa molt equip.
0: El porter també només pot fer tres tocs?
2: No. El porter el que té és unes limitacions, és que no pot sortir de l'àrea, ni els jugadors poden entrar a l'àrea.
0: Els jugadors no poden entrar a l'àrea? Sempre has de xutar fora de l'àrea?
2: Des de fora de l'àrea.
0: Molt bé.
2: Bueno, depèn una mica de les regles. És que el tema de les regles és una altra història que està molt per definir en aquí. Fora d'aquí ja està bastant establert, però esclar, aquí els 100 pocs...
0: Sempre anem tard aquí.
1: Sí.
0: Bueno, anem tard amb tot.
2: Però és que anem tard. No tenim instal·lacions.
1: Clar.
2: adequades.
0: Aquesta és l'altra, a veure. O sigui, si ja hi ha una saturació, i això els que som pares de jugadors de, o jugadores de futbol, encara poso pitjor, jugadores de futbol, ja sabem l'absoluta saturació que hi ha de camps de futbol, saturació en el sentit de que és una mica allò del llit calent, és a dir, els camps de futbol al cap de setmana comencen a les 9 del matí i acaben a les 8 del vespre.
2: Però això no és totalment cert.
0: Ah, no és totalment
2: cert.
0: No
2: és totalment cert. Hi ha camps de futbol de sobres per practicar el walking, sí? El que vulgui. Sí. El que passa és que els camps de futbol estan supersaturats a partir de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, dissabtes i diumenges.
0: Clar.
2: Però els de matís, el 90% dels camps estan buits.
0: Veus? Això no ho sabia jo.
2: Vale. Llavors hi ha un altre tema que és polític.
0: Ui, ara això...
2: Llavors
0: això
2: aquí millor no entrar.
1: Això té
2: suc. Allò, sí, doncs va, millor no entrar.
0: Anem a fer-ho. No. Anem a...
2: Bueno, però si digues, voleu entrem...
0: Algun titular.
2: Que a més ens aniré...
0: Ens queden 10 minuts.
2: Bueno
0: 9. Tu, 9 minuts.
2: T'ho exposaré molt
0: tens,
2: ràpid.
0: Tens temps de tirar la pedra i ja qui l'hagi de recollir
2: i que
0: ja
2: la recollirà. Recollim, que sí, que és interessant. Mira, fa 10 dies o 12 jo vaig voler... Bueno, fa un any i mig que vaig a darrere de parlar amb l'Ajuntament del meu poble, del Vic Lloc, que no és a Rubí. No ho he aconseguit. Parlar amb la regidora de gent gran no ho he aconseguit. I fa 10 dies vam fer una fira. I diré Sant Joan d'Espí, perquè no quedin dubtes ni hi hagin... I vaig dir, bueno, doncs mira, és l'ocasió. I em vaig plantar a la fira buscant el regidor i el vaig trobar. I li vaig dir, vull parlar amb tu. No és el moment, perfecte. Vine demà, bueno, total, em va contactar. I reconeix que hi ha possibilitats, que tenen un contenciós amb el Levante...
0: Les Planes.
2: De Levante Les Planes femení, però hi ha tres camps més de futbol a Sant Joan d'Espí. I hi ha un altre problema, que és de conserges. Jo entenc la postura del regidor, l'entenc, per un costat, però per un altre costat em sembla que les lleis estan fetes per complir-les i per canviar-les.
0: Conserge, estem parlant de qui obre i tanca els camps.
2: Sí. Bueno, perquè ho tenen subcontractat amb una empresa, i esclar...
0: Sempre el problema de les subcontractes.
2: Clar, el tema està que no vull pensar malament, però em sembla que el tema està que com que no hi ha negoci, no val la pena perdre temps. I a qualsevol poble de Catalunya, d'Espanya i del món, que hi hagi més de 50 persones en aquell poble, hi ha suficient gent per poder fer un equip de walking. I treure la gent de casa seva. I que al dematí tinguin l'obligació de llevar-se a les 8 del dematí, agafar la bossa, anar-se'n al camp, fer 4 o 5 quilòmetres o 6, que és el que fem, una bona dutxa i una cerveseta després, una xerrada, el que vulguis. I se t'ha passat el dematí la gent que es troba perduda, com et deia. Ahir es sorprenien de que jo hi vaig anar, jo que tenia 78 anys. I no sé per què es sorprenen. Després me n'entero que és que la mitja de vida a Hongria és de 72 anys.
0: Clar, tu ja estaves...
2: Aquest tio 78
0: anys... Temps de descompte. I a més jugant a futbol.
2: Esclar, vull dir, aquí... La mitja de vida està a 80 i molts i som gent de 90 anys que pues, aprofitem aquests 5, 6, 7, 10 anys que ens queden a viure'ls a tope, a viure'ls al màxim. Però que els ajuntaments aquí s'hi han de volcar per ajudar a la gent gran.
0: Quan es fan plans d'aquests de... Ostres, això que us deia abans, no? D'envelliment actiu, de tenir cura de la gent gran i tal. Home, doncs hi ha molta... És a dir, aquí hi ha bastants clients potencials, anem a dir-ho així.
2: Jo diria que és un negoci de futur importantíssim. Cada vegada són més vells i més grans i més gent.
0: Bueno, i et diré...
2: No, aquí hi ha la primera pela.
0: I et diré més, Àngel, i hi ha una altra cosa, i és que cada vegada hi ha més aquesta consciència de que la gent gran tingui cura de la seva salut, del seu envelliment. És a dir, la percepció de la gent, de les generacions anteriors respecte a com envellien, no té res a veure amb la percepció que tenen ara.
2: Quan parles amb gent que et diuen de venir, no, jo no, perquè és que tinc una pròtesi, o és que el genoll, A mi em fa mal el genoll. Fa anys que em fa mal el genoll i vaig tot el dia, vaig mig coix. I quan arribo allà em passen els mals i no me'n recordo, ni em dol, ni tinc dolor, ni tinc res.
0: Això també és molt psicològic.
2: I corre.
0: I corre.
2: Quan l'àrbit no em veu, corro.
1: Corre.
2: Sóc una mica trampós, què hi farem?
0: És que ha de ser complicat. Jo ja ho dic, que ha de ser complicat. Ingrid, parlàvem de la situació de la dona. Vosaltres us trobeu amb problemes, per exemple, a l'hora d'accedir a camps i a l'hora de tenir horaris allò intempestius, que és quan...
1: Sí, aviam, de fet, quan hem de jugar walking és jugar a camp, o sigui...
0: Jugar a camp.
1: No ens queda un altre remei que a poquinar i demanar-ho 15 dies abans o el que sigui, ostres, hi hauria camp, tal, perquè clar, nosaltres juguem en diumenge, ells com estan jubilats poden jugar entre setmana, però nosaltres hem d'anar entre setmana, cap de setmana. I és pagar cada setmana i busca i pregunta aquí, pregunta allà, sí, és bastant difícil. Bastant difícil.
0: Però tot i així esteu allà...
1: Nosaltres no parem. Nosaltres portem 2 anys aguantant en aquests senyors. Clar, no ens queda més remei. A veure, amb el bon sentit de la paraula,
0: Amb tot el carinyo.
1: Amb tot el carinyo. Sempre tot juguem contra homes. O sigui, és que no hi ha ni un... Som l'únic equip femení de Catalunya, de Walking Football. Per tant,
0: femení complet, eh?
1: Complet, exacte, 100% femení.
0: Mixtos i tal.
1: Bueno, mixta tenim un.
2: En tenim un nosaltres, perquè hi ha una d'elles que fa doblete.
0: Fa doblete,
2: juguem amb elles nosaltres.
1: Aquest que s'ha fet mixta ha sigut del que t'explicava, que com ara ja hi ha moltes mams, n'hi havíem algunes que volíem jugar i vam dir, què fem? Doncs fem un equip amb algú més. I ens hem arreplegat, i per això ens diem arreplegats, amb 4 o 5 que també volien jugar, no? Però nosaltres, per això, només podem jugar contra homes. Està molt bé, o sigui, el tema físic està molt bé, perquè, evidentment, un futbol tradicional seria impossible.
0: Totalment
1: jugar un
0: impossible.
1: Equip de dones contra homes. Seria impossible. Aquí podem. Però, home, ens vindria molt de gust poder jugar amb dones.
0: Clar, el que passa que ara com ara, segurament aquest... Pot ser que arribi aquest moment, però ara segurament aquest moment encara no és el que toca.
1: Encara no.
0: Perquè no hi ha aquesta massa... És a dir, és diferent, tornant a l'exemple del futbol femení, del futbol 11 o del futbol 7, no? Ara hi ha un contingent d'equips, tant de futbol 7 com de futbol 11, vull dir, hi ha tants equips que es poden fer lligues amb diversos grups, vull dir que al final hi ha tot un entramat de clubs que permeten aquesta, diguéssim, aquesta interacció, no? Clar, en el cas del futbol a peu, gènere femení, clar, encara estem en el moment aquell del mig,
1: no? Sí, clar, és el que et deia, el futbol femení ha crescut moltíssim fins als 40. I justament el walking, que és més 40, aquí és on estem nosaltres, esperant...
0: Esteu esperant recollir tota aquesta gent que en algun moment deixarà de jugar al futbol tradicional i aquí hi ha aquesta part de comunicar i de saber vendre, entre cometes, aquest producte, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això té moltes... Això té moltes avantatges, és a dir, jo crec que l'exemple que posava l'Àngel és meravellós, no? És a dir, no és necessari tenir uns coneixements de futbol o haver jugat a futbol. Jo, aquí vam tenir, fa unes setmanes va passar per aquí la nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby i ens explicava que la filosofia del rugby és una filosofia inclusiva, d'incloure, és a dir, perquè deia, no? Ostres, al final, dic, ara seré molt, com molt políticament incorrecte, no? La gent s'atonyina i has de tenir una certa envergadura física i tal, i ella em deia, això és mentida. És a dir, si tu mires bé un equip de rugby, en un equip de rugby hi ha tios alts, hi ha tios baixos, hi ha tios que són sapats, hi ha tios que són esprimatxats. Tothom té un espai, tothom té una posició en el camp, em deia ella, no? I tothom fa un servei, ocupa una posició i fa unes accions determinades, no? I aquí em dona la sensació que si se sap explicar això, és així, que això al final és com molt intergeneracional.
1: Totalment.
2: Molt.
1: El meu fill a vegades ha vingut a jugar, i la meva filla, i els hi agrada, i tenen 20 anys, 25. O sigui, si t'agrada l'esport i t'agrada, perdó, el futbol, al final t'agrada. Uh-huh.
0: Jo me'n vaig perquè se'ns acabarà el temps, vull dir, ens queda un minut, de fet. Me'n vaig d'aquí, quan tanquem el micro, evidentment els hi demanaré a la Ingrid i a l'Àngel quan puc posar-me les botes i quan puc posar-me la calça curta, com deies tu, i venir a jugar, perquè ho he vist, perquè ho he vist des de fora, des de l'altra banda de la i és una, i els que ens agrada el futbol, és aquella oportunitat que segurament, doncs quan ja estàs a punt de fer-ne 50 ja no et fotràs a córrer a fer carreres com els teus fills, però sí que és cert que una disciplina com aquesta és, bueno, és com molt assequible, no? per dir-ho així.
2: Total.
1: Vale, vens a jugar amb mi en contra de l'Àngel.
2: Demà al dematí a les 10 estàs, estàs convocat.
0: Veus que bé, ara mira, el que em faltava, ara se'm rifen, tu. Fantàstic. Això és la millor manera d'acabar el programa. Ingrid, Àngel, un plaer haver-vos tingut aquí a La Gent Normal, perquè la gent que juga a futbol a peu, ja ho hem vist, és gent normal?
2: No.
0: No? No sou
2: gent? Som gent en especial.
0: Sou gent normal, especial.
2: Especial, vale.
0: Gent normal, especial. Un plaer haver-vos tingut aquí i un plaer haver pogut, com a mínim, posar un granet de sorra en aquesta comunicació, que sé que és complicada, que picar portes costa, però espero que això serveixi per alguna coseta. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I... oients, oïdors, que vagi molt bé. Ens retrobem la pròxima setmana aquí, a La Gent Normal, a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidència, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat. A l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud. També a la C58 i C33 de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud. A Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59 un quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60, en sentit nord, hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca. I pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores, amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics, amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor, ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
11: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
11: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
5: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
6: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9. I pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
7: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
8: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
7: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
8: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
7: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
0: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts al 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació

0: psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals.

0: El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
1: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
2: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
6: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central, la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
8: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat en un entorn on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
0: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
8: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat, el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant dura.
0: Perquè els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
8: Sí. Penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
0: Senyor Carbonell,
8: Digui. Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torna i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
0: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
8: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
0: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
8: moltes
0: bé.
8: Gràcies a vosaltres. Aviam.
0: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emmy Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I el Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: I el resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.

El futur pont de Rubí preveu cosir la ciutat a banda i banda de la Riera amb 5 noves connexions, 2 ponts per a vehicles i 3 passarel·les per a vianants per facilitar la mobilitat i acompanyar el creixement previst a la zona de Campujol. Veïns per Rubí reclama planificar una rehabilitació integral del pont del carrer Cadmo i alerta del deteriorament visible de part de l'estructura, mentre l'Ajuntament assegura que ja estudia una solució tècnica per intervenir-hi. Arriben restriccions d'aparcament amb motiu de Sant Joan i la Festa Major. Les Cardívol i el Rubí Forma quedaran parcialment fora de servei durant diversos dies i també s'afectaran punts de recàrrega de vehicles elèctrics. En esports, el 20B assoleix la tercera catalana després de guanyar la penya recreativa Sant Feliu dissabte passat.

0: I abans d'entrar a matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes, començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compte aquesta zona interior, perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia. Doncs comencem la setmana, avui dilluns, amb fortes retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Hem de destacar també una incidència. Parlem d'un accident al carril esquerre de la Ronda de Dalt, a la B20, a l'altura de la Meridiana, que en sentit Llobregat doncs provoca molta lentitud en tot el seu tram. Retencions en sentit sud que arriben fins a Pedralba. També hi ha retencions en sentit nord des de Sant Gervasi fins la Trinitat. Pel que fa a la Ronda Litoral, retencions també des de Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al nus de la Trinitat i en sentit sud retencions des d'aquest mateix punt fins la Barceloneta. Destaquem també intensitat a la circulació també arreu del Vallès amb retencions intermitents per la C58 amb cues des de Sant Quirze, també a la C17 i C59 hi ha un quilòmetre a Parets i Caldes de Montbui i també a la AP7 que en direcció Tarragona deixa congestió des de la Roca fins a Barberà i lentitud també per la C16 pels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Finalment, des del Llobregat, cal recordar que continuem amb retencions habituals per la B23 des del Papiol també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa el municipi amb dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la via a Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C14, 13 i la P7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny, el pròxim dilluns 22 de juny.

0: I Veïns per Rubí reclama planificar la rehabilitació del pont del carrer Catmos. Seguim xerrant de ponts. L'Ajuntament assegura que ha encarregat a una empresa especialitzada l'estudi d'una solució per a la Junta de Dilatació de la Infraestructura. El grup municipal havia alertat durant el ple del mes d'abril del mal estat d'aquest element del pont i havia demanat la seva reparació o substitució. En resposta escrita als Prets i Preguntes, el govern municipal ha explicat que ja està estudiant una actuació. El portaveu de Veïns per Rubí, Toni García, ha defensat a l'espai els grups municipals opinen que el pont necessita una actuació més ampli i ha recordat que el seu grup ja havia impulsat fa anys una moció per revisar l'estat dels ponts de la ciutat. Segons García, al pont del carrer Catmo es poden observar elements deteriorats a la part inferior de l'estructura i considera que cal planificar-ne la rehabilitació.
1: En el cas del pont del carrer Catmo sí que es veu la part inferior, doncs que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó. És un pont que s'hauria de rehabilitar, que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació.
0: Veïns per Rubí defensa que aquesta rehabilitació hauria d'arribar durant els pròxims 4 o 5 anys. Tot i això, García també ha evitat generar alarma i ha remarcat que no considera que hi hagi un risc imminent de col·lapse. De moment, segons el grup municipal, l'Ajuntament no els ha traslladat cap calendari concret d'actuacions més enllà de l'estudi encarregat.

0: I l'alcaldessa Ana María Martínez ha avançat els detalls de la Festa Major 2026. La celebració mantindrà l'essència i el model dels darrers anys, però incorporarà alguns canvis, tant voluntaris com obligats. Entre les novetats, hi haurà ajustos en els horaris d'algunes activitats per evitar les hores de més calor. També s'introduiran concerts de pagament que es faran entre la sala i l'amfiteatre del castell i que vos hem estat explicant els últims dies. Els criteris per decidir quins espectacles seran gratuïts i quins requeriran entrada són tècnics, però l'alcaldessa ha recordat que el sector musical està canviant i que en alguns casos la demanda parteix dels mateixos artistes.
1: Hem patit molt alguns anys que hem volgut portar gent que ens havien demanat, joves o grans, és igual, i hi ha molts artistes, molts, que no volen ni sentir-ne parlar de concerts gratuïts, molts. Molts. Bueno, us en faríeu, creus,
2: sí.
1: De les llistes que ens passen dient amb els nos i amb els sis.
0: Segons el govern municipal, una altra de les raons per implantar concerts de pagament és evitar l'acaparament d'entrades gratuïtes i garantir que les localitats arribin a persones realment interessades després d'experiències com la del concert de Rosario de l'any passat. Pel que fa a la venda d'entrades, també hi haurà canvis per evitar les llargues cues que s'han produït en altres ocasions a la sala, com amb els concerts dels Pets per Festa Major o de l'Orquestra Mondragón al Festival R. Ràndut, s'habilitaran diversos punts de venda al vestíbul del Teatre Municipal. Entre els canvis obligats, destaca la no utilització de la plaça Salvador Allende com a espai per a les activitats destinades al públic jove. La decisió respon a motius de seguretat relacionats amb els problemes estructurals de l'aparcament subterrani. Això ha obligat a redistribuir la programació en altres espais de la ciutat. De fet, les obres de reparació del pàrquing podrien haver començat ja durant la Festa Major. En aquest sentit, l'alcaldessa ha explicat que la plaça romandrà tancada al pas de persones.

I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, que són l'Escardívol i el Rubiforme. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas del Rubiforme, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell, precisament, a partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny. No es podrà estacionar per facilitar l'entrada i la sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforme i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el 23 de juny i l'1 de juliol, ambdós dies inclosos.

0: esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Cisco Lara García.
1: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve el filial que guanyava en el partit de tornada de la final del playoff d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.

El futur urbanístic de Rubí passa per superar la barrera de la Riera. El nou POUM incorpora 5 nous passos entre ponts i passarel·les per connectar millor els barris i preparar el creixement de la ciutat. El president local del Partit Popular, Juan José Giner, es prepara per optar per tercera vegada a l'alcaldia de Rubí amb una candidatura que posa la seguretat ciutadana com un dels principals eixos polítics. La pintora rubinenca Isabel Gallar s'acomiada de l'exposició Pintar horitzons de la natura, una mostra que recorre 45 anys de trajectòria artística i una vida marcada per la superació, la memòria i el vincle amb Rubí. En esports, des de dissabte al 20B, és equip de Tercera Catalana.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa la ciutat, el municipi, en dos. El futur POM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medra.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són una que unirà l'aparcament de l'Escordívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera la que construirà la B Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que està a la via que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta al carrer de Josep Serra i al carrer de la Font de la Via a Can Fatjó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i l'AP-7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny del pròxim dilluns 22 de juny. I en la plana política, el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc ha rebut un suport explícit de la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la Biblioteca Municipal més Martí Tauler el divendres passat. Escolta'm, Fernández.
2: Una cosa que a mí me emociona especialmente que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
0: Per la seva banda, el polític rubinenc, durant la seva intervenció, va insistir en l'aposta per la seguretat ciutadana com un dels eixos de la seva futura campanya.
3: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar, ¡vamos a por la alcaldía!
0: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del PP de Catalunya, una cita que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juny. El conclave servirà per revalidar el polític tarragoní com a president regional del partit, ja que no s'hi ha presentat cap altra candidatura. I qui també tornarà a ser candidata és l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que encatxalarà les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions municipals de maig de 2027. La primera edil té la intenció de revalidar l'alcaldia i dirigir la ciutat un quart mandat, però explica que els mecanismes interns de campanya s'activaran només uns mesos abans dels comicis i que fins aleshores li queda molta feina a fer i projectes que acompanyar.
4: Això és el que em mou. La feina per la ciutat. Crec que encara tinc molta, molta energia, tinc molt, la il·lusió, crec que mantinc intacta la il·lusió del primer dia i tinc moltes ganes, i això és molt important per poder pensar que pots encapçalar el projecte de la, per la teva, un projecte com el nostre per la meva ciutat.
0: La primera edil també explica que la decisió de tornar-se a presentar ja ha estat compartida i contrastada amb el primer secretari del PSC, el president Salvador Illa. I la pintora rubinenca Isabel Gallard, de 84 anys, afronta els darrers dies de la seva exposició Pintar Horitzons de la Natura, que es pot visitar fins avui a l'espai Francesc Alujas. La mostra reuneix una selecció d'obres creades al llarg de 45 anys de trajectòria artística i esdevé també un recorregut per una vida marcada per la superació, l'amor per l'art i el vincle amb la ciutat de Rubí. Gallard va néixer a Rubí l'any 1942 i va treballar durant anys com a administrativa, primer a la notaria de Rubí i després en diverses empreses de la ciutat. Com moltes dones de la seva generació, va deixar temporalment la feina per dedicar-se a la família, però va tornar al món laboral perquè trobava a faltar l'activitat professional. La pintura, però, no arribaria fins als 40 anys. Després de quedar-se vídua, va trobar en l'art una manera de refer-se emocionalment i d'expressar els seus sentiments. Des d'aleshores, no ha deixat mai els pincells. L'exposició actual inclou 33 obres de temàtiques diverses, des de paisatges marins fins a composicions florals. Entre totes elles, destaquen especialment els quadres dedicats a les masies històriques de Rubí, una de les seves passions. Així ho va explicar Isabel Gallard al magazín Rubí al dia.
5: De masies n'hi tinc 8. Anàvem a dibuixar-les i llavors doncs acabàvem d'acabar al taller o a casa, però anàvem, tinc 8. Paisatges, marines, flors que m'agraden molt, cabanyes, que també, hi ha una mica de tot, una mica de tot. I barques i dibuixos amb aquarela, també n'hi ha algun amb oli, algun amb pastel i algun amb carbó. Hi ha una mica de tot,
0: Més enllà de la seva faceta artística, Gallard és també testimoni de moments importants de la història recent de la ciutat. Durant la Rierada de 1962, treballava a la notaria i va participar en la redacció de documentació relacionada amb aquella tragèdia. Avui, quan és a punt de complir 85 anys, continua plenament activa. Segueix pintant i comparteix els seus coneixements impartint classes gratuïtes d'aquarel·la al casal de la gent gran. L'entrevista completa amb Isabel Gallard es pot recuperar al web de Ràdio Rubí. I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, l'Escardívol i el Rubí Forma. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas de la Rubí Forma, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell. A partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny no s'hi podrà estacionar per facilitar l'entrada i sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforma i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el dia 23 de juny i el dia 1 de juliol, amb dos dies inclosos.

0: En informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Sisco Lara García.
1: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular. A la nostra ciutat han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta, la tercera catalana, després de superar la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3 organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb moltes cites, amb molts partits en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: I quan falten 30 minuts per arribar a les 9 del matí, és moment de saber quina és la previsió meteorològica de la jornada d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà de Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compta aquesta zona interior perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC per saber quina és la situació del trànsit a hores d'ara amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Es destaca en aquest accident que hi ha hagut a la ronda de dalt de Barcelona, on deixa encara un carril de circulació tallat a la via Julià en sentit Llobregat i que deixa retencions encara en tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A la mateixa ronda recordem, però, que encara hi ha cues des d'Horta fins a Pedralbes en sentit Llobregat i també de Diagonal fins al nus de la Trinitat de manera intermitent en sentit Besòs. Per altra banda, destaquem el Vallès encara amb retencions intermitents sobretot a la AP7, amb cues en sentit Tarragona, des de la Roca fins a Barberà i en sentit nord, entre Sant Cugat i el punt de Cerdanyola. També a la C58 té retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Pel que fa als túnels de Vallvidrera, a la C16 hi ha retencions encara de 2 quilòmetres en direcció a la Ronda de Dalt i pel Llobregat, la B23 continua amb retencions des de Molins de Rei també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Veïns per Rubí reclama planificar una rehabilitació integral del pont del carrer Cadmo i alerta del deteriorament visible de part de l'estructura, mentre l'Ajuntament assegura que ja estudia una solució tècnica per intervenir-hi.

Arriben restriccions d'aparcament a motiu de Sant Joan i la Festa Major. L'Escardívol i el Rubí Forma quedaran parcialment fora de servei durant diversos dies i també s'afectaran punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa el municipi en dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera, la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la via a Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C14, 13 i la P7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny, el pròxim dilluns 22 de juny.

0: I veïns per Rubí reclama planificar la rehabilitació del pont del carrer Catmo. Seguim xerrant de ponts. L'Ajuntament assegura que ha encarregat a una empresa especialitzada l'estudi d'una solució per a la Junta de Dilatació de la Infraestructura. El grup municipal havia alertat durant el ple del mes d'abril del mal estat d'aquest element del pont i havia demanat la seva reparació o substitució. En resposta escrita als Prets i Preguntes, el govern municipal ha explicat que ja està estudiant una actuació. El portaveu de Veïns per Rubí, Toni García, ha defensat a l'espai i els grups municipals opinen que el pont necessita una actuació més ampli i ha recordat que el seu grup ja havia impulsat fa anys una moció per revisar l'estat dels ponts de la ciutat. Segons García, al pont del carrer Catmo es poden observar elements deteriorats a la part inferior de l'estructura i considera que cal planificar-ne la rehabilitació.
1: En el cas del pont del carrer Catmo sí que es veu la part inferior, doncs que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó. És un pont que s'hauria de rehabilitar.

0: que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació.
1: Veïns per Rubí defensa que aquesta rehabilitació hauria d'arribar durant els pròxims 4 o 5 anys. Tot i això, García també ha evitat generar alarma i ha remarcat que no considera que hi hagi un risc imminent de col·lapse. De moment, segons el grup municipal, l'Ajuntament no els ha traslladat cap calendari concret d'actuacions més enllà de l'estudi encarregat.

0: L'alcalde Santa Maria Martínez ha avançat els detalls de la Festa Major 2026. La celebració mantindrà l'essència i el model dels darrers anys, però incorporarà alguns canvis, tant voluntaris com obligats. Entre les novetats, hi haurà ajustos en els horaris d'algunes activitats per evitar les hores de més calor. També s'introduiran concerts de pagament que es faran entre la sala i l'amfiteatre del castell i que vos hem estat explicant els últims dies. Els criteris per decidir quins espectacles seran gratuïts i quins requeriran entrada són tècnics, però l'alcaldessa ha recordat que el sector musical està canviant i que en alguns casos la demanda parteix dels mateixos artistes.
1: Hem patit molt alguns anys que hem volgut portar gent que ens havien demanat, joves o grans, és igual, i hi ha molts artistes, molts, que no volen ni sentir-ne parlar de concerts gratuïts, molts. Molts. Bueno, us en faríeu, creu,
2: sí, sí, sí,
1: de les llistes que ens passen dient amb els nos i amb els sis.
0: Segons el govern municipal, una altra de les raons per implantar concerts de pagament és evitar l'acaparament d'entrades gratuïtes i garantir que les localitats arribin a persones realment interessades després d'experiències com la del concert de Rosario de l'any passat. Pel que fa a la venda d'entrades, també hi haurà canvis per evitar les llargues cues que s'han produït en altres ocasions a la sala, com amb els concerts dels Pets per Festa Major o de l'Orquestra Mondragón al Festival R. Ràndut, s'habilitaran diversos punts de venda al vestíbul del Teatre Municipal. Entre els canvis obligats destaca la no utilització de la plaça Salvador Allende com a espai per a les activitats destinades al públic jove. La decisió respon a motius de seguretat relacionats amb els problemes estructurals de l'aparcament subterrani. Això ha obligat a redistribuir la programació en altres espais de la ciutat. De fet, les obres de reparació del pàrquing podrien haver començat ja durant la Festa Major. En aquest sentit, l'alcaldessa ha explicat que la plaça romandrà tancada al pas de persones.

I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, que són l'Escardívol i el Rubiforme. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas del Rubiforme, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell, precisament, a partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny. No es podrà estacionar per facilitar l'entrada i la sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforme i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el 23 de juny i l'1 de juliol, ambos dies inclosos.

0: esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Cisco Lara García.
1: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve el filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.

El futur urbanístic de Rubí passa per superar la barrera de la Riera. El nou POUM incorpora 5 nous passos entre ponts i passarel·les per connectar millor els barris i preparar el creixement de la ciutat. El president local del Partit Popular, Juan José Giner, es prepara per optar per tercera vegada a l'alcaldia de Rubí amb una candidatura que posa la seguretat ciutadana com un dels principals eixos polítics. La pintora rubinenca Isabel Gallar s'acomiada de l'exposició Pintar Horitzons de la Natura, una mostra que recorre 45 anys de trajectòria artística i una vida marcada per la superació, la memòria i el vincle amb Rubí. En esports, des de dissabte al 20 i bé, és equip de Tercera Catalana.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa la ciutat, el municipi, en dos. El futur Pont preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medra.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són una que unirà l'aparcament de l'Escordívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera, la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que està a la via que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta al carrer de Josep Serra i al carrer de la Font de la Via a Can Fatjó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i la P-7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny del pròxim dilluns 22 de juny. I en la plana política, el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc ha rebut un suport explícit de la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la Biblioteca Municipal Més Martí Tauler el divendres passat. Escolta'm, Fernández.
2: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armán Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armán, me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
0: Per la seva banda, el polític rubinenc, durant la seva intervenció, va insistir en l'aposta per la seguretat ciutadana com un dels eixos de la seva futura campanya.
3: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar. ¡Vamos a por la alcaldía!
0: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del PP de Catalunya, una cita que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juny. El conclave servirà per revalidar el polític tarragoní com a president regional del partit, ja que no s'hi ha presentat cap altra candidatura. I qui també tornarà a ser candidata és l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que encatxalarà les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions municipals de maig de 2027. La primera edil té la intenció de revalidar l'alcaldia i dirigir la ciutat un quart mandat, però explica que els mecanismes interns de campanya s'activaran només uns mesos abans dels comicis i que fins aleshores li queda molta feina a fer i projectes que acompanyar.
4: Això és el que em mou. La feina per la ciutat. Crec que encara tinc molta, molta energia, tinc molt, la il·lusió, crec que mantinc intacta la il·lusió del primer dia i tinc moltes ganes, i això és molt important per poder pensar que pots encapçalar el projecte de la, per la teva, un projecte com el nostre per la meva ciutat.
0: La primera edil també explica que la decisió de tornar-se a presentar ja ha estat compartida i contrastada amb el primer secretari del PSC, el president Salvador Illa. I la pintora rubinenca Isabel Gallard, de 84 anys, afronta els darrers dies de la seva exposició Pintar Horitzons de la Natura, que es pot visitar fins avui a l'espai Francesc Alujas. La mostra reuneix una selecció d'obres creades al llarg de 45 anys de trajectòria artística i esdevé també un recorregut per una vida marcada per la superació, l'amor per l'art i el vincle amb la ciutat de Rubí. Gallard va néixer a Rubí l'any 1942 i va treballar durant anys com a administrativa, primer a la notaria de Rubí i després en diverses empreses de la ciutat. Com moltes dones de la seva generació, va deixar temporalment la feina per dedicar-se a la família, però va tornar al món laboral perquè trobava a faltar l'activitat professional. La pintura, però, no arribaria fins als 40 anys. Després de quedar-se vídua, va trobar en l'art una manera de refer-se emocionalment i d'expressar els seus sentiments. Des d'aleshores, no ha deixat mai els pincells. L'exposició actual inclou 33 obres de temàtiques diverses, des de paisatges marins fins a composicions florals. Entre totes elles, destaquen especialment els quadres dedicats a les masies històriques de Rubí, una de les seves passions. Així ho va explicar Isabel Gallard al magazín Rubí al dia.
5: De masies n'hi tinc 8. Anàvem a dibuixar-les i llavors doncs, acabàvem d'acabar al taller o a casa, però anàvem, tinc 8. Paisatges, marines, flors que m'agraden molt, cabanyes, que també hi ha una mica de tot, una mica de tot. I barques i dibuixos amb aquarela, també n'hi ha algun amb oli, algun amb pastel i algun amb carbó. Hi ha una mica de tot,
0: Més enllà de la seva faceta artística, Gallard és també testimoni de moments importants de la història recent de la ciutat. Durant la Rierada de 1962, treballava a la notaria i va participar en la redacció de documentació relacionada amb aquella tragèdia. Avui, quan és a punt de complir 85 anys, continua plenament activa. Segueix pintant i comparteix els seus coneixements impartint classes gratuïtes d'aquarel·la al casal de la gent gran. L'entrevista completa amb Isabel Gallard es pot recuperar al web de Ràdio Rubí. I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, l'Escardívol i el Rubí Forma. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas de la Rubí Forma, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell. A partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny no s'hi podrà estacionar per facilitar l'entrada i sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforma i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el dia 23 de juny i el dia 1 de juliol, amb dos dies inclosos.

0: En informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Sisco Lara García.
1: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular. A la nostra ciutat han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta a la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3 organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb molt moltes cites amb molts partits en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
0: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Sonido Vinilo.
7: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
6: Sonido Vinilo.
7: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
6: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Radio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
8: Són les 9 del matí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
3: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
2: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
3: Inspira't!
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
6: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

La de matí i després del bloc informatiu encaram una nova part del Rubí al dia amb una segona hora que ens durà de l'empresa i el teixit econòmic local fins a la solidaritat i la sostenibilitat. Començarem xerrant amb el Xavier Pujol, que és president de Pimec Vallès Occidental, sobre els reconeixements empresarials que es lliuraran el pròxim 18 de juny a la Llana. Coneixerem com arriba aquesta edició i quin paper tenen dues candidatures de Rubí entre les 35 que opten als guardons. Després conversarem amb Milagros Calleja, que és presidenta d'Oncolliga Rubí, per fer balanç del sopar solidari que van celebrar divendres passat i conèixer com va anar una de les cites més destacades d'aquesta entitat. Tot seguit arribarà el Cada Residu Compte, l'espai que ens proporciona la xarxa i que avui tracta sobre com preparar balcons, terrasses i jardins per als mesos de bon temps amb criteris més sostenibles i sense disparar el consum. I completarem aquesta hora amb la secció d'esports i una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia per posar sobre la taula alguns dels principals temes que marquen l'actualitat, tant local com nacional i internacional. I a les 11, Belén Tierno agafarà el relleu per conversar amb Toni Privat, protagonista de la sessió mensual de l'Explica'ns el teu rotllo del grup fotogràfic Algra, i després serà el torn del cinema i les sèries amb Jacint Fornols i Víctor Pérez. Començam!

0: El pròxim 18 de juny al pavelló de la Llana de la nostra ciutat acollirà una nova edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que volen destacar el talent, la innovació i la força del teixit empresarial de la comarca i que té dues empreses rubinenques com a candidates. N'hi han 35, però dues són de Rubí. En xerrarem de tot això amb el president de Pimec Vallès Occidental, que avui el tenim aquí amb nosaltres, el Xavier Pujol. Bon dia i benvingut.
1: Bon dia.
0: Amb aquest any arribau a la quarta edició d'aquests reconeixements empresarials. Com han evolucionat aquests guardons des que van començar?
1: Doncs cada any tenim més participació d'empreses candidates que opten per les 7 categories que proposem. També des de l'inici va tenir una voluntat de fer-se itinerant al territori i així hem passat per altres ciutats de la comarca. I aquest any ens fa molta il·lusió estar a Rubí, que és un exemple de les ciutats i del dinamisme empresarial de la comarca.
0: Uh-huh. Sovint se xerra que el Vallès Occidental és una de les locomotores econòmiques del país. Què expliquen aquests premis sobre el moment que viu avui el nostre entorn?
1: Sí, el Vallès Occidental és la comarca més... seria el vagó, el motor de l'economia catalana, amb la potència que té la indústria per sobre de la mitja catalana, i la indústria sabem que porta, i Rubí és un exemple, amb tots els polígons que té i totes les empreses que representen amb els diferents sectors d'activitat però dintre de la indústria, perquè són llocs de treball de més qualificació, més ben remunerats, amb una cadena de valor que dona fortalesa al territori. Cada any, quan presentem l'Observatori Econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans. I per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar aquesta falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: Mm-hmm. Aquest any, com dèiem abans, hi han 35 candidatures, com nosaltres anunciàvem, hi ha dues de Rubí. És una xifra especialment significativa? Què diu de la vitalitat empresarial de la comarca?
1: Sí, al final són empreses i sé que se n'han quedat algunes més perquè s'havia d'acabar d'omplir una documentació que no tots han...
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, sí, això ho haurem de treballar millor per altres anys perquè se n'han quedat algunes en la cua, però vol dir que hi ha un interès. Un reconeixement sempre és una cosa agradable per qui el rep, i sabem de moltes empreses que han estat reconegudes en els reconeixements que fem aquí al Vallès Occidental o els que fem a Barcelona, tot Pimec, diguéssim, els ha ajudat a projectar. Han aprofitat aquest fet per noticiar-lo, però també per posar una miqueta en valor qui són, què fan, i donar-se a conèixer d'una manera, pensem, més significativa, que això els ha ajudat, així ens han transmès i estem molt contents que així sigui. A part de reconèixer empreses, també ens agrada, quan hi ha notícies negatives també s'han de dir, s'ha d'ajudar a resoldre situacions, però posar en valor aquelles empreses que ho fan bé ajuda en els altres, perquè la psicologia és molt important en l'economia, i veure aquelles empreses que ho fan bé en les diferents categories que hi hem anima una miqueta el nostre esperit.
0: Mm-hmm. Heu destacat públicament l'alt nivell dels projectes presentats. Què vos ha sorprès més de les candidatures d'aquesta edició?
1: Doncs les diferents categories que intentem reconèixer diferents àmbits, no?, d'innovació, de creixement industrial, de comerç, d'associacionisme, de formació, de talent, de joventut... sí que el tribunal ho ha tingut difícil a l'hora d'escollir, perquè realment no només hi havia nivells, sinó que s'han defensat bé el posant en valor aquelles motius pels que consideraven que mereixien aquest reconeixement. Per tant, estem molt contents pels que el guanyen, i ens sap greu per aquells que no, perquè també tenien nivell per poder ser reconegudes.
0: Mm-hmm. Ara deies que no ha estat fàcil triar els guanyadors. Quins són els aspectes que més pesen a l'hora de valorar una candidatura?
1: de cada una de les categories tenim en compte criteris diferents. Per això en el tribunal hi intervenen també, doncs, per exemple, en comerç, el president de comerç del Vallès Occidental i la tècnica, perquè mirem una sèrie de coses concretes, com arrelament al territori, que una certa antiguitat, un dinamisme, una involucració en l'activitat no només comercial, sinó també social de l'entorn, i en aquest sentit hem tingut diferents candidatures que avalaven molt bé aquest paper, a vegades també doncs, que formin part de gremis o associacions que dinamitzen, perquè del comerç de proximitat se'n parla molt, però té moltes dificultats, té molts reptes, i creiem que s'ha d'abordar des de la Unió, i llavors no només el comerç que fa una feina, sinó hem trobat moltes botigues i comerços que fan mercat, fan associació, fan gremi. Llavors, en el comerç mirem això. En innovació, doncs, si han presentat algun fet que és novedós i destaca per sobre dels altres. Hi ha empreses que tenen una trajectòria i que tradicionalment són innovadores, però potser en aquest moment no ha estat l'àlgid en aquest sentit, i altres que sí, que han tret maquinària nova, que han patentat processos nous, coses que serien que després podem presentar com a tal, no? El mèrit que han fet empreses industrials, doncs també que dintre del que les dificultats que trobem en la indústria, però que estan creixent, i tenim un bon exemple en la comarca d'empreses que amb dimensions petites, i una de les coses que defensem a Pimec és que per ser més competitives les empreses, i d'això també en parlarà l'Oriol Amat, que serà el qui participarà també en aquesta jornada, una miqueta de la dimensió de la PIME, i que és un factor de competitivitat. Llavors, les empreses industrials que poden agafar una mica més de dimensió també les ajuda a fer a ser més competitives, no? Llavors, amb indústria això, amb talent jove, doncs persones que han iniciat un negoci i, o a vegades són canvis generacionals i la persona jove és la que l'ha assumit i li dona un altre aire, no? Cada una de les bases té els seus criteris de valoració.
0: Uh-huh. Les categories d'aquest any, com ara ens explicaves, són molt diverses. Quina fotografia del territori dibuixen? Com tenim actualment el territori en aquest sentit?
1: El tenim bé. Al final hi ha moltes més categories que ens agradaria poder reconèixer, però també per fer l'acte lleuger no podríem fer 15 o 20 candidatures com a vegades ens sortirien. El primer any ho vam intentar fer amb més candidatures, però llavors has d'anar corregint aquest i per això algunes d'elles estan doblades o tenen diferents vessants que podrien agafar-se per aquí o per allà. Al final la fotografia també intenten tenir un reconeixement arreu del territori, és a dir, individualment les empreses, però que també hi hagi empreses reconegudes de diferents entorns dintre de la comarca, i en general ens pinta un escenari penso que molt més positiu, també ho volem traslladar així, del que les notícies a vegades ens diuen, no?
0: Una de les categories és l'impuls de la formació professional i el talent. Les empreses encara tenen dificultats per trobar perfils professionals?
1: Sí, és el primer punt en el que coincideixen totes les empreses quan fem enquestes de què és el que més et preocupa o quina és la dificultat més gran. Per sobre d'altres coses, el trobar persones que s'incorporin, sobretot quan són qualificacions de formació professional, diguem, d'instal·ladors, per exemple, no? Tenim el gremi d'instal·ladors, que a més aquí a la comarca s'està unint, i ja està Cerdanyola, Ripollet i Montcada s'ha unit amb el del Vallès, la part de Sabadell, que s'ha unit a la seva vegada amb la part del Vallès Oriental, perquè creiem que les entitats també han de ser més grans per ser més fortes, per poder donar millors serveis en els seus socis. I és un sector que cada any participa en les fires d'ocupació que es fan, per exemple, aquí a Rubí, també a Terrassa, a Sabadell, per captar joves que vulguin estudiar i que després s'incorporin en el lloc de treball. I llavors reconeixem aquesta categoria també per posar en valor la feina que fan algunes escoles o algunes entitats per fer més atractiu la formació professional, que és una font d'ocupabilitat, d'alta inserció i de gran necessitat a l'economia del nostre país, però que a vegades no hem sigut capaços, tant des de la banda de l'assessorament, potser, no?, de l'acompanyament dels joves cap a aquests plans d'estudis, com de fer-los atractius pels joves perquè s'hi vulguin apuntar.
0: Ara que xerres dels joves, també hi ha un reconeixement a l'empresari o empresària jove. Veieu una nova generació d'emprenedors amb una manera diferent de liderar?
1: Sí, i tant. Es parla molt del lideratge femení, en clau femenina, i crec que encara té recorregut, i no vol dir només que ho facin les dones, és una manera de fer. Els joves són la societat que està pujant i fan les coses d'una altra manera. I aquesta és una altra dels reptes que tenim també com a PIMEC, estar en contacte amb la joventut, que és qui és el futur i qui fa les coses com ells consideren que les han de fer, que ja són... Nosaltres som migrants digitals, ells són nadius, ja tenen moltes coses incorporades, i igual que ho tenen amb temes de tecnologia, ho tenen amb trets culturals, maneres de liderar els seus equips, maneres de fer les coses més ràpid, i per tant no només hem de posar un valor, sinó aprendre d'ells, perquè són els que ens portaran cap endavant.
0: Això m'ha cridat l'atenció, la categoria de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral. Per què era important incorporar aquesta mirada?
1: Bueno, ja t'he dit que hem fet una mica d'agrupació d'algunes categories que en algunes edicions anteriors havien estat separades. Sí que la sostenibilitat és un repte que existeix no només com per obligació legal, sinó ens ho hem de creure, i cada vegada el públic, el consumidor, té més en compte aquests criteris, més enllà del greenwashing i del lloc que es faci una miqueta de cara a la galeria, sinó que hem de fer en termes de sostenibilitat mediambiental, però també econòmica i social, no? I llavors, amb aquesta mirada més ampla, incorporem altres variants, no?, com la diversitat, altres factors que ens ajuden a tenir, a poder valorar alguns trets que puguem apuntar aquests reconeguts que s'ho mereixin.
0: Mm-hmm. Entram un poquet més en la gala, si t'apareix. Què és el que trobaran les empreses i els assistents al pavelló de la Llana el dia 18?
1: Doncs, primer, molta il·lusió. Trobaran molta il·lusió amb la que ho estem preparant i amb la que estem fent. Estem molt contents, a més, de poder-ho fer a Rubí, amb qui darrerament tenim molt bona relació. L'alcaldessa ens ha posat molt fàcil participar en les taules. L'any passat van venir a la inauguració del casino i ens l'havien ofert per fer, de fet, els reconeixements que ha fet l'Ajuntament ha estat allà. Però per l'aforament que volíem com a PIMEC i pel nombre de persones i, per tant, vehicles i la ubicació, se'ns quedava una mica limitat i ens van oferir aquest altre espai on penso que estarem molt bé per fer les tres parts, no? Que serà, un cop arriben i fan la inscripció, doncs l'acte començarà amb els parlaments institucionals, però després amb aquesta xerrada de l'Oriol Amat, que és el president de l'Observatori, economista reconegut, que ens parlarà... L'any passat vam parlar d'intel·ligència artificial. Tothom en parla i crec que se n'ha de seguir parlant, però aquesta vegada ens ha semblat més adequat donar aquest missatge, que fruit d'un estudi que ha presentat PIMEC des de fa relativament poc, que la dimensió és un dels factors de competitivitat, comparar-nos amb altres països d'Europa i entendre quina és aquesta diferència que fa que, tot i ser amb dimensió petita, el nostre petit és més micro que el seu en nombre d'empleats i facturació, i això ens resta capacitat d'abordar projectes d'innovació, de tenir capacitat de finançament, d'abordar segons quines polítiques. Doncs l'Oriol Amat explicarà aquest estudi d'una manera breu i lleugera, i després ja anirem directament als reconeixements de les 7 categories que seran reconegudes. Hi haurà probablement, en principi està previst que vingui el ministre Hereu, per tant, això també ens afecta en l'agenda i en l'ordre, i com a personalitats, doncs això, tindrem el ministre Hereu, el conseller Samper, que és també del territori, vindrà el president de PIMEC, evidentment, i llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, doncs, si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai doncs, poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: Per tant, aquests reconeixements també tenen una funció de generar xarxa i comunitat entre les empreses.
1: Sí, sí, sí. Sempre busquem que hi hagi una part de coneixement, una part de reconeixement, en aquest cas, però també una part de xarxa social.
0: Uh-huh. Sí, sí. Ara que ens explicaves a la ponència d'Oriol Amat, quan es xerra de dimensió empresarial, normalment es diu que les pimes han de créixer per ser més competitives. Aquest és un dels grans reptes que teniu detectats?
1: Sí. Pimec sempre diem que no només identifiquem problemes, sinó que intentem proposar solucions i fer-ho des de la dada, des de l'estudi, no de les opinions, sinó d'allò que ens aporta el poder comparar, analitzar les empreses que tenim allà, aquí, estudiar empreses d'altres països. I si bé sempre diem que aquí som el 99,8% de les empreses, són pimes, no? També en el territori es compleix aquesta mitja. Que generem més del 70% d'ocupació i el 65% de valor afegit, la mitja d'empleats de les empreses, a Catalunya estem amb 3 empleats, si les agafem totes les dades agregades. Quan comparem amb països com Alemanya, com es diran a l'estudi, doncs, veiem que també té un percentatge molt gran d'empreses petites, però la dimensió d'aquestes petites no és tan micro com és aquí. I aquest factor, analitzem llavors el valor agregat que aporten les empreses, veiem que, doncs, ara no tinc les xifres exactes al cap, però més o menys a Alemanya estem als 60.000 euros per persona i aquí estem amb 30.000. Això està condicionant també la capacitat de remunerar que tenim a les nostres persones que estan treballant a les nostres empreses, no? I per tant de fer atractiu el lloc de treball per atreure talent i també de generar marge per tenir capacitat d'innovar, per obrir les portes a altres mercats, per tenir claus de finançament. Llavors, presentarem en l'estudi, doncs, aquestes dades que ens permeten comparar i propostes que ens poden ajudar. És una preocupació, no és tant la dimensió, sinó que per Pimec la competitivitat és una preocupació. Les empreses han de ser sostenibles i per ser on de ser competitives en un món cada vegada més global i entrellaçat. Si veiem que la dimensió és un dels factors que pot ajudar a ser més competitiu, doncs a partir d'aquí el que fem són tractaments, propòsits. Pues ara hi ha l'Accelera Creixement, que és un programa en el que també hi hem participat empreses de Rubí, que ajuda a fer aquest procés de creixement perquè siguin més competitives, sobretot en alguns sectors d'activitat on això és clau.
0: Mm-hmm. Els hi costa créixer a les empreses?
1: Sí, pel motiu que dèiem primer, que és trobar gent. Tenim en l'estudi que vam fer, perquè hi haurà qui diu, jo és que estic bé amb la meva dimensió, 7 de cada 10 empreses volen créixer, segons en l'estudi que vam fer. Per tant, n'hi ha més que volen créixer de les que no. Però de les que volen créixer, hi ha un 30% que identifiquen problemes per fer-ho, per sobretot trobar personal que els ajudi a més feina, necessiten més equip. Aquesta és una de les causes que tenen. Després hi ha altres barreres més burocràtiques, més de tipus tècnic, no? Però el primer és el personal.
0: Mm-hmm. Si haguéssiu de posar 3 paraules a l'estat actual de l'empresa del Vallès Occidental, quines serien?
1: 3 paraules, motor seria un, sostenible i resilient.
0: Les empreses del Vallès Occidental són cada vegada més sostenibles?
1: Penso que és un discurs que ha calat i s'hi està treballant. Nosaltres quan visitem empreses, abans tu trobaves de forma ocasional, ara ho trobes incorporat. A més, amb aquesta mirada més ampla, no de la sostenibilitat des del punt de vista només mediambiental, que moltes vegades ho associem a això, i s'hi està treballant molt, i amb temes d'energia també això ha ajudat a que calis, sinó també amb sostenibilitat econòmica i social, i incorporen mesures a les empreses que de com tracten a les persones, de com miren el seu compte de resultats per ser sostenibles internament, però també en la seva cadena de valor, de cara als seus proveïdors i de cara als seus clients. Jo penso que sí, que tenim no sé quants segells, però la evidència, la realitat és que sí.
0: Mm-hmm. I ja per acabar, Xavier, què vos agradaria que s'endugués una empresa que assisteixi en aquesta gala, encara que no sigui premiada?
1: Ens sap greu, però no totes poden ser-ho. Esperem que totes les que han participat assisteixin, perquè el que voldríem, a part de reconèixer i d'emportar-nos aquesta il·lusió i aquesta referència d'aquelles empreses que ho han fet bé amb cada una de les categories, això penso que ens anima psicològicament a veure que hi ha empreses que ho fan bé, que hi ha empreses que estan anant endavant, que hi ha empreses que, més enllà de sectors que tenen les seves dificultats, fan coses. I això és un dels missatges, no? Que hem de fer coses, hem de tenir una actitud, de tenir una il·lusió, i això està bé, fer xarxa i que comptin amb PIMEC com a entitat que els pot ajudar també en aquest procés, tant de defensa dels seus interessos, en la mesura que són petites i mitjanes empreses, com en acompanyar-los en la millora de la seva competitivitat.
0: Molt bé, Xavier, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest acte que estàu preparant i com està la situació a hores d'ara al món empresarial del Vallès Occidental. Que vagi molt bé el dia de 8 i a veure si guanya algú de Rubí.
1: Sí, no puc dir qui, però pinta bé.
0: Pinta bé, anda, mira que bé, estarem pendents.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
5: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
6: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
7: Tia, és que fort, us ho has assabentat plena profe de la uni.
8: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
7: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
6: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
8: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
9: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar el seu segon sopar solidari al Celler, una cita que arriba en un any molt especial per a l'entitat perquè commemora el seu desè aniversari. Més enllà de la recaptació, l'objectiu també era fer visible la feina que fan cada dia acompanyant persones amb càncer i les seves famílies. En xerram amb la seva presidenta, Milagros Calleja. Bon dia, Milagros.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Com dèiem, divendres vau celebrar aquest segon sopar solidari. Quin balanç en feu?
1: Home, molt positiu. La veritat és que va anar perfecte. Va anar perfecte, la gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari.
0: Mm-hmm. S'han complert les expectatives que vos havíeu marcat pel que fa a l'assistència, la recaptació, la visibilitat?
1: Mira, sobretot la visibilitat i bueno, la presència, al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat, i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, la veritat. Les imatges del celler complet, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: Quan vau recaptar?
1: Pues mira, vam recaptar 4.400 euros.
0: Bueno, està molt bé.
1: Sí, passa que hi ha gastos, eh?
0: Ja.
1: Hi ha gastos, però bueno, sí, llavors...

0: que vos hagi emocionat especialment o que resumís l'esperit d'on colliga?
1: Bueno, el moment dels parlaments, jo per mi, el moment per parlar l'Anna Ferrer, l'Anna Ferrer que era l'Anna, no, perdó,
0: la Yolanda Ferrer, la Yolanda Ferrer.
1: Perdona,
0: sí.
1: Ja la estava dient. L'anava a repetir i diu, no, estic equivocant. La Yolanda Ferrer, que ja va ser la que la va impulsar fa 10 anys, va ser la que va posar en marxa Oncolliga aquí, en Rubí. Uh-huh. I, bueno, jo crec que explicar una mica la història pues, també és important.
0: Mm. Aquest 2026, com deies, celebrau aquests 10 anys d'Oncolliga Rubí. Si mirau enrere, què ha canviat més des dels inicis?
1: No, jo crec que els objectius són els mateixos, el que ha sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, llavors va haver una època que la situació va ser més complicada, sobretot al redor del Covid. El Covid pues, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, tant culturals com esportives. Estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden. Els voluntaris responen perquè, clar, nosaltres la Junta proposem, treballem i tal, però quan fem una paradeta tal necessitem dels voluntaris. Mm. I això funciona.
0: Mm-hmm. Mm. I què creieu que ha fet que tanta gent confiï en l'entitat?
1: Jo crec que la presència, la difusió, i que quan la gent ho necessita, Oncolliga respon. La Fundació Oncolliga en Terrassa hi ha tots els serveis i tothom que va està contentíssim. Jo no conec a ningú que no estigui content amb els serveis. És un servei, una atenció individualitzada que és molt important en un moment que es necessita, i tots els serveis, tant psicòloga com nutricionista, són dos dels serveis que més se demanen.
0: Uh-huh. Sempre insistiu en una idea, que ningú se senti sol durant el procés. Què significa aquest acompanyament per a una persona que acaba de rebre un diagnòstic?
1: Bueno, pues significa un apoyo important, i significa que des de nosaltres la Junta també fem l'apoyo, luego tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, perquè els familiars i els cuidadors també necessiten aquest acompanyament, i luego les activitats que fem estan molt obertes, bueno, obertes a la gent que està malalta o familiars, per el qigong i el ioga. Jo crec que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda, no? El que estàs passant tu, jo l'he passat, o l'estic passant d'altra manera, en altra etapa, i això és important, aquest contacte entre ells mateixos, entre malalts, és molt important. Mm-hmm. Nosaltres ho veiem amb el grup de les gatxetetes, que es van obsequiar, bueno, van fer un petit obsequi, que era un clauer, que era un cor, que estava fet per voluntàries nostres. Bueno, la veritat és que s'implica molt la gent.
0: Mm. Heu detectat noves necessitats en aquests últims anys? Hi ha serveis que hagin hagut de créixer, especialment perquè hi ha aquestes noves necessitats?
1: No, o sigui, el que sí que ha tingut que créixer és el de psicooncologia, que és potser el més demanat.
0: Mm-hmm. Mm. Milagros, ja per acabar, quin missatge enviaríeu a qualsevol persona que ara mateix estigui passant per un procés oncològic o que ho estigui passant algú de les seves famílies? Quin missatge pues
1: que no,
0: enviau?
1: Que s'apropi a nosaltres, que no lo passi sol, perquè és molt important la companyia i l'acompanyament. És important reconèixer que tothom tenim els nostres moments. El moment que reps la notícia, cada un respon d'una manera diferent, però és molt important saber que no estàs sol, que hi ha gent que preparada, sobretot que està preparada per poder fer aquest acompanyament, i que el que necessiti se l'atendrà.
0: Uh-huh. I com es pot col·laborar amb Oncolliga per la gent que ens estigui escoltant i que es vulgui animar?
1: Bueno, mira, es pot col·laborar sent voluntari i se pot col·laborar econòmicament amb una aportació puntual, mensual, aportació econòmica. L'aportació econòmica és important perquè és com tot el que dona, tots els serveis que ofereix Oncolliga, tot és gratuït. Clar, els professionals tenen que pagar i després hi ha una part

0: situació.
1: Milagros Calleja, presidenta d'Oncolliga Rubí, gràcies per atendre'ns avui.
0: Gràcies a vosaltres per tenir-nos sempre en compte.
1: I enhorabona, per aquests 10 anys de trajectòria.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga.
0: Bon dia.
1: Adéu.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Waterpolo.
6: Tenis, taula.
7: Rugby.
6: Voleibol.
8: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: I avui, a cada residu compte, xerram de com preparar balcons, terrasses i jardins per gaudir del bon temps d'una manera sostenible i sense gastar de més. En aquest espai que ens proporciona la xarxa, la Marta Rubió, tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, compartirà idees pràctiques per reutilitzar materials, donar una segona vida a objectes que ja tenim a casa i convertir els nostres espais exteriors en racons més agradables i respectuosos amb el medi ambient. Consells fàcils, creativitat, economia circular i petites accions que demostren que, efectivament, cada residu compta.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
3: Hola, com esteu?
2: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, xules per fer amb residus o consells que ens poden anar
3: fàcils,
2: bé, no?
3: Sí,
2: fàcils, fàcils, fàcils, perquè sobretot ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
3: Oh, ja venia molt de gust, eh?
2: Per tant, balcons, terrasses,
3: i és que al mínim jardins,
2: també, jardins sí. Però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta, sí, i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
3: Exactament.
2: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser.
3: Exactament.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
2: Vinga, primer pas.
3: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
2: Sí.
3: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
2: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
3: sí,
2: oi?
3: Sí, sí, una mica.
2: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius
3: que no tens espai ni per seure. Sí.
2: Per tant, com ho fem, Marta?
3: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, I això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
2: Uh-huh.
3: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar. Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
2: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
3: sí,
2: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen, que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
3: és així,
2: transforma-me'l,
3: sí,
2: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
3: sí,
2: com estanteries, com a bases per plantes. És a dir, que imaginació al poder.
3: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA, i així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
2: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
3: important
2: que no eren tan fàcils de llançar, potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte de la taxa de residus, perquè ja saps que els visites a la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
3: Exacte.
2: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
3: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
2: Ah.
3: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo que sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
2: Un dia amb la Tereu comentàvem aquí que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, es troben meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
3: també
2: on pots trobar cadires que algú no vol. de vegades la gent es desfà de dues cadires.
3: També.
2: A xarxes també?
3: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, uh-huh, davant dels containers, que això és fatal...
2: Fatal. Haurien de tocar
3: avises,
2: el telèfon. Sí,
3: avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i, o aplicacions també.
2: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Pensar,
3: també.
2: Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
3: Exacte.
2: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
3: Sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no?
2: Uh-huh.
3: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, empalets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
2: Carai.
3: I vas penjant les plantes.
2: I deuen haver molts tutorials, no?
3: Sí.
2: A internet.
3: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
2: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el
3: temps. Hem de trobar temps per ser més creatives.
2: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi?
3: Mm-hmm.
2: I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, objectes uh-huh. que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
3: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
2: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi, dues perfeccionistes aquí,
3: sí, per
2: oi?
3: Això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
2: És un autoconvenciment.
3: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
2: Molt bé, quan ja tenim l'espai dissenyat amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost, que sempre
3: hi
2: expliquem.
3: Sempre hi és el compost, no?
2: Què fem amb el compost?
3: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
2: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
3: El teu llibre...
2: Exacte.
3: No?
2: Ai, anem cap allà?
3: Sí.
2: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
3: Adéu, que vagi bé.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: el temps dels esports amb el Cisco Lara i amb bones notícies. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Bon dia, molt bones notícies.
0: Sí, boníssimes.
1: I tant, perquè hem de celebrar un ascens i hem de celebrar que el bàsquet, el 3x3, està arrelat, una altra vegada 300 persones participant, una gran festa, dia 10 al bàsquet, aquesta temporada més exitosa, sense cap mena de dubtes, en el cas del CEP Sant Jordi, doncs és un altre factor per alegrar-nos, sense cap mena de dubtes, perquè hi ha salut a la nostra ciutat esportiva i aquesta salut es reflecteix en els resultats, però també en d'altres factors que jo crec que, en termes generals, gairebé tothom considera molt més importants que no pas en si. Per exemple, la celebració d'un ascens, com el del Club Juventut 25 de Setembre, amb el seu filial, que està molt bé, que l'any que ve estarà tercera catalana, que la veritat és que va ser una festa espectacular, que s'ho han merescut de bat a bat, perquè només el fet que li va fer ombra Ronin, que és una altra història, i menjava a part, doncs els nostres han hagut de disputar aquesta promoció d'ascens. Jo crec que en qualsevol altre grup haurien acabat campions i haurien pujat de manera directa els jugadors que entrenen a l'Abdeta Xirrifet, però van haver de, primer, doncs, desfer-se d'un rival, i com era l'Incres Atlético, mentre que en la segona eliminatòria han superat la penya recreativa de Sant Feliu. Allà els van guanyar 0-2, aquí 1-0, gol al minut 30 de la segona de Joel Luna, per, diguem-ne, donar la tranquil·litat i afrontar l'últim quart d'hora amb una festa dins del camp i fora del camp, i després es va allargar, l'entrenador el van tallar els cabells dins del camp.
0: Ah, en definitiva. Sí?
1: Sí, bueno, va ser la típica festa molt maca, que més enllà del resultat de l'ascens reflecteix la bona feina que s'està fent, de base, de mantenir jugadors de la casa, que les coses funcionen i que la pròxima temporada estaran a tercera catalana, un club que no oblidem té el seu primer equip a la primera catalana, que l'any que ve estrenarà la gespa, en breu començarà, doncs, a canviar-se la gespa artificial i tot el recinte, que és un espectacle també, però aquest d'un altre tipus, sense cap mena de dubtes. Aquesta és la part de resultat. L'altre, el que dèiem, doncs 300 participants, una seixantena d'equips de 3 persones, 3-5 persones que formaven part cadascun dels equips del 3x3 bàsquet, sobretot el més destacable, l'organització de les 3 entitats de la nostra ciutat que treballen amb aquesta modalitat esportiva, CEP Sant Jordi, Regina Carmeli i els Maristes. Al matí, sobretot, va ser quan va haver-hi més de color, es podria dir.
0: Bueno, perquè estaven més els petits, no?
1: Era cistella petita, jugaven els nens, les nenes. Això feia que les mares i els pares estiguessin també a la pista, ple els Maristes de gom a gom. La veritat és que va ser un matí espectacular, molt de bàsquet, molt de riures, molt de passar-s'ho bé. A la tarda, doncs, no hi havia una afluència tan gran, perquè ja els grans ja funcionen d'una altra manera, però també, primer, entre CEP Sant Jordi i Regina Carmeli, ja es van decidir les finals, que es van disputar els Maristes a mitja tarda, perquè va ser entre les 7 i quarts de 8 que es tancava aquesta quarta edició ja del 3x3 de bàsquet, que va camí d'arrelar, que va camí de tenir aquestes 300 persones per dir adeu a aquesta temporada del bàsquet a la nostra ciutat. Ara tothom a descansar, i a campus i coses d'aquestes, però tothom a pensar de cara a la pròxima temporada.
0: Mm-hmm. Molt bé, Cisco. Bon cap de setmana d'alegries que hem tingut.
1: Sí, hem tingut unes quantes, i ja ens queda el pròxim petanca, poca cosa més, i després ja pensar en Setmana Santa i liquidar el tema.
0: Molt bé, estarem pendents. Moltíssimes gràcies,
1: Cisco. Que vagi bé. Fins ara.
0: I ara no marxin, perquè arriba la tertúlia i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández. Sí.

0: Ara sí, ja ha arribat l'estiu. Pensareu, què li passa al Robert? Doncs bàsicament no em passa res greu. Però si Estrella Damm publica el seu spot de la temporada, és que l'estiu ja ha arribat. Això sí, aquesta vegada no s'ha estrenat una nova cançó, sinó que se'n reutilitza un clàssic surfero de sempre i per sempre. Escoltem com sona l'inici d'aquest nou spot d'Estrella Damm.
1: Si van esta noche, ¿qué? ¿Qué plan?
2: Fiestas en el pueblo.
1: ¿Sí?
2: Sí,
3: ¿Lo conoces? Espera, espera, ¿no sabes qué día soy, tío? ¿No conoces la historia del Cañut?
4: No.
2: ¿De quién?
3: ¿El Cañut?
4: No.
2: Con N y griega.
0: Així comença l'anunci al nou spot d'Estrella Damm. Sota la llegenda del Cañut s'hi explica una història d'amor d'estiu envoltada de mística. Com escolteu, enguany l'anunci ha comptat amb moltes personalitats, entre les quals s'inclouen artistes musicals com les Maresmes Cas, Musca i Greta Farello, el Salti Balmes, que per cert iniciava aquesta peça fa moment amb el mític Fantastic Shine, que ja forma part de la iconografia pròpia de les cançons de l'estiu d'Estrella Damm, i també trobem d'altres artistes com per exemple Rels B. Entre d'altres personatges, personalitats, apareixen el pastisser Jordi Roca, actors i actrius com Laia Costa, Álvaro Cervantes, Iria del Río, Oriol Pla o Mireia Oriol, entre d'altres, i també futbolistes catalans com l'Eri García, la Clàudia Pina o el Marc Cucurella. Ja ha arribat l'estiu, sí, ha arribat l'estiu a ritme d'Estrella. I pensareu, si no tenen cançó nova, si no han creat una cançó especialment per aquesta campanya, quina és aquesta cançó que heu dit que recupera, doncs, aquesta campanya per refrescar i per donar-li un context definitiu musical a aquesta nova campanya 2026 d'Estrella Damm i de l'estiu? Doncs és aquesta mítica cançó que escolteu ja de fons i que ara escoltareu en primer plan. Recuperarem el mític tema dels Beach Boys, Would It Be Nice, el hit que obria, per cert, el magnífic i recomanable àlbum que heu de revisitar contínuament, Pet Sounds, un àlbum de 1966. Amb aquest tema del Beach Boys i la sensació de que ja ha arribat l'estiu, us deixem amb aquesta recomanació musical. Gaudiu-la!

0: Són les 10 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Sonido Vinilo.
7: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
6: Sonido Vinilo.
7: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
6: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Radio Rubí els dilluns toca country.
8: I was all but 22.
6: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
9: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
6: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: del debat en un dia en el que arriba ple i bastant farcidet de notícies. Bueno, gairebé com tots els dies, però avui tenim bastants temes per tractar, perquè fa no res hem sabut que hi havia acord amb l'Iran. També tenim temes per tractar sobre el POUM de la nostra ciutat, que està aixecant polseguera entre els diferents partits polítics, i també aquí a casa nostra en xerrarem dels diferents candidats que ja estem desgranant, perquè clar, no oblidem que d'aquí molt poquet començarà l'any electoral, la temporada electoral, i això pot ser la bomba que diem nosaltres, i hem començat a conèixer els diferents candidats, i aquest cap de setmana també hem conegut el del PP. Fa uns dies l'alcaldessa deia que es tornava a presentar també, i en una setmana que políticament, més que políticament, judicialment potser, serà mogudeta pels socialistes, i tot això també marcat per el Mundial de Futbol, que sé que als nostres tertulians els hi agrada el futbol, i en posarem una pinzellada d'aquest Mundial que tenim en marxa. La gent que vulgui telefonar-nos ho pot fer al 93 588 59 60. Recordem, 93 588 59 60 si voleu entrar aquí en directe. Començam a la tertúlia. Tenim amb nosaltres avui a la Xavier Ribas, a la Marta Casas, i ara mateix, en l'últim segon, acaba d'arribar el Jordi Margarit.
1: Bon dia als tres.
2: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Jo, si us pareix bé, m'agradaria començar per lo més proper, per Rubí. La Riera ha donat personalitat a la ciutat, però també ha marcat una frontera interna durant dècades. Aquests dies hem estat coneixent, ja coneixíem coses, però aquests dies que ens han dit que ja tenien els suports per aprovar el dia 22 de manera inicial el POUM, aquest POUM planteja que el creixement de la ciutat se situï sobretot cap a Can Pujol i ho acompanya amb nous ponts i passeres. Si vos pareix, escoltam l'Andrés Medrano xerrant sobre això.
3: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: La pregunta és, estem cosint ciutat o obrint una nova etapa de creixement? Qui dispara?
4: Segurament les dues coses, no? No sé, la idea és bona, no? Tenim un espai, o sigui, un poble, diguem-ne, no sé si llarguidut, no? O sigui, com molt estirat, i perquè, clar, és això, ha crescut al costat de la Riera, no?, el poble. I és veritat, hi ha una banda que està allà, que fa pujada, fa mandra, no? Has de creuar, que creuar és difícil perquè hi ha els passos que hi ha i només els que hi ha. I, bueno, ja dic, la idea, la filosofia és bona. O sigui, anem a comunicar al poble, perquè al final tot és poble, no? Però clar, evidentment que si hi ha més facilitat per accedir-hi i hi ha això, nous plans en el POUM, doncs segurament també hi haurà creixement. Mm-hmm.
5: Sí, jo també estic d'acord el que... O sigui, em sembla bona idea, sobretot el tema de les passeres, perquè els ponts, potser quan vas amb cotxe amb tres ponts jo crec que n'hi ha prou, no sé. Però
0: bueno,
5: el tema,
0: hi hauran dos ponts més, dos més i tres passeres.
5: Exacte, jo crec que sobretot a nivell de vianants, i ho dic perquè aquest cap de setmana justament he travessat els ponts i, ostres, fa una mica de cosa, no?, amb el trànsit i tot això, per tant, tenir un pas de vianants, diguéssim, ho trobo positiu. I pel tema del creixement... és una cosa que certament fa fins i tot por, no?, de dir a veure fins on arribem a créixer, però sí que tinc entès que el punt precisament el que fa és limitar aquest creixement, dir, vale, fem aquesta pastilla d'habitatge aquí en aquest lloc concret i tal, però limitarem bastant el creixement, cosa que no vol dir que després es pugui canviar les normes urbanístiques o el planejament i se segueixi creixent, no? Però estic d'acord amb el Xavi, que em sembla bona idea.
1: Penso que aquí perdem oportunitats, és a dir, que està molt bé les passeres, per mi seria un element provisional fins que no es pogués fer el que hauria de ser i que totes les ciutats durant anys i panys s'han esmerçat en poder aconseguir, que és el cobriment de la riera. Si anem a Terrassa sense anar més lluny, veurem la Rambla. Tot el que sona a Rambles vol dir que s'han cobert espais per on passava l'aigua, que continua passant-hi, però que ho fa subterràniament. Jo precisament a Rubí visc que un lloc, un carrer que ve a desembocar en el meu, i el meu també formava part del torrent de l'Alba, i que es va cobrir i s'hi han fet edificacions, etc. És l'entorn del mercat municipal. Penso que aquest lloc ja des de fa temps que caldria haver anat posant els fonaments per un cobriment del que és l'escardívol, anar cap a la part oest i ponent de Rubí, Campujol, per exemple, i que si allà es fa una prolongació urbanística del que és en Rubí, no em sembla malament, tot i que tampoc cal ser 90.000 o 100.000, l'objectiu és 90.000. Molt bé, doncs seran 90.000, no hi ha més remei, no? I penso que és evident que tot el que està, el que abans en dèiem, a l'altra banda de la riera, doncs els cal facilitar la feina, sobretot si com un projecte més que a mig termini, entre cometes, caldrà pensar-hi i resituar una segona estació del ferrocarril, del tren, del meravellós tren, ho dic així, sense cometes, el fantàstic tren que comunica Terrassa amb Barcelona i que passa per Rubí, sí, evidentment cal facilitar l'accés a la segona estació de la Llana per tot el que significa desenvolupament i que ja va en aquest mateix sentit. Jo crec que es perden oportunitats, que està bé que, però si ho considerem provisional, es puguin fer aquestes passeres, aquests altres ponts, tot el que sigui comunicat, però comunicació vull dir amb l'altra banda de la riera, però crec que hauria convingut que ja tots els esforços, que són molts calés, ja ho sé, ja estem a mal de sempre, però que una ciutat, si es vol dir ciutat, no es pot basar en mesures provisionals, per mi, com són passeres, ponts, etc, etc. Cal tapar la riera d'una punyetera vegada i cal fer totes les previsions en aquest sentit. Crec que si no es pensa en això mitjà, fins i tot llarg termini, i això pot ser una prova, si és així, benvingudes siguin les passeres i els ponts, sobretot ho agrairà la gent de Can Fatxó i la gent que tiria en amunt cap als Avets i cap a tot arreu, no? I certament Xavier fot mandra, però que també fot mandra cap a l'altra banda, vull dir, ara tu puges per Sant Josep o tires amunt cap a Carrer Nou i cap a Can Oriol i tal, estan a baix, estan aquí on som nosaltres ara mateix, i fot una mandra sobretot aquest temps i aquest sol que ens ve al damunt, que és, que en fi, Rubí és el que és, està constrenyit en una banda per un límit de urbanístic o de territori de Sant Cugat, que arriba fins al torrent dels Alous, i que el torrent dels Alous és la separació, que hi ha tota una zona que s'està revitalitzant ara, com és el segle XXI, que hi ha molta gent de Sant Cugat que espantada pels preus de vivenda d'habitatge de Sant Cugat ve cap a Rubí i es queda al segle XXI, que és un dels llocs connectat directament amb Can Oriol, directament amb Sant Cugat, directament amb tot el sistema de viari de les autopistes, i que s'està revitalitzant. Però també fot mandra pujar, si vas a peu, tirar amunt cap a Can Oriol, estant al lloc on estem. I si és a l'altra banda de la riera, a Can Fatxó, per exemple, encara en fa més de mandra. I estant en el centre de Rubí, tirar cap al castell, senzillament cap al castell, ja és... En fi, ja agafes una lipotímia d'entrada, no?
4: Però en conclusió som uns mandrosos.
1: Exacte, sí, perquè no s'ha facilitat les coses fins ara. I si això està previst i d'una manera provisional, repeteixo, és un encert. Sí, però pensem en el cobriment de la riera.
4: Sí, això seria la solució ideal, eh? Però ara em feies pensar en la gent dels polígons que baixa cada dia, no? A les hores punta d'entrar i sortir a treballar. Clar, els dos ponts de baixada estan col·lapsats de gent.
1: Totalment.
4: Perquè, clar, els cotxes es belluguen i els punts són els que són i estan allà. Clar,
1: tenim és que caldria veure fins a on hi ha aquest cobriment de la riera. Fins a on podria arribar? No ho sé.
4: Home, la zona aquesta de l'Escardívol seria ideal i tu dius, són molts diners, segurament, eh? Però tampoc serien tants, no? Si només es fes aquest tram d'aquí, ja seria, guanyaries això, un espai increïble i, bueno, seria una inversió, eh? Però, clar, no seria tampoc una...
1: I pensar en el verd, pensar en aquests parcs que tenen d'altres municipis... I sí, ara, si m'apures, diria, mira si se'n podria muntar de festivals. Sí, però jo penso més en un espai tipus Sabadell, en el parc que no me recordo
0: Catalunya,
1: com es diu.
0: Catalunya?
1: Sí, sí. Doncs penso en aquest tipus d'urbanització, no? I perquè realment ens falta en el mig del poble, i certament estaria al mig del poble si, com es preveu, hi ha tantes ganes, doncs, de perllongar-ho i arribar a aquests 90.000 cap a la zona de Can Pujol, no? En fi, és un encert, aplaudeixo, sempre i quan es pensi que això és provisional, i que es digui.
4: Una cosa també em feies venir al cap, si augmentem el nombre de rubinencs i rubinenques, hauran d'augmentar els serveis, perquè si no estarem...
0: Això volia dir-vos, perquè aquest cap de setmana, xerrant amb veïns de Can Pujol, no ho tenen del tot molt clar aquest nombre d'habitatges que volen construir, perquè diuen precisament això, que... Vale, que està molt bé i que sigui habitatge, que una bona part sigui habitatge protegit, està molt bé, però no acaben de veure el tema serveis, si els hi bastarà o no els hi bastarà, i el tema mobilitat. Perquè aquí és el que deia el Jordi de la segona estació, que el govern l'havia condicionat en aquest POM. Ara l'ha condicionat el POM. No sé fins on arribarà el condicionament.
4: No sé si la Marta està més posada amb el tema del POM i sap si aquesta...
1: Home, el dilluns passat te'n vas empapar.
5: Sí, déu-n'hi-do.
4: Per això, aviam si ens pot il·luminar el tema aquest, si el POM està resolent això.
5: Jo precisament, o sigui, el POM, evidentment, el que sí que fas la reserva de terrenys, que és l'únic que pot fer el POM, i llavors, clar, és que aquí és com que es passa una mica la pilota, no?, entre ells. No, jo t'ho condiciono al desenvolupament urbanístic, vale? Ja està previst que hi hagi un desenvolupament amb més habitatge, amb aquestes passeres i ponts i tal, però llavors haurem de veure com després el govern diu, vale, em sembla prou, no em sembla prou, has de fer més coses. Això és una cosa que a mi se m'escapa, perquè realment és complicat, i pel tema dels serveis, és una de les coses que vaig trobar tenim clar que el POM només pot fer reserves de terrenys, que això és una cosa que ens van dir molt, no? Però trobo que, a mi trobo faltar coses, vull dir, jo vull veure, encara que no m'ho construeixi el POM, però vull veure dibuixat aquí, un CAP, una escola de sol, un no sé què, hi havia reserves de terrenys, així a memòria, crec recordar que van dir centres educatius, un institut i dues escoles per algun dels nous creixements, però clar, però a mi me falta alguna cosa aquí, no sé. El que passa, clar, també és un document que s'està desenvolupant 20 anys, que a més la mateixa alcaldessa va reconèixer que hi haurà coses que aprovarem al POM i ja les estarem modificant, perquè els documents van quedar obsolets, per tant suposo que és un document que, bueno, no serà... Vale, queda així i d'aquí 20 anys serà exactament igual, no? Quantes modificacions del PSOE s'han fet? Perquè jo ja n'he vist unes quantes. Pues suposo que s'haurà de veure, no? Si es preveu un creixement de 90.000, bueno, i si no arribem als 90.000? I si passem dels 90.000? Clar, això és una cosa que no... Però sí que és cert que el tema dels serveis i sobretot la mobilitat a mi em sembla no ben bé resolt. O potser és que fins que no ho veiem, no? No sabrem com...
0: El veí estava, o sigui... encantat, eh? El de Veïns per Rubí, el Toni García, l'altre dia deia que donaven suport perquè resolia molt bé la mobilitat, i els veïns precisament deien això, que no ho acabaven de veure clar. Creieu que dona resposta als pròxims 20 anys o respon a problemes actuals?
1: Jo crec que és provisional, que hauria de ser provisional. Per què cal pensar... A veure, ens han ensenyat que les poblacions, les ciutats, pensen a llarg termini, pensen en gran. Aleshores, repeteixo el meu discurs d'entrada. Jo crec que provisionalment facilita l'anada i vinguda, amb tota la mandra del món, però facilita l'anada i vinguda de la gent. Però sempre i quan pensem en gran, quin Rubí volem? I quin Rubí aniria bé? Rubí amb serveis, jo no sé si el cap de Sant Genís és suficient per tota aquella zona actual i la que s'obrirà, i la que s'obrirà.
0: Probablement quedarà més tensionats.
4: Segur, clar, si són
1: segur,
4: més.
1: Segur.
5: Això no. Clar, però és això, no? Com que es preveu una ampliació, potser aquesta ampliació ja dona resposta al nou creixement, però si no dona... És una qüestió que jo no sé fins a quin punt s'ha de dibuixar amb un poum. Perquè també és veritat que una altra cosa que van explicar, del tema polígons, es permetrà fer més alçades, es permetrà fer més no sé què, però trobo falta que el tema dels equipaments, bueno, hi ha equipaments que els tenim aquí buits, en desús, i que tampoc no sé si el POUM ha de definir què seran o què no seran. Vull dir que sí que és veritat que trobo això, no? que resoldrà alguns problemes, però que n'hi ha altres que penses... Bueno, no ho sé, clar, el veí no sé quins arguments va donar, per què resolia, però sí que penso, bueno, segur que resol més coses. El tema de l'habitatge protegit trobo que està bé, perquè cal resoldre'l, però hi ha altres qüestions que...
1: És que pot estar content el de veïns i el qui sigui, ens centrem en veïns. No cal que ens
5: agraeixi. Vull dir, perquè és un que s'ha pronunciat, eh?
0: Gràcies a ell s'aprovarà de manera oficial.
1: Doncs no cal que ens agraeixi la propaganda que els... Bé, però algú ha dibuixat quin és el Rubí que preveu, igualment que es diuen 90.000 habitants. Mira, doncs jo en dic 89.994. M'entens? Vull dir, igualment que es diu això, es diu el tema serveis i el tema aquest dibuix de què volem ser quan siguem grans, no? Bé, doncs això ha de ser. I a partir d'aquí, de dibuixar, aleshores es van omplint les deficiències que hi ha. I entre elles, repeteixo, la cobertura de la riera. Repeteixo. I que, com a fets provisionals, doncs aquestes passarel·les, el que sigui. Perquè, ara estem altra vegada amb el de veïns, perquè si només preveiem l'any que ens queda de manament i els quatre que puguem ser per guanyar unes eleccions o per tenir un millor paper en les eleccions, anem malament, perquè el ciutadà i ciutadana de Rubí, els veïns i veïnes de Rubí, el que volen és saber a on anem i què els hi esperen els seus fills i els seus nets. Per tant, s'ha d'explicar quin Rubí volem i a partir d'aquí posem tots els elements que ens portin cap a aquest lloc. I això, de moment, em penso que ningú ho ha acabat d'explicar o no ha començat ni a explicar. Repeteixo, si només es tracta d'un any que ens queda de mandat i quatre propers, a mi, com a veí de Rubí, no em serveix. Jo vull saber què serem quan siguem grans i que els meus fills, i bueno, no sé si tindré nets, però en tot cas que els meus tres fills doncs sàpiguen quin és aquell Rubí que els espera, i per això els estem oferint un seguit de possibilitats.
0: Mm-hmm. Ara deies això de que no serveixi només per l'any electoral. En els darrers dies, bueno, les darreres setmanes hem començat a conèixer quins seran els candidats dels diferents partits. De fet, fa no res, el divendres sabíem que el PP, el Juan José Giner, tornaria a ser el candidat, tot i que no és oficial. Escoltam l'Alejandro Fernández, el president del PP, i també el Juan José Jiménez.
6: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tu servicio.
7: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar, ¡vamos a por la alcaldía!
0: Ha dit que moltes meeting, coses,
4: no? Eh? Home, em ve amb un accent català impecable.
5: Sí, sí.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Bé, el PP tampoc no cal que ens doni les gràcies per la promoció. Primera. El Partit Socialista no porta 50 anys governant a Rubí. Aquesta és la primera. Per tant, potser que comencéssim a estudiar la història política i de quina manera s'arriba a la democràcia a l'any 1979, que a l'any 29 farà 50 anys. Per tant, hi ha unes etapes en les quals el Partit Socialista era un mes, jo recordo la primera etapa, cony, perquè hi era, que formava part d'una, diguem-ne, coalició de govern entre el PSU, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el Partit Socialista, Convergència, que s'anava bastant a una Esquerra Republicana, etc. Aleshores, Giner, repassa la història, que igual et convé. I, per altra banda, aquestes bravates, bueno, ara estan en un moment, aquest partit polític, de que, bueno, collons, sembla que s'ho hagin de menjar tot. Bé, ja ho veurem. De gana en porten molta. Gana en porten molta. Que s'ho mengin o no s'ho mengin, està per veure. I després, bueno, que sembla que la campanya electoral hagi començat. Perdoni. I sortosament encara queda un any, eh?
0: Sí, bueno, però els partits ja sabeu que ja estan en relativa campanya tots. De fet, a banda del Giner, també l'alcaldessa ens ha confirmat que pel PSC es tornarà a presentar. O sigui que anem desgranant, o sigui, ja, jo crec que ja estem en campanya.
4: Sí, això cada vegada comença abans. Ho veiem amb les nacionals també, amb les autonòmiques i també amb les locals, no?, que en quan queda això un any ja tothom comença això, a aixecar banderes ja, bueno.
1: A mi em semblava que era el mes de gener que començava tot això a moure's, o sigui, uns mesos abans, 5 mesos abans ja n'hi ha ben bé prou per acabar de conèixer quins són els candidats i no només el capdavanter, sinó les llistes, etcètera, etcètera, per veure per on van els trets a nivell personal. Ja sabem que unes eleccions locals, municipals, fins i tot molt més que la marca del partit corresponent, són les persones que hi van i qui dona la cara i qui assumeix responsabilitats, que en definitiva és una cosa de jo no he sentit cap de responsabilitat ara que s'assumissin, eh? Vamos pa allá, a por ellos, no? A por ellos ja amb dades equivocades. O sigui, no comencem bé. Hi ha organitzacions que sí que tenen el cap o la cap de llista dita. Ara parlaves de l'alcaldessa, molt bé. També havien dit que fins al gener no ho presentarien i ara s'ha avançat possiblement empesa perquè ojo que apreten, no?
0: Bueno, el parlem amb l'alcaldessa de dilluns, sí. Va ser quan ella va confirmar que sí que es presentaria, ja, no, però que estava que ella ara treballaria per a la ciutat, que la campanya ja arribaria, però que, bueno, que sí que confirmava...
1: No, esclar, és que el qui porta la veu cantant en l'Ajuntament, a veure, la seva campanya precisament és treballar, i és treballar i fer-ho bé, i donar-ho a conèixer, com penso que ho està fent l'alcaldessa, no? Per tant, no sé, la campanya és complementària a la gestió, i això el qui ho pot fer doncs serà el Partit Socialista, seran els comuns en si, per la part de govern que tenen en aquest moment, que de gestió, home, escoltàvem a l'Andrés Medrano, no? En si, i està bé. Repeteixo, no veig que es defineixi quin és el Rubí al qual s'aspira. No veig que ho defineixin. I això m'agradaria molt que a nivell... No cal que hi hagin empentes, no. A partir del gener jo diria que és quan s'haurien de començar. Perquè, si no, vull dir, ara qui se'n recordarà de la bravata del Giner d'aquí al gener? Poca gent. Bueno, o els de l'olla, no?
4: Però la repetiran una i una altra vegada.
1: Bueno, doncs ja sabem de què anirà. Ja. Dades equivocades i poca de concreció de cara al futur. I ja està.
5: Jo amb això també estic bastant d'acord amb tu, que les campanyes cada cop comencen més aviat i penses, primera, que la gent es crema ja. Si ja la gent avui en dia passa bastant de la política, si comences un any abans a fer campanya, al final, ja, això que dius, els seus l'escoltaran i aniran repetint, però al final és com... Bueno, suposo que t'han deixat clar el primer missatge i t'aniran repetint, és, vale, pues ja està, pues n'és més repetint, no? Però, i el tema de la resta de candidats, també penso que potser, no, la Maria s'ha vist una mica, entre cometes, obligada a dir, perquè aquest cap de setmana vam fer un congrés de ratificació de candidats i tal, sí, i clar, ella no sortia, no? I pensava, però si jo he vist que la ràdio ha dit que sí, clar, però entenc que ella hagi dit, bueno, ja, jo us ho deixo anar, però vaig fent. I el que sempre, jo des de que treballo aquí a Rubí Mitjans, qui serà l'últim serà l'UP. L'UP sempre em sembla fascinant, perquè ells van fent els seus processos interns, les seves històries, i al final, quan, el que deies, no?, els terminis que s'hagin ja de presentar les llistes i de més, l'últimes eleccions, crec que vam saber la llista el dia que s'havien de publicar, quasi. Vull dir que són un partit que em fa gràcia això, no?, que mantenen molt l'expectativa i fan les seves assemblees, els hi preguntes, no hi ha manera que et diguin mai res. És que està bé. Bueno, trobo que...
1: És un procés assembleari 100%. Sí. I sí, que sí. No és que no et vulguin dir, és que probablement ells volen exaurir tots els terminis que tenen.
5: Sí.
1: Bueno, és una manera de funcionar que no sé si sempre resol les qüestions de l'avui per demà. No sé si sempre ho resol, però és un sistema.
5: Sí.
1: Però és un sistema i jo personalment el respecto moltíssim. Ara, pràcticament no sé si és efectiu, però el respecto totalment, com respecto al que... A veure, el Partit Socialista, això que explicaves de aquest cap de setmana que ha tingut aquesta convenció municipalista, crec que els inputs i els titulars que ens van donant els periodistes són el tema d'anar per solidificant Collboni a Barcelona, i per altra banda crec recordar una xifra de 126 municipis en els quals estan a l'oposició i que interessava molt iniciar campanyes ja posant el focus en el candidat, no? I crec que aquest era l'objectiu d'una convenció del Partit Socialista on jo vaig observar, cosa que em va cridar una miqueta l'atenció, si vas a 126 municipis on estàs amb l'oposició, normalment el problema que es troba al Partit Socialista és que creix molt o solidifica molt l'àrea metropolitana i poc a l'interior. Clar, una convenció on l'idioma vehicular és en castellà, jo no sé si s'hi ha pensat amb això, eh? Vull dir, jo des del punt de vista periodístic, igualment que aplaudeixo, per exemple, Anna Maria, doncs que també li tirés davant i manifestés la seva il·lusió, intacta, deia, vaig escoltar-la, intacta, doncs molt bé, Anna Maria, doncs vinga, va pelant-te i a veure què fas, no?, durant tots aquest any que encara queda, o menys d'un any, 11 mesos, però el fet de que l'idioma vehicular d'una convenció sigui en castellà quan es vol créixer a nivell d'interior, jo no sé si això...
5: Contraproduent.
1: perdona, ja s'ho faran, no? Sí, sí. Però jo és l'observació que vaig trobar, no?
0: Si vos pareix, passem, deixem Rubí i seguim en la política, però en la política nacional, estatal, perquè aquesta setmana és una setmana bastant complicada pels socialistes. Avui la Begoña Gómez ha de declarar davant del jutge Peinado, dimarts la directora de la Guàrdia Civil va al Senat per xerrar del cas Leire, dimecres i dijous serà la compareixença de Zapatero a l'Audiència Nacional i divendres el fiscal general de l'Estat també estarà al Senat. Tot plegat és una setmana bastant complicada que jo no sé si al final li passarà factura o no als socialistes. La veritat és que el darrer sis sí que deia que els hi passava factura. I l'altre dia jo escoltava les casualitats no són sempre casualitats. Què en penseu vosaltres d'això?
4: Mira, amb això de la, dels, això sí, sí, passarà factura o no. Avui no sé si ho veia a la tele o escoltava la ràdio, no sé ara, que deien que en, no sé si eren 3 dies havien baixat 8 candidats en expectativa de vots, no? O sigui que factural s'hi passarà. O sigui, és l'únic que ho puc dir jo ara, perquè no tinc més informació. Però bueno, clar, és una circumstància que, clar, els afecta i això els votants, pues, al final ho manifesten. D'aquí a que siguin les eleccions, ja veurem què passa, perquè també ho hem parlat alguna vegada. La gent tenim molt poca memòria. O sigui...

0: No, penso també una mica com el que deia el Xavi, ara que ara tindrem tots aquests judicis que han anat sortint. Mira, el fiscal ja ni me'n recordava jo. El tema del Zapatero, personalment, em va pillar molt de sorpresa. Vull dir, és que és algo de... Hòstia, això sí que no m'ho esperava. I lo de la Begoña Gómez, ja en el seu moment es va dir, no?, que era una mica estrany com ho havien arribat a judicialitzar, no sé què. Per tant, pot ser que hi hagi una setmana en què caiguen tots, o hi hagi una setmana en què, bueno, quedi tot en stand-by o aconsegueixin com netejar la imatge... Clar, que es produeixi justament ara, si potser sí que tens raó, que estem tots altres coses, ara ve l'estiu, ara venen les vacances, però no sé fins a quin punt pot... té a veure o no, no sé.
1: Hi ha mitjans que s'encarregaran de que estiguem
0: allà. Que avui és també difícil, torno al que he dit abans, és que avui en dia la gent ja passa de la política i passa de tot, sempre que no passi alguna cosa que t'interessi remarcar-ho, no? Com que és que tots els socialistes els estan jutjant. Llavors, no sé, no... També hem d'estar una mica. Els periodistes de tribunals tindran feina aquesta setmana. A mi m'agrada bastant el periodisme de tribunals, o sigui que intentarem seguir-ho, però clar. També és veritat que, per això et deia, que jo mateix això del fiscal... És que ni me'n recordava, ja. Llavors, si jo, que estic tot el dia enganxada a la ràdio i de més, i no me'n recordava, la gent de a pie, de carrer, que no estan gaire informats i connectats, potser és que ni se n'adonen, eh? No ho sé.
2: Quan dius casualitat, apuntes a temes de conspiratius. Apuntes, eh? No sé si pensaves en això.
3: Jo sempre penso en temes conspiratius.
2: Temes laufar i totes aquestes històries que a Catalunya sabem molt i molt i molt de què va. Però no ens podem quedar amb que tot és laufar. No, tot no és laufar. Perquè la sotragada que hi haurà amb el tema Ábalos, Santos Cerdán, tot sí. Això, apunta que hi haurà sotragada. Ara bé, pel que toca ara, que és Begoña Gómez?
3: Sí.
2: Gómez,
3: sí.
2: Gómez, tant el de la Begoña com el del germà del Pedro Sánchez, crec que precisament per als seus vincles familiars això quedarà net. Per què? Perquè la responsabilitat... Perquè tu pots fer les teves trifulques, les teves històries, però la família és la família. I, per tant, la responsabilitat i el respecte a la família fan que a mi tingui una prevenció sobre el que hagin pogut fer o no fer. Jo crec que el cas Begoña i el cas del germà del Pedro Sánchez, tot això quedarà net. Aquí hi ha el tema Zapatero, i el tema Leire, que, clar, el tema Leire està lligat molt al finançament del partit. Si en aquí s'arriba a demostrar, i no només amb les collonades de la UCO... Ara, jo he sortit en papers de la UCO com a periodista. Ei, temps del procés i temps de totes aquestes històries, perquè, home, jo no m'amagava. Sí, home, tu feies el teu treball periodístic, però hi havia moments d'opinió i la meva opinió la manifestava. Bé, això ja va fer que un grup de periodistes, per un WhatsApp compartit, sortíssim a la UCO. Escolti, perdoni, que és que no puc jo dir totes les coses que a mi em semblin, si jo no... En fi, Angelet. Per tant, jo, el que pugui dir la UCO, m'ho passo per l'engonal. Però si això es arribés a demostrar històries determinades, perverses i comprovades, no només per l'informe de no sé què, per la conversa de no sé quantos... Bueno, sé de què van les converses, molt bé. I què? Res. Si hi ha alguna cosa més... I llavors, amb el cas Zapatero, jo, a mi em van caure a terra, vull dir, totalment. Vull dir, dius, hòstia, molt bé, però falta escoltar-lo. Escoltem-lo. També és cert, també és cert. El mal polític que se li ha fet a aquest home és irreversible.
0: Això sí.
2: Ara bé, el tema de que realment hi hagi una cosa o una altra o una de la més enllà està per veure. Però que s'ha encarregat el bagatge polític de Rodríguez Zapatero, això és un fet. Això és un fet i s'ha fet amb males arts, sí. Per altra banda, jo no sé si recordem que hi ha temes Kirchen, Gürtels i coses d'aquestes, que precisament no ha fet en el PSOE. I no és per dir, i Tomàs, no, és per dir una constatació més de que tot això està amagant una resolució que està al caure. que és el tema Kitchen, el tema Gürtel, el tema no sé què i el tema no sé quantos.

0: I veurem si la conclusió és que tots són iguals, no és veritat. No és veritat. Si va per aquí, si el Laufer va per aquí, és tractar-nos com a poc intel·ligents en els ciutadans. I crec que sabem desgranar el gra de la palla. Per tant, sí que és una setmana compromesa, pel que deia abans, per la marca, deslligant-ho totalment del que pot ser una campanya local, que són més les persones, perquè ens els creuem cada dia i perquè sabem realment de quin pal van. Si són capaços de dir fotre crits i dir barrabassades, o si realment la seva història, la seva manera, el seu tarannà, aquesta paraula que a mi m'encanta, el seu tarannà, proposa una confiança i una capacitat de responsabilització davant dels reptes locals. La marca PSOE tremolarà aquesta setmana, però això no vol dir que no tingui les seves portes i les seves vies que jurídicament se li vull comprovar. I això es dilatarà possiblement fins uns mesos abans de que hi hagi campanyes electorals, però no crec que provoqui cap tipus d'avançament electoral a nivell de les generals, que és el que esperen amb candeletes les dues forces de la dreta, perquè per la moció de censura no hi ha manera, ja ho han intentat pel dret i per l'inrevés, i no crec que els hi donin suport amb una moció de censura, ni molt menys a la gent que dona suport en aquests moments encara a Pedro Sánchez.
1: Passem de la política nacional i la justícia espanyola a la política internacional, perquè aquest cap de setmana una de les notícies estrella és que els Estats Units d'Amèrica i l'Iran han anunciat aquest acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. A mi m'ha cridat l'atenció al moment en el que s'ha fet l'anunci, que és en el 80 aniversari del Trump, en aquesta idea d'egocentrisme que té el Trump d'anunciar aquest acord ara, però sens dubte és un acord que sí que és internacional, però ens afecta molt directament a tots. De fet, des de que s'ha anunciat, ja ha caigut el preu del petroli, les borses estan pujant. Com ho veieu vosaltres?
2: Jo només dir-te que és molt simbol, o sigui, a part dels 80 anys, que el Trump ho celebrés amb un combat de l'Ilia Topuria i anuncies això alhora, és màgia. Vull dir, aquest senyor és... I jo, perquè això sí que ja a mi se m'escapa completament, però ja ho vaig dir aquí un dia, vale, avui he anunciat un acord, però qui et diu que demà no es tornen a anunciar que ja no hi ha acord? Vull dir, és que em dona el tram, el perill que hi ha amb aquest senyor, és que obre la boca i puja el pa, i mai millor dit. Ara l'ha fet baixar, però és que d'aquí dos dies igual també sentia, aquest matí quan venia escoltava el recurs, estaven parlant de que el Netanyahu d'Israel ja havia dit, bueno, això de l'acord ja ho veurem, i dic, bueno, si anuncies un acord, i evidentment com que ets el líder del món lliure, tot gira al teu voltant, però estan canviant la cosa, que ja és, potser dilluns que ve a la tertúlia estem dient una cosa completament diferent.
1: En teoria s'assigna el divendres.
2: Vamos a esperar. Però...
1: En teoria volen signar-lo el divendres.
0: Dic, veure... Cinc dies, això és.
1: És molt,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, és que a més...
0: És una eternitat.
2: Vull dir que amb aquest home ja ho hem vist, que un dia deia una cosa al matí, o bueno, jo ho escoltes a les 6 del matí, perquè allà són no sé quina hora, i a la tarda ja està dient una altra cosa completament diferent. Llavors és com una mica... Bueno, si tot el que sigui positiu per nosaltres... Bueno, i que deixin de bombardejar coses, evidentment, que és el positiu, però que no, és poc fiable. Vull dir, no... És una situació que no saps ben bé per on agafar-la, no? I penses, bueno, clar, la gent l'ha votat i tots li cedim aquest poder, doncs què hi farem? Però veurem el que dura l'acord. I si s'arriba a signar. Que si dius que és divendres, pensava que era avui, eh? Però...
1: No, s'assigna el dia de nou, el divendres a Suïssa. Val. I serà quan se sàpiguen els detalls d'aquest acord.
2: A veure...
0: Hi ha és un factor que no podem oblidar, ja que parlàvem de campanyes electorals. Al novembre hi ha el Midway, no sé com cony en diuen els americans, hi han unes eleccions al Congrés dels Estats Units i el Trump ha de salvar la cara, que la mig salvarà... És a dir, Estats Units ha perdut aquesta guerra amb l'Iran. Puto uno. Llavors, cal veure amb aquesta negociació què n'ha pogut treure d'aquest pecat que va fer, doncs, envaint l'Iran, no, i potent totes les històries que va fer, el tancament d'Hormuz, que no se l'esperava, com no s'esperava la capacitat d'Iran de reacció, com Rússia no s'esperava la capacitat de reacció d'Ucraïna. Aquella operació singular militar que havia d'acabar-se en una setmana, 10 dies, doncs mira el que dura, no? Per tant, el Trump s'enfronta amb aquesta campanya electoral i porta el que ha fotut a nivell militar, ha perdut. El Netanyahu, aquest paio, perseguit per la justícia internacional, menys a Israel, també té una campanya electoral per davant. I aquest tio, com que està pressionat pels ultres, del seu país i lligat amb la religió, tot aquest embolic que hi ha allà, necessita una victòria, que la victòria per ell és a poder constatar l'eliminació de Hamas. I això, doncs, hi està molt endins del Líban, i ell ha dit que això no ho atura. I és una de les primeres vegades que, diguem-ne, el lobby jueu als Estats Units, que també està dividit, el lobby jueu, no li pot perdonar o no pot exercir un posicionament a favor del Trump, que és l'aliat antològic de tota la vida dels jueus, de l'estat d'Israel, no dels jueus, de l'estat i del govern d'Israel, rectifico, amb aquest sentit, no? Per tant, veurem qui pressiona aquí, com s'acaba de desenvolupar aquesta arribada fins a divendres, perquè una de les coses que demana Iran és l'aturada també de l'avenç d'Israel dintre del Líban. I de moment Israel encara no pot dir que ha eliminat Hamas. Mm-hmm. I que això és el que el Netanyahu li donaria el valor per poder revalidar. És el que dèiem abans, aquests anys, si només pensem en el teu moment electoral, és una cosa que sacrifiquen moltes vides, molts projectes, etc, a tots els diferents nivells. I mentrestant hi ha un Mundial, que és el que dèiem abans. Vull dir que jo, que no peco de futbolero, però sí del Barça, per tant, avui miraré de veure el partit del Barça amb un altre sí. equipament, però miraré de veure el partit del Barça perquè soc culer, no cal que mirem el tècnic, que ell no té cap representant, ho sento.
2: Bueno, ara
0: ho sento molt, però m'agradarà veure el partit del Barça amb un altre equipament, no perquè jugui a Espanya, no, perquè en tot cas miraré el Barça, no? I és això, però poca cosa més.
1: De fet, el Trump, avui hora baixa, aquesta tarda, estarà a Evian Le Bain, que és on se fa el G7, que supos que xerraran de tot això també, perquè els diferents països europeus han celebrat aquest acord, però és un acord que ara dèieu, no sé fins a quan arribarà, ja hi ha hagut un bombardeig a Beirut, que ha suposat 3 morts i 15 ferits. Per tant,
3: aviam, fins divendres hi haurà atacs, i més, si realment l'acord s'ha de signar, i aquí gastaran tot el que tenen, perquè si ja no l'he de gastar, sí, hi haurà atacs. Això ho tenim, jo ho tinc bastant clar. En el seu dia, no sé si recordareu, sembla que ja estava el Trump, van organitzar una ràfia d'aquelles que munten ells, que li van dir Pau Duradora, no sé si és sona. Doncs esperem que la Pau Duradora aquella pues, sigui aquesta, no? Ho esperem, jo tampoc tinc gaire confiança, com deia en l'home de color taronja, sí, ja veurem què passa, però ja veurem. I em venia al cap també, quan parlàvem del 80 aniversari, em quedo amb l'aniversari de la Marilyn cantant el Happy Birthday, aquest no el recordarem.
0: Ui, allò també estava enverinat, aquest.
2: Sí, aquest també tenia la seva... Però bueno, més agradable que pel sí. que van dir d'avui, com ha acabat el Top Furia després del combat, que li han rebentat la cara, segur que ho era.
0: Ahir es va iniciar una sèrie a 4, a la televisió, al canal 4, a 4 Televisió, sobre el Trump. Hi havia una sèrie sobre el Trump i vaig començar a veure el primer capítol i em vaig clavar, però que realment expliquen un boig dels negocis, un boig a veure per on te la puc fotre per aquí per allà, pactant i liant-se amb tot el més corrupte i amb tot el més estrambòtic i extravagant de la... però que de tant en tant hi ha unes intervencions, en unes preguntes que els diferents personatges li fan a el Trump que ell va resolent, eh? I em vaig quedar amb una ara, no, bueno, els nens són al col·le, no? Hi ha un que li pregunta, diu, i amb tota aquesta empenta que tens debes follar mucho, no? I l'altre diu sí. Certament, no? Certament. Ah, doncs són pistes que van donant, no? I, bueno, és interessant, no sé quants capítols tenis, i aniran repetint-ho cada diumenge a la nit, miraré de veure'n algun mes, i si no, després segur que estarà en alguna plataforma i ho podrem anar mirant, no? Però realment és un personatge que té totes les qualitats que jo ho diu. Les té totes, eh? I no parlo d'aquesta primera pregunta que li van fer, no? Allà, que cadascú faci el que bonament pugui i li deixin, no? Però sense fer mal a ningú. Però, hosti, sí que representen un personatge peculiar, deixem-ho aquí.
1: Mm-hmm. Passam a temes més... no sé si divertits o més no tan profuns, que és el Mundial del 2026, que sé que vos agrada el futbol. La Marta estava un poc enfadada pels horaris.
2: Sí, perquè... Home, és que mira, només he pogut veure el partit el dissabte al vespre, que era el Marroc-Brasil, i són dues seleccions que les segueixo perquè penso que són de les favorites. I és que mira, la mitja part també he dormit.
1: Yeah.
2: Clar, és que jo no estic per tot trotes, ja. I en alguns partits, i avui al matí, quan m'he llevat a les 6, i estava, bueno, fa uns minuts, el Basté deia, fa uns minuts s'ha acabat no sé quin, que clar, l'han jugat a les 4 de la nit, o sigui, tu et lleves a les 6 i pilles com s'acaba un altre partit, i no, és impossible. A més, també un parlant del personatge, clar, els futbolistes iranians no poden, o sigui, poden entrar als Estats Units per jugar i tornar a marxar al cap de 24 hores. Han fotut fora un àrbitre somalí. El tema del preu de les entrades, que s'està enfilant a 800-900 sí, sí. euros i de més. Vull dir que és un mundial que futbolísticament a mi m'agrada veure el futbol i veure són estils diferents, seleccions diferents, però clar, està tot tan empanyado que ja és com de, bueno, mira, aniré seguint què fan i si puc veure algun partit, allò per... No, tu dius veure el Barça, però jo la selecció espanyola...
0: El Barça quina hora juga avui?
2: Avui a les 6.
0: A les 6, eh?
1: I, però serà un partit...
2: Jo el veuré perquè...
1: Serà un partit descafeinadet,
2: Sí, perquè és...
1: En Cap Verd.
2: És Cap Verd, però vull dir que a mi m'agrada veure una mica un futbol, no?
3: A veure, estem parlant del Trump, perquè el Cap Verd no era... Ah, no.
0: No, aquest és de color vermell. Sí, deies de la Basté, coneguent la bèstia del Basté com el conec, ell s'havia de llevar, aquella hora.
2: No, és capaç d'haver-lo vist.
3: És l'hora que lleva, no?
0: L'ha vist segur, el paio l'ha vist segur. Sí, sí. Vull dir, per això després doncs, em pot parlar en propietat. Ara, sí, sí, jo us admiro, la gent que teniu aquesta fe i que hosti, no, us admiro molt. Jo no, això no em mou massa, no? No m'ho massa, però sí, a les 6 de la tarda jo avui intentaré veure-ho.
3: Sí. Jo tampoc sóc futbolero allò en extremo, però aquests dies el que m'ha creat l'atenció del Mundial ha sigut el tema de les col·leccions de cromos. O sigui, a molts llocs parlaven de la col·lecció dels... Bueno, no són cromos, de fet són com cartes, no?, que van ara en sobrar. Doncs això, que hi ha una febre, una altra vegada, per les col·leccions de futbol del Mundial.
2: S'ha
3: que Panini i tot això, no? Que...
2: Sí, sí.
0: Ja, tinc una pregunta per a vosaltres que sabeu el tema dels... Fins quan... La broma aquesta del Mundial, fins quan dura?
2: Ui, s'acaba, em sembla, el 19 de juliol.
0: Molt bé, o sigui, en plena festa major tindrem Mundial, no?
2: Sí, sí.
0: Ara, doncs atenció, que veurem molta gent amb auriculars durant la festa major.
2: Segur,
3: Barça
2: amb
3: pantalles,
2: sí.
3: Clar.
2: Sí, sí. Jo anava a dir, espera't que no hi hagi també demanda de, depèn de qui arribi, vam a prendre la pantalla gigante. Ah. Perquè sí, ho diran en castellà, segur, eh? Que, per cert, vull recordar que l'any passat, o fa dos anys, que van guanyar les noies l'Eurocopa d'Espanya, o van arribar a la final, i ningú va demanar que es posés una pantalla gegant per veure la selecció espanyola femenina. Que dius, bueno,
0: aquest any seria diferent, perquè s'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat, vull dir... És que no cal dir que qui juga, si són els nois o les noies. No, si és que tenim un nivell impressionant. Mm. I una cosa que em sembla que ja la vaig comentar. Quan es fa una entrevista amb una jugadora de futbol, m'interessa molt més el que digui aquesta jugadora, perquè té el cap més ben emmoplat, ho sento, que poden ser molt bons els jugadors, ells poden ser molt bons en el camp, a la canxa, que diuen els argentins, no? Però les respostes que et donen sempre són les del 100%, el no sé què, el no sé quant. En canvi, les jugadores, a més de ser brillants i molt bones en el camp, segons el meu curt i petit concepte del que és el món del futbol, a més, saben de què parlen i saben quina resposta tenir.
2: Tant amb el postpartit, allò que t'agafen el garotazo, com a les entrevistes. Jo també és una cosa, no és que el segueixi gaire, el futbol femení, però hi ha una de les coses que enganxa, que és això, a part de veure-les jugar, és de dir, ostres, però és que com es nota que bueno, que tenen més, no sé si més formació, a nivell, però que sí, que es nota moltíssim, que hi ha una diferència molt gran. Mm-hmm. I...
1: Jo volia preguntar-vos sobre aquest Mundial si penseu que és un Mundial més global o més comercial.
0: A veure, el futbol diguem-ne que el concepte esport ha anat quedant de més a més, sí. I que evidentment és un negoci impressionant, no? Impressionant. Desconec xifres sobre el tema del món per poder afirmar que és més comercial que esportiu. Gairebé diria que sí.
3: Jo diria que el futbol és l'excusa per vendre de tot, o sigui, des de gorres, samarretes, pilotes, música... Bueno, la Shakira... Ara,
2: sí.
3: No sé, heu sentit la polèmica de que si havia anat...
2: Sí, que si era una doble.
3: Clar, és que es barregen moltíssimes coses. I, o sigui, és allò com els telèfons mòbils. I a més serveix per trucar. Doncs i a més hi ha futbol, no? O sigui, sí. Jo crec que és el paquet allò del...
0: Deixeu-me dir una cosa sobre això del món d'esport i la comercial. Com això? Ja el tinc, ja m'ha vingut al cap. Vaig llegir una notícia que un comentari que es deia que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família havia tingut més audiència mundial que el final de la Super Bowl, amb tot el merder que foten a nivell comercial i tal. Que era comercial o no el tema de la Sagrada Família, ho deixem aquí, però per això de l'esport convertit en una comercialitat, en una indústria en definitiva, hi ha una dada que a mi em va fer molta il·lusió, és que, igualment que tindria algun comentari a fer sobre el per què no es va deixar cantar el cant dels segadors, sí. I lluir el collons, només veiem banderes espanyoles, ja em vaig mosquejar molt. Jo dic, hòstia, amb tota la convocatòria... Ah, no, resulta que qui portava una estelada no podia entrar. Ah, cony, bueno, doncs això també algú hauria de donar explicacions. Però que aquella meravella que va costar un any de preparar, de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, és una meravella. Aquells drons amb en Gaudí que girava el cap i es mirava la seva obra, i que tot això es fes en base a la frase de primer l'amor i després la tècnica. Bueno, encara se'm posa la pell de gallina, no? Vull dir, és una meravella. I que això hagués superat l'audiència del final de la Super Bowl mundial és impressionant.
3: Mira, com un spot per Catalunya i Barcelona és impagable,
0: impressionant,
3: no?
0: Sí, impressionant, sí.
1: Però també Barcelona no necessita cap spot perquè ja és prou potent.
0: Però Catalunya sí.
1: Bueno, Catalunya. Jordi, Marta i Xavier, moltíssimes gràcies per estar-hi avui aquí i vos tornem a veure el dilluns vinent.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies. Adeu.
2: Adeu. Adeu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa la ciutat en dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb més facilitat. Concretament, dos ponts i tres passarel·les per vianants. Així ho ha explicat el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
3: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
2: Les tres passarel·les per vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardíbul i la plaça Marquès de Barberà. La segona entre la Llana i la plaça de la Sardana. I la tercera, la que construirà la B. Brown per unir les dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent, que va paral·lela a la via del tren dels ferrocarrils, que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la Via a Can Fatxó, en aquest cas. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí, per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils, i l'altra al final del carrer del compositor Wagner, per donar sortida del polígon Rubí Sud cap a la comarcal 1413 i també cap a l'autopista AP7.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc va rebre divendres un suport explícit a la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la Biblioteca Municipal. Mestre Martí Taulé, escoltem a Fernández.
4: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también como Armand me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
2: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del Partit Popular de Catalunya, que es farà dissabte 27 de juny.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Cisco Lara García.
5: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve al filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclòs un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.
2: Tornem amb més informació de la nostra ciutat aquest dilluns en el butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, molt bon dia. Recta final del magazine. Temps per la cultura, l'oci i totes les qüestions socials. Avui parlem de cinema i sèries i de fotografia. Avui més que mai fem un programa per veure. A 11:45 el Víctor Pérez i el Jacint Fornols ens porten les novetats de la gran i petita pantalla. En cinema parlem del Dia de la Revelació i Pioneres. I en sèries, del Vampiro Lestat i Colegio Abbott. Avui tenim com a convidat musical a Joan Dausà, que acaba de treure la cançó Papa, posa-la al disc, i que està dedicada a la seva filla Julieta. I ara, en uns minuts, conversem amb el fotògraf maresmenc Toni Privat, que demà fa l'activitat Explica'ns el teu rotllo del gra a la biblioteca. De tot això és del que us parlarem des d'ara fins a les 12. Recorda que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: El pintor de Malgrat de Mar, Toni Privat, és l'encarregat de fer demà dimarts. L'explica'ns el teu rotllo del grup fotogràfic El Gra, serà el darrer abans de les vacances. Privat va guanyar fa 10 anys el Premi Barcelona International Photo Awards i des d'aleshores no ha deixat d'exposar les seves fotografies en blanc i negre i sobre temes tan diversos com la pagesia o la captació d'un instant o el cos humà. L'activitat de demà es diu Fotografia 35 mil·límetres, perquè és el format que treballa Toni Privat. Ja el saludem. Toni, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies i molt agraït d'estar aquí a Ràdio Rubí i el grup fotogràfic El Gra també, amb el Manel Mires, que ens vam conèixer al Barracín, la seva senyora i els seus amics, i moltes salutacions.
0: Segur que molts d'ells t'estan escoltant. Explica'ns, per començar, per què les teves fotos són en 35 mil·límetres i en blanc i negre. Què permeten aquestes dues tècniques que no permeten la resta?
1: Bueno, és una història que no és casual, és deliberat, no? Un escolleix sobre un procés molt llarg, segueix un camí i és una intenció d'una búsqueda d'una signatura personal, no? O sigui que tot, crec que tot fotògraf ha de tenir moltes influències, però ha de buscar i obtenir aquesta signatura personal, seguir el seu camí. Llavors jo faig blanc i negre, havia fet color, havia fet diapositiva, digital, tenia la primera càmera Canon, reflex de full frame, o sigui, no és que estigui anclat en el passat amb el blanc i negre, sinó crec que és d'una gran modernitat, no? O sigui, però cada persona escolleix la seva identitat, no? O sigui, i me sembla fantàstic, la fotografia digital i el color és meravellosa.
0: Però pels que no som experts, la tècnica dels 35 mil·límetres, què és el que permet per deixar la teva empremta?
1: Bé, segueix unes proporcions àurees, bueno, com també en digital, com el sensor, el full frame també, però sobretot jo estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec amb l'espera, no? Jo hi he estat pagès tota la vida i fotògraf. Primer vaig començar fotògraf, després tota la meva vida laboral pagès, venent fotografies, i totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important, no? Llavors, la imaginació, imaginar bé d'imatge, no? D'imaginació. Llavors, és una història personal, no? O sigui, com una cerca de totes aquestes coses que se sumen, totes les vivències, el que has llegit, la poesia, tot, no? O sigui, i és així.
0: Curiós, perquè tens una sèrie que es diu One Second, sí. I que té a veure també amb la captació de l'instant, sí. Tot i que... Sí, sí. Al llarg de tota la teva obra, no només en aquesta sèrie, la sensació és que la teva obra va sobretot d'això, de captar aquest instant únic i irrepetible.
1: Sí, sí, bueno, la fotografia potser és el mitjà artístic que lluita, més important, que lluita contra el temps, no? Perquè tu quan has fet la fotografia ja està, ja ha passat, hi ha un abans, un ara i un després, però quan has fet la foto ja ha passat. Per exemple, en pintura, les arts plàstiques i tal, tu pots, és un exemple, no? Tens una poma, te la menges i després pintes la poma, no? Amb fotografia, primer has de fer la fotografia i després, si vols, te la menges, no? O sigui, és aquest instant, no? O sigui, hi ha un algo que... Hi ha molts instants a la vida, no? I n'hi ha una darrere l'altra, i si no fas un dia, fas l'altre. Tampoc és allò de l'instante decisivo de Cartier-Bresson. Jo crec que hi ha molts instants, no? Però el temps és molt important en fotografia, sí, sí. El temps fugi, no? Sí, sí.
0: A la mateixa vegada, algunes de les teves fotografies busquen mostrar l'oposició, els contraris, la dualitat, això sí. Es veu especialment a la sèrie Analogies i Alegories. Recomanem sí, a qui ens estigui escoltant que si li interessa que entri al teu web, toniprivat.com, perquè podrà veure el que estem explicant, no?
1: Sí, sí, sí, és una, això és totalment deliberat, no? És, en poesia es fa servir molt l'oxímoron, que és el contrari, no? És el silenci sonor o la música callada de la gran poeta, o sigui, és com buscar dos oposats i per contrast surt una tercera via, no? O sigui, sí. I respecte al que me deies d'un segon, això que va ser una sèrie que vaig fer perquè un segon és la velocitat més curta que amb la meva càmera telemètrica, i amb un segon a la vida un segon no passa res, perquè en un segon és molt ràpid, però en fotografia, si obres l'obturador un segon, se queda tot mogut, i per això vaig voler fer aquest homenatge a un segon, no? El temps que en fotografia un segon és moltíssim. Tu vas a veure una exposició fotogràfica de 50 fotos, 70 i tal, i potser no hi ha ni un segon de temps amb la suma de totes les, no? De les captures, no? O sigui, perquè estan fetes a 250 aus de segon, o sigui, 250, un segon dividit per 250 vegades i tal, no? I per això era una metàfora del temps, aquest segon i tal, sí, sí.
0: Per aquells que ens estan escoltant, quins consells li donaries a persones que treballen la fotografia de forma amateur? Perquè són els que et trobaràs demà, eh? Bueno, la gent del Gra, hi ha molta gent que no s'hi dedica professionalment. I segur que et pregunten coses.
1: Consells, però jo crec que tots som amateurs. Tots els grans mestres han sigut amateurs. O sigui, amateurs, el francès ve d'estimar amar, no? O sigui, ho trobo fantàstic i clar que jo només els puc dir que continuïn i que perseverin i que amb el seu camí, que no mirin els altres, que no mirin les crítiques, que facin que busquin la seva personalitat i que tenim dret a fer el que ens agrada. O sigui, però això d'amateurs, o sigui, amateurs professionals, o sigui, hi ha professionals molt dolents, no? O sigui, comercials i en poc sentit estètic i visual. I, bueno, perquè jo crec que la fotografia és això. Més que una representació de la realitat, és una visió d'una representació de la realitat. Si no tens visió, o sigui, per mi amateurs tenen una visió fantàstica, o sigui, això de... Jo respeto molt... Bueno, respeto més els amateurs que els professionals.
0: Que els professionals dolents.
1: Sí, clar, clar. Sí, és així.
0: Quin moment creus que viu la fotografia artística? Perquè tu deies, per mi la fotografia no és captar un instant, que també, que hi ha una fotografia que fa això, una fotografia que serveix per mostrar productes, cada cop més, i sobretot amb les xarxes socials, més persones que som el propi producte, però la artística, aquella que es pot posar al costat de la pintura, l'escultura i la resta d'arts?
1: Sí, home, és un mercat molt petit, sobretot aquí a Catalunya, aquí a Espanya, a l'estat espanyol i tal, és molt difícil vendre, o sigui, hi ha altres països, França, Estats Units, Austràlia, jo crec que tenen una llei de mecenatge, tenen unes, a la declaració, uns beneficis fiscals i una cultura de comprar obra d'art, no? Aquí és molt més insòlid, no?, que es compri pintura, fotografia i tal. Jo vaig venent, però clar, si fem la pregunta que l'estat espanyol, que visquin de la fotografia, de vendre fotos, potser hi ha tres autors, no? O sigui, no viuen de la docència, o de masterclass, en fi, de tallers, de retiros, en fi, però de vendre l'obra com a artísticament la seva obra és difícil. En canvi, saltes a França ja te tenen un respecte. A mi m'ha passat amb la pagesia, per exemple, que he fet aquesta obra que és de vida, és molt extensa, de la pagesia, i a França ha tingut un ressò que aquí no ha tingut tant, tot i que he vengut, sí, sí. Així és.
0: Una de les teves últimes col·leccions, no sé si encara està, es pot veure, és el Pícnic, és una col·lectiva que es pot veure a Barcelona. Tens previst fer més exhibicions en els pròxims mesos?
1: Vaig fer una a Barcelona, últimament una a Malgrat, però Pícnic, no entenc el que... Pícnic se va fer fa uns anys i era... si no recordo malament, era a la galeria David Foto, que també vaig fer una exposició, i allà es va fer una de, que es deia Omni, que me va encantar perquè era fotos sense la signatura, o sigui, hi havia l'exposició i tu podies comprar sense saber quin era l'autor. Hi havia autors consagradíssims mundials, hi havia autors, que això que dèiem amateurs, que no, no, però i és, bueno, jo vaig vendre la meva foto i altres, gent amateur va vendre la foto i altres grans autors molt famosos no van vendre la foto perquè ningú sabia que era el gran famós. No?
0: Un bon experiment, per no mercantilitzar amb l'art, és a dir, t'agrada o no t'agrada, no? T'arriba o no t'arriba?
1: Clar. Perquè sempre mirem la signatura, la firma d'aquell quadre que anem a veure, que està a la dreta en un museu, no? I estaria bé veure el quadre amb total llibertat de no saber qui és l'autor, no? Perquè si no és com una marca comercial, ja, això és... no? O sigui...
0: Bueno, en el cas dels pintors, que segurament són els que tenim més per la mà, doncs sí, hi ha grans pintors que han fet obres nefastes, no?
1: Sí, clar.
0: Que bueno, si no portessin la signatura, potser no estarien tan valorades.
1: Sí, sí, n'han fet de molt bones, excel·lents, grans obres, mestres, altres mediocres i altres molt dolentes. Per això a mi m'agrada, no es pot dir m'agrada la fotografia de tal autor o l'obra de tal pintor, me pot agradar una foto d'un, una d'un altre, una d'una persona, d'una entitat fotogràfica, entens? O sigui, no tens l'obligació d'agrair tot d'aquell autor, no? Perquè si no és com una signatura que és una marca.
0: Total. Així és. Què explicaràs demà? Explica'ns el teu rotllo.
1: Bueno, explicar seria com una... serà com un diàleg, no vull que sigui un monòleg, sinó que tothom hi participi, podem anar endavant, enrere, fer preguntes i això, un diàleg, no? Sí. Amb total humilitat i explicant una mica, home, explicant el que ens agrada a tots, no? Aquesta passió, aquesta addicció que tenim a la imatge, a la fotografia, doncs tots som partícips, no? I així serà.
0: Doncs, Toni Privat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé demà. L'explica'ns el teu rotllo, que, dèiem abans, serà l'últim d'aquesta temporada, abans de les vacances d'estiu.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu, Belén, i a Ràdio Rubí, i a tothom. Que vagi molt bé.
0: Gràcies. Adéu.
1: Vinga, adéu, bon dia.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Les 11 i 22 minuts, avui el convidat musical és Joan Dausà. De fet, escoltarem Papi Posa-la al disc, que és una cançó que ha fet en col·laboració amb Mamaduixa. Una col·laboració que reuneix aquestes dues veus de l'escena catalana que diuen que es podria convertir en una de les cançons de l'estiu i que va començar doncs, gairebé com una broma, una cançó, primer una tornada que li va fer a la seva filla petita i que es va acabar convertint en aquesta cançó que va posar al disc com ella li demanava. Papi, posa-la al disc.

Queden 6 minuts, una mica menys, perquè siguin les 11:45 del matí i aprofitarem per fer-vos recomanacions per fer a la ciutat, tant avui com al llarg de la setmana. Avui mateix hi ha el cicle Conta'm una òpera, concretament Falstaff, de Giuseppe Verdi. És a les 7 de la tarda a l'Ateneu i va a càrrec del tenor Marc Sala, de Pròpera Música. Falstaff, vaja, és una comèdia lírica en 3 actes. És un llibret de Raigo Boito que es basa en Les alegres comares de Windsor i Enric IV de William Shakespeare. Una mica embolicat tot, eh? Són obres de William Shakespeare que agafa Giuseppe Verdi per convertir-la en una òpera, l'òpera Falstaff, que es va estrenar al Teatre de la Scala el 1893. D'aquesta manera s'acomiadava dels escenaris Giuseppe Verdi, sens dubte, un dels creadors més prolífics i més destacats de l'òpera. L'obra presenta a Sir John Falstaff, un cavaller vell, fanfarró i hedonista, que intenta seduir dues dones casades que l'enganyen per ridiculitzar-lo. La posada en escena moderna és de Lauren Pelly i combina humor i reflexió, és a dir, que aporta encara una altra visió. El Explica'm o Conta'm una òpera és una activitat en la que, en aquest cas, un tenor, el Marc Sala, explica aquesta òpera. Es pot veure, però a més te la tradueixen. No és que et tradueixin les paraules, és que et tradueixen i t'expliquen de què va i, sobretot, d'on prové cadascuna de les coses. Vaja, que no cal ser un gran expert per poder participar en aquesta conferència, en aquesta mena de taller que es fa avui a partir de les 7 a l'Ateneu Municipal. Com deia, moltíssimes activitats les que ja estan preparades a la ciutat. Recordem que a finals d'aquesta setmana comença el Random, això vol dir que comencen els concerts que després s'allargaran a la Festa Major. Si no m'equivoco, aquest divendres 20 de juny està previst el concert de Joana Crash, però a més, aquesta setmana comença ja, diguéssim, que una mena d'escalfament de motors del que serà la Festa Major. D'una banda amb el Random, però també amb altres activitats que tindran lloc a diferents espais de la ciutat.

També dissabte a les 7 de la tarda tenim ball al casino, però en aquest cas ball més actualitzat. No són balls de saló, perquè en aquest cas és DJ Indicol l'encarregat de posar la música. DJ Indicol neix per donar resposta a la demanda de l'Indi Nacional a la ciutat de Barcelona. Es va convertir en el DJ resident de Tardeo Cool de Barcelona i ara ja està consolidat com una referència d'aquest gènere. Les seves sessions viatgen entre l'indie rock, l'indie pop, el nudis, l'indie electrònica i els hits de sempre. Aporten, diuen, dinamisme i personalitat a les seves sessions, tot i la seva curta trajectòria sota el nom d'Indicool. Ja ha actuat en nombroses ciutats de tota la geografia espanyola i també ha format part d'alguns dels festivals més reconeguts del panorama indi, com ara el Sonorama Ribera del 2023 i el 2024, el Festival dels Sentits 2024 o el REC Festival també de 2024. La sessió que planteja comença a les 7 de la tarda, s'acaba a les 9 de la nit, és dissabte i té un preu de 5 euros. Aquesta actuació o aquestes sessions també s'inclouen al Random, aquest festival de música, però també d'actuacions aquest any, i el mateix dissabte, però després de DJ Indicol, hi ha el DJ o la DJ Trapella. La trajectòria de DJ Trapella va arrencar el 2017 amb actuacions a escala local i comarcal i després d'anys de formació i experiència, a finals de 2021 el projecte va fer un salt amb actuacions a diverses sales de festes de Catalunya. Es va convertir en la DJ resident de la sala Club de Mataró, això es donarà una idea de quina és la música que punxa, i també a la festa caníbal de la sala Apolo. Obertament LGTBIQ+, i amb identitat de gènere dissident, és una de les DJs més dinàmiques, fresques i sorprenents del panorama actual. Com dèiem, també actua aquest dissabte, en aquest cas a partir de les 10, al casino. La durada de la seva sessió també és de 2 hores i el preu de l'entrada és de 5 euros. Si voleu anar a qualsevol d'aquests dos concerts, hauríeu d'entrar a, ja sabeu, la plataforma Covin, en aquest cas la plataforma Covin del casino, per adquirir aquestes entrades. És el mateix que haureu de fer, en aquest cas, per anar a veure la Joana Crash, que ara sí és una d'aquelles activitats que necessitaran d'adquirir entrada. La Joana Cras actua diumenge 21, havíem dit el dia 20, no? És diumenge 21 a les 7 de la tarda. La Joana Cras és una rubinenca que viu a cavall entre Rubí i Barcelona, a la que hem entrevistat en diverses ocasions i en diversos programes, i que aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, actuarà al Teatre Casino dins d'aquest festival Random. Les entrades entre 5 i 10 euros. Recordeu que a partir de demà ja es poden adquirir aquestes i totes les entrades de la Festa Major, totes aquelles entrades que són de pagament. Això serà a partir de demà, dimecres 17 de juny a les 5 de la tarda. No em vull equivocar. Al llarg de tota la setmana us anirem fent propostes perquè, com dèiem, hi ha molta activitat a la ciutat i us anirem avançant les propostes amb prou temps perquè pugueu posar-les a l'agenda i adquirir les entrades. Passen 3 minuts de 2:15 i nosaltres continuem.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Boys, put the blame on me.
1: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: acabem el programa, com sempre, com tots els dilluns, parlant... Jo deia abans de la petita i gran pantalla, crec que ja hem parlat això, del tamany de les pantalles que tenim a casa, que cada cop són més grans. El cas és que parlem de sèries i de pel·lícules estrenades al cinema. Ja tenim amb nosaltres als estudis el Víctor Pérez. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Un home que, per aquells que després el veureu, sempre adapta el seu outfit a l'actualitat esportiva de la setmana. D'aquí, la samarreta de... No, però moltes vegades sí que ho intentes...
1: Sí, sí, no? Bueno, però habitualment... Bueno, tinc moltes samarretes que no heu vist, d'altres equips estrangers, però bueno, només porto Barça i Espanya i ja està. Clar. No portaré aquí la del Chelsea, la del Manchester United, bueno, etc.
0: Entre d'altres coses perquè... No sabríem per què la portes. És a dir, que si està jugant al Chelsea en aquell moment o juga aquella setmana, doncs segurament no ho sabríem. Tenim també amb nosaltres el Jacint Fornols, que ell prefereix un estil més sobri i no donar pistes de qüestions futbolístiques. Hola, Jacint, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. No, no, a veure, qui no li agrada el futbol? Poques persones no els agrada el futbol o algun tipus d'esport, eh? Algun tipus d'esport. Segur que te n'agrada algun, per molt que siguis el dir. Cap ni un! Caram.
0: Molt pocs.
2: M'ha sorprès.
0: Molt pocs.
2: Però... M'ha sorprès.
1: No hi ha cap a les Olimpiades, quan són les Olimpiades, que dius, aquest m'agrada, que sigui un.
0: Sí, sí. Clar que me'ls miro, alguns. Algun. I més per veure la... O sigui, clar, estàs parlant d'Olimpiades.
1: Sí, clar.
0: Per veure les... la capacitat humana, no? El que som capaços de fer, no?
1: M'he anat a lo més top de l'esport, perquè no diguis no veig esport.
0: No veig esport. Sí, home, sí. Sí, no és el moment, però m'agraden, per exemple, els esports d'hivern. Olimpiades d'hivern m'agraden molt, em semblen molt apassionants, i també m'agrada molt la natació sincronitzada, la natació... però és que avorre... Bueno...
1: Hauria anat bé que parlessin d'alguna cosa d'esports, però no és el cas.
0: No és el cas. No hi ha ni cap pel·li d'esports, ni cap sèrie d'esports. Ahir, per cert, que hi ha qui diu que deixo les coses així a l'aire i que dic, vaig anar al cinema o vaig veure no sé què i que no materialitzo. Ahir vaig veure l'assistenta.
1: Bueno,
0: no al cinema,
1: Ah, anava a dir, encara està al cinema, no? No,
0: no. Però com havia triomfat tant i era una cosa que es veu que els joves o els adolescents... els ha al·lucinat. Home, em va agradar, em va sorprendre, està bé. Una pel·li per un diumenge a la tarda amb crispetes és bien. Pues ja està, ja ho he dit, pels que diuen que no ho dic. Anem al que s'ha estrenat i del que volem parlar, que per això us hem convidat. Comencem pels Jacints. No sé si ho dic bé, Jacint, el dia de la revelació.
2: Sí, sí, ho dius molt bé.
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger. Son personas. No.
4: Buenos días, Kansas City. La previsión para... Hoy es... Psst.
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí.
4: ¿Qué me está pasando?
5: La gente ansía la verdad.

0: Déu-n'hi-do. Una pel·li de Steven Spielberg. Quan he vist lo de la revelació pensava que anava més de revelació de secrets, però hi ha una mica de tot. Apunta a que és...
1: No, no.
0: Té molta...
1: De revelació de secrets, va. Va de revelació de secrets. Perquè enllaça directament dins la seva filmografia de l'any 77, va realitzar Encuentros de la tercera fase. I aquesta pel·lícula, 49 anys després, s'inspira directament amb el cas, si us sona el cas Rockwell, aquell famós cas en què el que diuen que es va estavellar un ovni, una nau d'aquestes alienígenes, i que els Estats Units té, bé, té totes les eines que hi havia dintre la nau i els possibles supervivents o cadàvers d'alienígenes. Bé, la història ens explica ni més ni menys el que l'Steven Spielberg sempre ha cregut, que la vida alienígena existeix i que està entre nosaltres. I ho fa a través d'una ficció interessant, a través d'un thriller, una mica ombrívol, però també al mateix temps ple d'acció. Bé, ell és un mestre dirigint, això no tenim cap mena de dubte, per entretenir el personal. Té pel·lícules més interessants o menys interessants, però sempre, sempre en un nivell mig que, bé, la majoria de pel·lícules d'aquestes de gran format que s'estrenen als anomenats blockbusters li queden sempre com una cosa realment ridícula davant del cine que ell fa. Perquè ell fa un cine realment molt bé dintre els paràmetres en què juga aquest director. Jo l'he trobat una pel·lícula interessant, a mi m'ha semblat molt, com diríem, que qüestiona moltes coses des de la ficció, perquè qui sap si realment existeix la vida alienígena o no. Molt agosarat és dir que no i molt agosarat és dir que sí. Per tant, ell juga amb aquesta qüestió, ell es basa en tota una sèrie de situacions a través dels personatges que interpreten el Joseph O'Connor, l'Emily Blunt i el Colin Firth. Crea una trama molt interessant sobre com hi ha molts interessos perquè no reveli la veritat, com es aconsegueixen progressos econòmics i invents sorprenents a través de la tecnologia que s'ha aconseguit dels alienígenes, etc etc. Juga molt també amb el que els militars estan a darrere de tot i apunta aquestes coses. Ara, realment és un vehicle per entretenir, per fer-t'ho passar bé i que crec que dona una lliçó a molts que vulguin aprendre cinema o que vulguin dirigir pel·lícules i que estiguin embrancats en voler fer una pel·lícula d'acció o un thriller, que prenguin nota de com es pot fer. Les crítiques gairebé totes són positives. Jo diria que no és de les millors pel·lícules de Steven Spielberg, però sí que és una d'aquelles pel·lícules que t'assegura que tu estaràs més de dues hores pues, al cinema entretingut. Si t'interessa, evidentment, el que t'està explicant el director, perquè a ningú li interessa el millor que li parlin d'alienígenes. Però directament va lligat amb l'actualitat internacional, perquè no lliga amb una crisi a nivell mundial. Interessant també el punt de vista que expressa la pel·lícula. Jo diria que és de les pel·lícules que ens arriba, que anuncia que cada setmana tindrem una gran pel·lícula de gran format, perquè recordar que la setmana que ve tindrem ja Toy Story 5 i cada setmana hi haurà una d'aquestes pel·lícules. Arriba la temporada d'estiu, arriben els blockbusters.
0: Anem ara a una pel·li espanyola, es diu Pioneras solo querían jugar.
2: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
3: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
2: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
4: ¡Nati!
2: Ser esposa y madre.
4: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
2: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
5: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
6: Pues estás hablando con la persona adecuada.
5: ¿Tú dirás?
6: Mira.
5: Se me ha ocurrido algo grande. ¿En qué época te escucho?
7: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
8: Una pregunta. ¿Contra quién vamos a jugar?
5: Eso dejadmelo a mí. Vosotras queréis jugar, ¿no?
9: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
10: ¿Pero yo por qué tengo que correr si soy la portera?
9: Hay cosas de hombres. Mejor no mezclarlas.
5: Usted debe ser la secretaria.
11: Hola.
5: De usted, el de las.
11: Creo que ya conoce a mi jefe.
9: La secretaria es él, yo soy el de las.
5: Un placer. Que hoy no importa.
11: quien gane o quien pierda, sino que vean de lo que sois capaz.
12: ¡Vamos!
13: ¿Qué pasa? ¿Que un promotor deportivo de medio pelo le puede hacer frente a la Federación de Fútbol?
14: Un uno contra mí.
15: Y si demuestras que eres tan buena, yo hasta te animo con pompones.
14: ¡Venga, venga!

0: L'estava buscant perquè recordo haver vist un documental que parlava precisament d'aquestes primeres dones futbolistes de l'estat espanyol, però no he trobat el nom.
1: Mira, és una pionera sola que li han jugat, és una comèdia costumista, més aviat, més que comèdia, melodrama costumista, que ens situa als anys 70. Molt interessant, perquè és com un document una mica històric. Tu imagina't l'any 1970, quan un grup de dones decideix que vol jugar a futbol. Això és tota una revolució a l'Espanya franquista. Les costums estan molt arrelades del patriarcat i és pràcticament impossible entendre que unes dones vulguin jugar a futbol. A partir d'aquí, la pel·lícula es construeix amb totes les jugadores d'aquest equip i el que va fer possible, un promotor una mica aixelebrat, que va fer possible que això es pogués produir. Però està molt ben explicar. Per què? Perquè ens situa en un moment donat en què és que sembla increïble el que havien d'aguantar les pobres dones que volien jugar a futbol. És que és al·lucinant. I ara trobem lògic que el Barça tingui 4 Copes d'Europa, que s'ompli el Camp Nou, etc etc. Però això té un per què. Perquè hi ha hagut un canvi a la societat. I això és el que explica molt bé la pel·lícula i que penso que és molt interessant. Els que es pensin que tot això és natural i que jugar a futbol les dones és... No. Això va ser una conquesta, una lluita i un sacrifici molt gran per part de les dones, perquè el que havien de sentir als camps era realment, però, una bestiesa. Se sentien unes coses realment, ja no diríem incorrectes, és que eren autèntiques animalades, el que es deia als camps. El que destaca més és el seu repartiment de tot aquest equip d'actrius que donen vida a aquestes jugadores de futbol. I cal dir que Marta Díaz de López Díaz, que és la directora, que es va donar a conèixer amb Mi Querida Cofradía, una pel·lícula que va ser presentada al Festival de Màlaga, i aquesta, pionera Solo Querían Jugar, també va guanyar el Premi del Públic al Festival de Màlaga. Jo crec que és una molt bona mostra per situar-nos a través de la història i de veure com les coses, sortosament, estan canviant.
0: Doncs dues propostes molt diferents, fins i tot compatibles, eh? Compatibles per veure en la mateixa setmana, eh? Depèn, sempre diem, depèn del que vulguis veure. Segueixo buscant el documental. Hi ha un documental en una plataforma de streaming que està molt bé i que suposo que es va estrenar en paral·lel a aquell documental que es va fer sobre la selecció femenina actual, sobre que tenia més a veure amb tota la seva lluita per el Piquito i per altres qüestions que no eren el Piquito, perquè prèviament al Piquito hi havia les queixes per les seves condicions laborals. Però aquest històric també el recomano molt perquè, clar, són dones que quan t'expliquen, com deia el Jacint, el que van viure eren barbaritats, és a dir, coses que eren delictives, el que es deia en aquells camps de futbol, eh? No és que les insultessin, no. És que deien barbaritats que us podeu imaginar que a aquestes hores del matí no es poden dir, però que es deien. Bueno, afortunadament...
2: No em poso a parlar d'això, perquè si no... no. M'heu de tallar.
0: No acabem. No. Va, anem ara a les sèries. Comencem per El Vampiro Lestat. You've been alive and undead for 265 years. Witness the French Revolution, the electric light, the atomic bomb. I am the vampire Lestat. It's my era. I'm a rock star now.

0: vampire to start. I am a god.
1: És la tercera temporada, no?, d'aquesta sèrie.
2: Sí, l'han posat un altre nom, per dir-se un subtítol diferent, era Entrevista con el vampiro, aquesta sèrie basada en el llibre
1: com la
2: de...
1: Peli, no?
2: Com la pel·lícula, basada en el llibre d'Anne Rice, la pel·li que va sortir als 90 amb Tom Cruise i Brad Pitt, i en aquest cas que la història li favoreix bastant, ja ho vaig dir en el seu moment, al nivell sèrie, o sigui, dona per més, i una perspectiva molt diferent del que veiem a la pel·lícula. I en aquest cas la sèrie, jo vaig dir que era una sèrie que tenia molt bones crítiques, i la tercera temporada també les té, als Estats Units és considerada les millors sèries d'aquest 2026. I sí que és veritat que jo em va agradar la primera temporada, però tampoc vaig estar allò que dius, bueno, quina meravella. Però la segona per mi sí que és d'aquestes sèries que porta, bueno, puja un esglaó, no?, molt clar. I la tercera és una reformulació, que a mi això m'agrada molt de les sèries, quan segueixen amb la seva ànima principal, amb la seva... no sé com dir-ho, bueno, amb la... Sí, bueno, amb la seva ànima, i al final la tercera temporada fa aquesta reformulació on es canvia el punt de vista de la història. O sigui, les dues primeres temporades teníem el personatge de l'actor de Jacob Anderson, que és la parella de l'estat a la sèrie, amb la seva història explicada per ell mateix a un periodista, que això, pues, evidentment, d'aquí ve el títol, no?, Entrevista con el vampiro, i la tercera temporada, pues, ho fa des de la perspectiva de l'altra persona, que és aquest l'estat, que és l'actor Sam Raid, que, bueno, que s'ho passa pipa fent el personatge. Jo crec que, literalment, si no li paguessin massa, tampoc s'enfadaria, perquè s'ho passa genial en aquesta tercera temporada fent d'estrella de rock, que ja el veiem al tràiler, que se le va la olla totalmente. I sí que és veritat que és diferent, perquè, evidentment, és una sèrie que potser era més dramàtica, pura, a les dues primeres temporades. Aquesta temporada és més boja, no li dona més igual, potser, fer aquest dramón que tenia les dues primeres. Però és interessant també a nivell, fins i tot, metafictici, perquè hi ha un documental dins la sèrie sobre el personatge de la sèrie. Llavors, bueno, cosetes que són novedoses i que sembla una altra sèrie, però sí que té aquestes coses que fan que es refresqui moltíssim la història. I, d'augment, ha començat superbé. O sigui, veurem si arriba a les quotes de la segona, perquè per mi la segona temporada, que va sortir el 2024, va ser de les millors d'aquell any.
1: Jo, els que estan a casa, els recomano que segueixin les instruccions del Víctor, perquè... De vegades, ho dic perquè deies, la primera no em va semblar la leche. És a dir, que hi ha gent que igual l'ha començada i diu, bueno, pues no hay pa tanto.
2: Que passa molt, això.
1: Però seguiu les seves instruccions perquè l'encerta molt. És a dir, que si et diu, espera el capítol 5, ostres, el capítol 5, t'enganxes.
2: Ja està.
1: És literal.
2: Ho sap ja per indústria, ho saps bé, no?
1: Sí, clar. No, i per unes quantes. Recordo algunes que...
2: I separació.
1: No m'ha acabat d'agradar i... No, separació no l'he aconseguit. Lo siento, no l'he aconseguit. No. Jo ni que me la doni mastegada, crec que que em vindran ganes de veure-la. Però en algunes sèries és cert que val la pena tenir paciència. També et diré que, en aquest cas, estem parlant d'una temporada sencera, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però en els casos en què són un o tres o cinc capítols, potser li hauríem de fer una repassada als guionistes i al director, perquè... pots perdre molta gent pel camí si has d'esperar la cinquena...
2: Per això dic jo que l'episodi més important sempre és el pilot.
1: Clar.
2: És el primer episodi. O sigui, és veritat que hi ha sèries que després el tercer o quart és brutal i dius, ja està. Però si pot ser que el primer sigui l'episodi que t'enganxa, és molt millor, evidentment. Per mi, ja dic, sempre és l'episodi més difícil també de fer, eh? Això segur.
1: Clar. Bueno, però amb un bon pilot i un capítol justet, vas a buscar el tercer, que normalment ja t'acaba de situar, i amb un mal pilot dius, es que le quiero poner ganas, però que és impossible.
2: Bueno, millor que no sigui la inversa, que jo he vist molts pilots molt bons i després la sèrie ha anat cap a baix.
1: Va, pues acabem amb Colegio Abbott.
3: Attention, I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Miss Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
4: It won't. It might.
5: We are family.
6: Y'all know what time it is.
7: Welcome back.
8: I will be turning up.
9: You got me so excited.
10: Guys, this year is going to be great.
11: Oh! You know, guys, I still think it's going to be a great year.
12: We are family.
13: Ms. Shimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
14: Preteens are a lot different than second graders.
1: Ja ens havies parlat, si no m'equivoco, d'aquesta sèrie.
2: Aquesta comèdia que ara estrena cinquena temporada fa un parell de setmanes a Disney Plus, perquè sempre ens arriba més tard que als Estats Units. De fet, d'aquí dos mesos o tres estrenen la nova als Estats Units, i aquí haurem d'esperar, pues, més mesos. Però bueno, ens arriba aquesta cinquena temporada d'una sitcom que, com veiem a les imatges, pues, nominades Premis Emmy a tots els Globus d'Or, etc. I una sèrie que porta cinc temporades i set sitcom, pues, té també aquest por de cuidar el que baja el nivell, i de moment és una sèrie que sempre manté el nivell, és una sèrie notable, que ens explica les vides d'aquests professors d'una escola pública de Filadèlfia, on sempre els hi passen coses dolentes, però han de tirar cap endavant. És una sèrie molt optimista, que potser cada cop veiem més sèries tipus d'aquestes de comèdia últimament, més luz blanca, no? I a vegades potser feia més falta també el panorama actual que tenim, no? A nivell, a tots els nivells, al nostre planeta, però en aquesta comèdia, pues, ho sap fer molt bé això. També m'agrada molt com desenvolupa els seus personatges, eh? Sobretot el personatge de la directora, perquè veiem un personatge histriònic que li dona igual tot, no sé què, i al final pues, té una evolució que segueix sent el mateix personatge, però canvia molt la seva perspectiva i està molt bé. També, evidentment, tenim històries d'amor com a totes les sitcoms, que funcionen molt bé. Però ja dic, a mi el que m'agrada més d'aquesta sèrie és que em recorda el valor de l'educació pública, que això és el millor que té, i com, tot i els problemes i els baches, no?, que tenen pel camí, doncs al final pues, surten cap endavant. I bueno, jo crec que a tots els que hem estudiat a una educació pública, a escola pública, ens recorda a la nostra aquesta etapa, no?, a l'institut sobretot.
1: Doncs sí, precisament entre tots els problemes que deies que tenim, l'educació pública és un dels que ens ha acompanyat durant tot l'any. Jacint, Víctor, moltíssimes gràcies per els vostres consells i els vostres comentaris. Ens tornem a trobar en una setmana. Que vagi bé.
2: Ens veiem.
7: Adéu-siau.
1: I així acabem aquest Rubí al dia de dilluns 15 de juny. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, que acabeu de passar una molt bona tarda.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Milers de docents, famílies i estudiants es van tornar a manifestar ahir a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Entre els participants també hi van ser presents membres de la comunitat educativa rubinenca, alguns integrants de l'Assemblea de Docents de Rubí i també hi van ser presents associacions de famílies de diferents escoles de la nostra ciutat. La manifestació va transcórrer sense incidents, va acabar a tocar de la plaça Catalunya, on hi havia els escenaris. De nou, els càntics més comuns van ser contra la consellera d'Educació Esther Niubó, també contra el govern en general, els Mossos i la seva presència a les aules i a favor d'una escola pública de qualitat i en català. De fet, els representants de l'organització, dels sindicats, van agrair l'assistència en aquesta mobilització, però també a tot el cicle d'accions que han fet durant els darrers mesos. De fet, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demanava la màxima unitat possible de tots els agents implicats en l'educació pública i va parlar també sobre possibles futures reunions amb el Departament d'Educació.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos per res, perquè seria estèril. Ara no és el que fa falta, el que fa falta és obrir nous camins, noves negociacions, nous objectius i això, aquesta voluntat de repensar l'educació de Catalunya, de consensuar quin model d'escola catalana volem i necessita el nostre país i construir aquest camí conjuntament. Perquè al final l'educació i tots els serveis públics són responsabilitat de tots els actors, siguin polítics o socials.
2: Per la seva banda, des de la CGT van reclamar més recursos públics, tot dient que els previstos en els nous pressupostos que s'han d'aprovar al juliol són completament insuficients. A més, van exigir al govern que s'assegui amb el comitè, amb tots els agents socials, aquest mateix estiu per arribar a una solució com més aviat millor.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I ara parlem de les matrícules a la universitat, perquè si sou famílies monoparentals podreu gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus d'aquestes matrícules a les universitats públiques i també a la Universitat Oberta de Catalunya. Es tracta d'una mesura que demà aprovarà el Consell Executiu Català en el marc del decret que fixa els imposts de les matrícules. Es començarà a aplicar, de fet, el curs 2026-2027. Segons ha concretat el govern català, actualment hi ha 78.550 títols de família monoparental. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions en els pressupostos que està previst que s'aprovin al Parlament el mes de juliol. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, per tant, del 100%, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran la meitat, el 50%. La mesura equipara les exempcions a les quals ja tenen dret les famílies nombroses o aquelles en què el progenitor o algun dels fills té reconeguda una discapacitat o incapacitat per treballar, víctimes de violència masclista o també beneficiaris de l'ingrés mínim vital. A efectes de l'aplicació d'aquesta mesura, es considera família monoparental la integrada per una persona adulta amb fills o filles menors de 21 anys que conviuen amb ella i en dependència econòmica.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I la informació esportiva amb l'esport rubinenc que tanca temporada amb una última gran festa. Siscola Garcia.
4: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular a la nostra ciutat. Han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta, la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3, organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou, gran èxit, amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb moltes cites, amb molts partits, en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 bàsquet.
2: Res més per ara, més informació al butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sempre al teu costat.
5: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca Country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. La Biblioteca Mestre Martí Tauler ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris cada dia. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. Aquesta gran afluència de joves, lògicament, ha coincidit amb les proves d'accés a la universitat i ha servit també per detectar quines millores necessita l'equipament de cara als propers anys, de cara a obrir de nou aquestes aules d'estudi. Ho ha explicat Eduard Fraile, que és el tècnic de la biblioteca, que també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany també han exhaurit les seves places i han generat fins i tot llistes d'espera. A més, hem d'afegir que des d'avui mateix i fins al dia 20 de setembre, la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Per tant, les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al matí.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I a partir de demà, joves rubinencs es podran inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i al setembre, perquè l'agost tanca aquest servei. Inclou tallers creatius, activitats esportives, formatives, però també espectacles. Pel que fa a la formació, s'ha programat el curs de premonitors, també el curs de monitors adreçat en aquest cas a majors d'edat. Sobre activitats culturals, doncs hi haurà els Premis Fora de Pla, el Rubeo Row Festival, l'Infest, per exemple, també. A més, hi haurà karaoke al casino el dia 24, que acollirà els monòlegs de la Clara Ingol i el Xavi Franquesa. Més coses d'aquesta programació. També s'han preparat tallers a la fresca, tallers de cuina mediterrània d'estiu o les matinals de la Torre Basses. I l'esport doncs també té protagonisme en aquesta programació. Hi haurà tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol. També s'han organitzat les Torre Olimpíades i iniciacions a la boxa, així com activitats aquàtiques o sortides al Saltin Rubí. Cal destacar, per acabar, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Basses durant tot l'any. Parlem del formatiu, el laboral, l'emocional o, per exemple, també el d'habitatge.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Doncs més informació en una hora, a les dues, a l'espai ja de l'informatiu migdia, on us resumim, com cada dia, les notícies, en aquest cas les d'avui, dilluns 15 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui debuta la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files al Mundial Masculí de Futbol. S'enfronta a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd en el primer partit del grup H. En aquest cas, el partit entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, els altres dos equips d'aquest grup H, serà a les 12 de la nit, a la mitjanit d'aquesta dilluns cap a dimarts. Avui parlarem del Mundial i també parlarem de les dues Champions catalanes aconseguides aquest cap de setmana, la del Barça d'handbol, que va sumar la seva quarta Champions en els últims 6 anys, la 13a de la secció i la 50a de l'entitat, en aquest cas hi ha Colònia, i la segona Champions del Barceloneta, de waterpolo, que la va aconseguir dissabte a Malta, guanyant a la final de Proreco Italia. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar ja a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final, en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte, un curs brillant, excels, amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions que ha guanyat en l'equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barcelonet es va proclamar dissabte campió d'Europa waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández, però com a jugador. D'aquesta manera, Barceloneta tanca també una temporada perfecta, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa Estatals i, evidentment, aquesta Champions.
0: Parlem ara de futbol. Avui debuta la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: A les 6 de la tarda, hora catalana, el comitat estatal s'enfronta a Cap Verd en el primer partit del grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, volíem dir, que surt de lesió, un dels 9 catalans que formen part de la convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: Abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G.
0: Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong i Japó. I golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del BSV Eindhoven que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant en gol de Vinícius.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid ha fet oficial avui mateix la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc fins al 2032. Corella, format al Barça i anteriorment també a les categories inferiors de l'Espanyol, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontarà la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat, marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women també ha ampliat el contracte, en aquest cas, de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial, males notícies en general per als equips catalans que estan jugant encara play-offs ascens.
1: Doncs sí, Martí, però encara hem de creure amb la remuntada. El Sabadell acaba caient 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres, a partir de les 9, el gol en contra a la nova Creu Alta en la tornada a la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinal li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per pujar.
0: I en l'ascens a la segona federació masculina, derrota encara més dura del Badalona ahir a Compostela.
1: Els escapolats van perdre 3-0 ahir en l'anada a la final del play-off disputat a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al Municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest play-off, un 4-1 contra el Cornellà. Per tant, hi ha esperança i optimisme.
0: I creiem en la remuntada, evidentment n'anirem parlant durant la setmana. En bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB.
1: Enfrontarà Barça i València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semis finalment s'han definit per la via ràpida. 3-0, el Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València i l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot, però va caure 75-87. La penya tanca amb el cap ben alt la temporada.
0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, el Vila-sana ja és campió. Després de guanyar dissabte la pista a la Fraga, les del Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havien guanyat la segona Copa de la Reina. Per tant, doblet. Llàstima la Champions, Martí.
0: Sí, que es van quedar a les semifinals precisament contra el Fraga. En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga de la primera masculina.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar el pronòstic i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Àlex Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol de la parella catalana, que es va desfeir a la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrilenya Claudia Fernández en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I un dia punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues de Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jalsin. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment. Recordem, també va guanyar la Volta a Espanya.

0: Dilluns 15 de juny, 11 minuts passen ja de la una. Comencem parlant de futbol, perquè avui debuta la selecció espanyola masculina al Mundial a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels nou catalans que hi ha a la llista del combinat estatal, de Luis de la Fuente, el porter de l'Arsenal, David Raya.
1: Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya sea en un Mundial, en la Eurocopa, ya en la Liga, en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar bien y de tirar para adelante, pero siempre he dicho que no es como se empieza, sino es como acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible, pero si no es el caso, no es como se empieza, sino es como acaba.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, és qui defensarà la porteria. Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Yo creo que sí, ya no solo a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros, ¿no? Si estamos dando el 100% todos los días, todos los entrenamientos, creo que nosotros nos hacemos mejor e incluso a nuestros compañeros les hacemos mejores. Entonces, lo vivimos con total naturalidad. Sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros, no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir. Y es un lujo poder trabajar con estos porterazos.
0: I precisament sobre un dels seus companys a la porteria, Joan García, David Raya definia així el porter del Barça.
1: Pues desde que coincidí con él en la convocatoria de marzo y ahora mismo la relación es espectacular. Es un, por así decirlo, es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, es muy trabajador, un portero que es muy, muy completo en todas las áreas y es un lujo, ¿no?, de poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer de poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter a l'11 titular, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria a la porteria i també en tot l'equip aquest a Espanya. Cap Verd, l'altre partit del grup H, que enfronta l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, jugarà aquesta propera mitjanit. Abans a les 9, també avui tindrem un Bèlgica-Egipte del grup G. Recordem que a Egipte hi ha Hamza Abdelkarim, el jugador del filial del Barça, mentre que a les 3 de la matinada disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup A, G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits ja del grup E i F, a l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. Al grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong també de titular, i Japó, i golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, ja van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil, de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que estan disputant encara play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient a 1-0 ahir a dissabte, sí, al camp del Zamora, i haurà d'aixecar aquest divendres el gol en contra la Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per a aquest ascens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
2: Bon dia. Comença l'última setmana de la temporada 2025-2026 i l'equip de Ferran Costa té claríssima la fórmula que necessita divendres a la Nova Creu Alta per pujar a segona divisió, guanyar. El solitari gol de Mario Losada en el tram inicial del duel al Ruta de la Plata ha donat un mínim avantatge a l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano, però el centre d'esports en té prou amb una victòria, sigui quin sigui el marcador final, per tornar al futbol professional 5 anys després. Una altra operació remuntada que, això sí, el tècnic Carla Quinat desmarca respecte de la del Castilla.
3: El de fa una setmana ja va passar i no l'oblidarem mai. Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades.
2: De moment s'han venut ja més de 9.000 entrades per aquest partit de divendres a les 9 a la Nova Creu Alta. Cal recordar que demà a les 8 del vespre s'acaba el termini perquè els socis puguin adquirir la seva localitat amb descompte.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell que creu en la remuntada i, en aquest cas, el Badalona, que ho té encara més complicat. En l'ascens de segona federació masculina, el conjunt escapulat va caure 3-0 ahir a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que el Badalona ja ve d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 en l'última eliminatòria contra el Cornellà. De fet, va guanyar 3-0 també el Municipal de Badalona. Finalment, ja sabem qui acompanyarà el Sant Joan Atlético Montcada i el Martinenc a tercera federació. És la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro fent bo l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Elite. I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han decidit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife, completant una gran remuntada, i el València i a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot i tanca, això sí, la temporada amb el cap ben alt. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Massa València bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB. Tot això davant de més de 10.000 badalonins i badalonines que van animar el seu equip fins al final i van acomiadar-lo després d'una gran temporada. Ho explica el base Guillem Vives.
5: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
4: Un Vives que és un dels jugadors que està pendent de si continuarà la temporada vinent o no. I és que a la penya se li presenta un estiu de canvis.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys a Colònia. Per completar una temporada pràcticament perfecta, si no perfecta, l'equip de Carlos Ortega, que va guanyar la seva 9a Champions, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchse de Berlín, que comptava amb tot el suport ambiental i que van guanyar 37-34. Escoltem el capità Blorana, Dicamem.
6: Especial, increíble, mucha emoción y la verdad que muy contento. Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices. Es increíble estar aquí, ganar la Champions delante de 20.000 personas, es un orgullo y la verdad que muy contento.
0: Recordem que Dicamem marxarà precisament al Fuchse de Berlín a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Ahir es van acomiadar tots dos en gran partit el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuç, nomenat MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà reinventar-se de nou per tornar a optar a aquesta Champions. Escoltem l'encara el president del Barça, Rafael Juste.
7: És la 50a, fa que siguem l'equip millor del món polisportivament parlant i fa que avui tothom, els culers, estiguin molt orgullosos de l'entitat on són ells, no? Vull dir, estem molt feliços per tots ells, no? I per la gent que ha vingut, per la gent que està a casa i perquè el handball és una part important d'aquest escut, no? Molt feliços.
0: Com dèiem, el Barça que tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, Supercopa Ibèrica i la Superglob, el Mundial de Clubs d'inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a guanyar a caure, volíem dir, ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina, ara de ser estrellada a les Comes, on divendres que ve es jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, esperem que sí, el quart. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vilassana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havia guanyat la Copa de la Reina. Escoltem a la capitana, Victòria Porta.
8: No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: Qui jugarà l'any vinent aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes ahir 3-4 en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir l'ascens. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
9: El Club Hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats, quan amb prou feina s'havien jugat els tres primers minuts de partit. Però les d'Oriol Sapinya han sabut reaccionar, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després, Aina Lleonart, exjugadora del Club Hoquei Mataró, marcava el 2-1 per les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per les locals. Aquesta situació ha permès a l'equip d'Albert Larrea capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i una altra Diana al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les mataronines, el partit i de retruc al play-off no estava decidit. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Pel Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria, però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador, enmig de l'eufòria de les seves companyes i del grup de seguidors que aquest dissabte s'han desplaçat fins a Caldes. Escoltem Albert Larrea, tècnic del conjunt mataroní.
10: La clau és el grup humà. Sempre en els equips és la clau. I per mi és molt significatiu que aquest últim gol l'hagi marcat la Nina. És el pal de paller d'aquest equip.
9: D'aquesta manera ha certificat el Club Hoquei Mataró novament i de manera merescuda que torna a ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina.
0: Gràcies, Laia. I en waterpolo, que cada setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un altre equip català, o en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la seva segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final a Prorreco italià 17-16, per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta. Un Fran Fernández que assegurava sentir-se molt orgullós després del partit.
11: Estoy muy orgulloso de mis chicos, muy contento, no solo de mis chicos, sino del club también. No ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra todo. Pues significa un montón de cosas, porque trabajamos mucho. Tengo muchas ganas del año que viene poder empezar con tranquilidad, asentar las bases de un proyecto que dé buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Y en eso trabajaremos.
0: El Barceloneta, que ho tornarà a intentar com sentíem l'any vinent, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició.

0: I abans d'acabar amb futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, que enfronta el Barça i el Poza de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular. Els dos primers partits, de la millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, tots dos, al Palau Laurana. D'altra banda, en categoria femenina, se li complica i molt l'ascens a la primera divisió al Linyola, que ahir va caure 1-4 en l'anada de la final del play-off contra l'Estrella Gallec i haurà de remuntar Galícia el cap de setmana vinent, si vol pujar. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell s'enfronten a l'eliminatòria un equip fet per pujar amb jugadores internacionals que han fet valer la seva condició de favorita aquest cap de setmana. Les gallegues han demostrat una gran solidesa defensiva i, sobretot, l'efectivitat de cara a porteria davant d'un Linyola que va estar uns minuts amb una jugadora menys per expulsió. Per la tornada, les lleidatanes no renuncien a res, en parla el seu entrenador, Xavi Alís.
2: La tornada al final és un partit. És un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes. Satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant al marcador. Satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig.
1: El partit es disputa aquest dissabte a Cortegada i on les del Pla d'Urgell han de guanyar sí o sí per 4 gols de diferència per assolir l'ascens a primera divisió.
0: Gràcies, Julen. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1998. Índex de xafogor.
5: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
2: Marta Sabater.
6: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, tu, que ens posem en marxa. Benvingudes, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, quant als esports rubinencs, a quarts de dues de la tarda. Un dilluns en el qual passem ressaca de l'últim cap de setmana amb competicions oficials pel que fa als equips de la nostra ciutat, amb un gran èxit, evidentment, una gran festa com no podia ser d'una altra manera. Ascens a la tercera catalana del Juventut 25 de setembre. Bé, el filial del conjunt que el seu primer equip el té a primera catalana l'any que ve, que disputarà la competició en la segona de les categories per la cua, diguem-ne, del futbol català després d'haver superat l'eliminatòria a la penya recreativa de Sant Feliu. Tema principal per aquest programa en el dia d'avui, en el qual també mirem cap a un diumenge de festa. Es deia adeu, en certa manera, ja no de manera oficial, perquè ja es va fer en el seu moment, sinó que a la temporada en bàsquet. El 3x3 que tanca l'any per al CEP Sant Jordi Maristes i Regina Carmeli, un 3x3 ciutat de Rubí que ha arrelat sense cap mena de dubtes a la nostra ciutat. També en parlem en aquest programa, en el qual, com ja és habitual en aquests últims dies, el que farem serà escoltar un altre podcast d'aquest format, el No hi ha distància, per conèixer en profunditat el futbol femení. Vinga, arrenquem!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem amb aquesta alegria que es va allargar durant dissabte tarda, dissabte nit. Déu-n'hi-do, s'ho mereixien els jugadors del Juventut 25 de setembre, el filial que després que l'any passat es quedés a les portes va caure en la final de la promoció d'ascens. En aquesta ocasió sí que ha pogut certificar la seva presència la pròxima temporada a la tercera catalana després de superar la penya recreativa de Sant Feliu amb un global de 3-0. Guanyaven 0-2 en la el passat cap de setmana al Baix Llobregat, 1-0 victòria aquest dissabte a casa. Victòria treballada, en la qual l'arrencada del partit va ser de nervis, sabien que es jugaven molt i això va tenir com una miqueta encara aturadets, sense estar còmodes els d'Abde Tajrifet, l'entrenador del Juventut 25 de setembre. Conforme passaven els minuts, el rival no podia ficar-se a l'eliminatòria amb un gol i això els va fer créixer cada cop una mica més còmode. A la segona meitat van tenir bones ocasions fins que Joel Luna, al minut 30 de la segona meitat, feia un golaç amb un xut molt llunyà, aprofitant que el porter rival estava avançat. 2-0 va fer esclatar l'alegria, en l'últim quart d'hora poca cosa, poc patiment i celebració absoluta, fins i tot amb l'entrenador, que li van tallar els cabells allà mateix, al terreny de joc del municipal del 25 de setembre. Un update amb Xerrifet, amb qui parlàvem, i evidentment no podia una altra cosa que mostrar-se ben content del que havia viscut.
2: Pues muy felices, muy contentos y sobre todo muy, muy agradecido con los chavales, que se lo merecen y por fin han conseguido su triunfo.
3: ¡Qué alegría, qué fiesta, qué bonito todo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Llevamos todo un año luchando, sabíamos de las dificultades de la liga que teníamos, sabíamos que nos iba a tocar estar en playoff, sabíamos del rival que nos iban a tocar también y la dificultad sobre todo, pero sobre todo sabíamos de la confianza que teníamos, el equipo que tenemos y muy orgulloso de ellos, muy orgulloso.
3: Oye, el equipo ha funcionado, también la gradería, esto es maravilloso aquí en el 20.
2: Sí, sí, en el 25 de septiembre una cosa que no te vas a perder es el tema de la afición, las fiestas y sobre todo sentirte en familia.
3: Es que es una familia, es una fiesta, cuando ha habido el gol, todo el mundo ha ido hacia allí.
2: Sí, sí, sí, es que tener esta afición, tener esta gente y saber que siempre te van a estar apoyando, la verdad que es un lujo.
3: ¿Cuanto al partido? Sabíamos que veníamos muy bien, lo hemos tenido que trabajar, 1-0 para casa, perfecto, ¿no?
2: Sí, sí, sabíamos que iba a ser complicado, la primera parte no nos estaba saliendo nada, hemos sido bastante imprecisos, teníamos muchos nervios, la segunda parte hemos intentado calmar las cosas, hemos cambiado la formación y a partir de ahí hemos empezado a ir a dominar poco a poco. El otro rival también se estaba dejando, el cansancio también hace mucho y nosotros pues, al final somos un equipo de jóvenes que no paramos de correr, que estamos ahí al acecho y si no te das una oportunidad te matamos.
3: Bueno, pues escucha, la próxima temporada, tercera catalana, habrá que hablar con el presi, que lo tenemos cerca, pero vamos a ver cómo se plantea, qué bonito, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que es un objetivo que teníamos ya hace tiempo. El año pasado ya estuvimos cerca y la verdad que es algo increíble. Y nada, darle las gracias a toda la gente, darle las gracias a Vargas, al Esteban, que siempre han estado ahí, a Presi, que siempre fue el primero en darme la primera oportunidad, que fue ahí en el Rubí. Y bueno, y ahí ahora a darlo todo.
1: Festa, festa sense cap mena de dubtes, la que va haver-hi, la que hi haurà i la que ja comença doncs, a passar per començar a pensar en el futur. I la tercera catalana, Blab de Touch Rifet, i aquest filial del Juventud 25 de setembre que deixava així d'orgullós al president, a Juan León, amb qui també vam conversar.
4: Esto es lo que es un sentimiento, lo llevas dentro, la gente lo vive como si fuese suyo y es espectacular, como tú dices.
3: Claro, es que ahora estábamos escuchando, estabas a nuestro lado, a Abde, el técnico, sí. Y qué emoción, qué bonito, más allá de lo que es el deporte en sí, todo lo que se vive.
4: Sí, y con esta gente tan joven que están empezando o se están iniciando.

0: Menos ascensos no, pero hemos estado ahí arriba en casi todas las ligas y creo que aquí la dirección deportiva, Esteban, Vargas, Sandy que ha estado, todos los que han estado han sumado y suman y suman y suman y seguiremos así.
1: Claro, es que ha sido un premio al fútbol, un premio con el ascenso que si no se hubiese conseguido no hubiese sido tan, tan malo, pero además le sumas esta fiesta que están teniendo estos chicos.
0: A ver, si no se sube, los chavales sí que se les queda eso, esa cosilla como el año pasado, ¿no? Pero valoramos mucho el trabajo que se está haciendo desde la humildad, desde esa humildad de cómo estamos trabajando, que somos un club que no vamos a dejar de ser nunca de este barrio y con esa humildad pues vamos creciendo como se puede, como nos dejan también, però con unes ganes increïbles. Sí.
2: Bueno, un creixement que ara es notarà encara més amb aquestes noves instal·lacions. Només falta, a partir d'ara s'ha de conèixer el dia en què començarà a instal·lar-se la nova gespa artificial per acabar d'arrodonir aquesta nova instal·lació a la nostra ciutat que farà una mica més gran aquest Joventut 25 de setembre.
3: www.radiorubi.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubi.fm.
2: I anem ara a parlar del 3x3 de bàsquet, amb gairebé 300 inscripcions, jornada per dia 10 a la temporada espectacular, amb l'organització del Regina Carmeli, Maristes i Cep Sant Jordi. Per això en parlem amb un dels protagonistes del Regina Carmeli, també membre de l'organització d'aquesta proposta 3x3 Ciutat de Rubí, Sergi Torreglosa, que per començar ens comentava que evidentment estaven orgullosos per la feina feta.
5: Molt bé, la veritat que molt bé, cansats, perquè el dia ha sigut molta calor, amb molta gent, però bueno, pavelló a tope, com sempre, o sigui que molt bé.
1: Clar, és que un està cansat, és normal, són moltes coses a fer, no?
5: Molts partits, molt d'organitzar les eliminatòries, el fet d'anar cap a un pavelló, cap a un altre, doncs, també té el seu temps, però bueno, la veritat doncs, que ha sortit tot força bé, el qual content.
1: Clar, és que t'anava a dir, com a segon tram de la pregunta, seria això, no? Clar. Tot, al final, veient el que s'ha vist, amb l'ambient, amb el bàsquet, amb la festa, aquí tot s'oblida, no?, l'altra part.
5: Sí, la veritat que sí. Ja acabant, pues, ja disfrutar el que queda, les finals dels grans, i ja està. Amb els petits hem disfrutat moltíssim, han vingut molts, està a tope, això, com cada any. O sigui que, super.
1: Clar, és que ara les finals ja comença a haver-hi menys gent, ja la tarda va passant, és una mica més cansat, però aquest matí amb els nens, allò dels pares, aquí al pavelló dels Maristes, que era espectacular, eh?
5: Sí, que tu quan has vingut, Xisco, aquest matí, que era la primera hora, ja estava allà, això, ple a tope, pues imagina't quan estava a les 12, 12 i mitja, estava això que no es podia ni caminar gairebé, o sigui que molt bé, superbé, han vingut equips de fora també, o sigui que bueno, anem creixent cada any.
1: Clar, és que és això, no? La promoció del bàsquet, que és el que voleu, és el que s'aconsegueix, que al cap i a la fi és el vostre objectiu.
5: Sí, totalment, que es mogui el bàsquet a Rubí i que bueno, que es vagin coneixent cada any una miqueta més. Mm.
1: I dèiem, anem amb els números, no? Hem arribat als 300, si fa no fa, no? D'inscripcions al final, de jugadors, jugadores...
5: Ben bé, no sé, però sí que és veritat que aquest any sí que hem agafat un equilibri de masculins amb femenins, hem estat molt equiparats, o sigui que això jo crec que al cap i a la fi hi hagi més o hi hagi menys, l'important és que tothom jugui, és a dir, que hi hagi categories de femení i de masculí i que podem competir totes les categories perquè hi ha equips.
1: Exacte, o sigui, s'ha pogut fer en totes les categories...
5: Sí, a veure, algunes hem tingut que ajuntar perquè, clar, és que també ens trobem en l'època de selectivitat, ens trobem en l'època d'exàmens finals, hi ha moltes categories que, clar, que s'estan jugant també moltes coses i per això a vegades és impossible. Però sí que és veritat que amb el tema femení i masculí aquest any sí que hem aconseguit equiparar-lo moltíssim.
1: I a més, el que tu deies, gent que ha vingut de fora, que també això li dona una qualitat a més, no és que si només fos de Rubí seria igual, però això li suma, no?
5: Jo crec que sí, i a més que es nota, perquè quan estan jugant els partits es nota que, ostres, que s'ho prenen en sèrio i que venen aquí a guanyar. Sí, que venen aquí a passar-s'ho bé, però també a competir.
2: Doncs la quarta edició que manté aquestes 300 inscripcions, si fa no fa, per tant, bon camí d'aquest 3x3 bàsquet Ciutat de Rubí, que s'estableix com el final de temporada i una gran festa per a la nostra ciutat. Amb aquesta informació, nosaltres que marxem en el dia d'avui, rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Sisco Lara García. Ara us deixem amb aquest podcast No hi ha distància del futbol femení.
6: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science in Medicine and Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només del sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones el seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir, que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura, i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació, tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? o si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista d'alt rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport en principi hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports i sobretot en atletes que són esportistes professionals i per tant que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència, en 2 mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair, que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt, el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impacte, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià i, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i col·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 15 de juny i repassem els titulars d'avui amb la Paula Iglesias. Dues empreses rubinenques opten a un dels reconeixements empresarials que atorga Pimec Vallès Occidental en la seva quarta edició. Ho sabrem dijous perquè es lliuren els guardons aquí a Rubí al pavelló de la Llana.
2: Les empreses i entitats participants, que són 35, opten a 7 categories. La gala de lliurament dels guardons comptarà amb la presència del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Segons les darreres dades publicades el 2024, a la comarca hi ha 61.800 petites i mitjanes empreses que representen el 99,5% de la totalitat d'empreses a la nostra comarca.
1: I el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu la construcció de 2 ponts i 3 passarel·les per a vianants per creuar la riera.
2: El document també proposa pacificar la comarcal 1413 i projecta més sòl industrial a Cova Solera. De fet, bona part d'aquest nou sòl seran els polígons mixtos que permetran instal·lar empreses de qualsevol d'aquestes 4 àmbits: indústria, terciari, serveis i logística. El POM s'aprovarà inicialment en la sessió plenària de dilluns 22 de juny.
1: I si teniu entre 12 i 29 anys, a partir de demà us podeu inscriure a les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta de la programació que ofereix propostes als joves de cara als mesos de juliol i setembre.
2: Inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'Estiu Jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de demà dimarts a rubijove.cat.
1: I la biblioteca ha tancat el servei especial d'aules d'estudi per la preparació de les proves d'accés a la universitat amb un balanç històric de participació.
2: Durant l'últim mes i mig, l'espai habilitat a la planta baixa de la biblioteca ha registrat una mitjana d'entre 70 i 80 usuaris diaris. El pic de més afluència es va concentrar durant l'últim cap de setmana de maig, diumenge 31, assolint un rècord de 122 estudiants en un sol dia. A més, des d'avui mateix i fins al 20 de setembre, la Biblioteca de Rubí iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al matí.
1: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de ple estiu, comencem setmana també amb molta calor, amb màximes avui de 32 graus. Ens explica la previsió a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Aquest dijous, que és dia 18 de juny, el Pavelló de la Llana acollirà una nova edició, la quarta, dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que volen posar en valor la diversitat, la força i també el dinamisme del teixit productiu de la nostra comarca. Un total de 35 candidatures optaran en guanyar aquests premis, amb dues empreses rubinenques com a candidates. Les empreses i les entitats participants opten a 7 categories: comerç de proximitat, impuls a la formació professional i el talent, empresari o empresària jove, pime innovadora, creixement industrial, associacionisme empresarial i perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral, que és la darrera categoria. De fet, segons les darreres dades publicades el 2024, a la nostra comarca hi ha ara mateix 61.800 petites i mitjanes empreses que representen, atenció, el 99,5% de la totalitat d'empreses a la comarca i han generat més de 230.000 llocs de treball. al Vallès Occidental. En el cas de Rubí, són gairebé 2.000 les petites i mitjanes empreses que representen prop del 99,8% del teixit empresarial rubinenc, amb gairebé 22.000 assalariats, per posar alguns exemples de la importància que tenen aquestes petites i mitjanes empreses per l'economia de Rubí, per l'economia de la comarca, però també per l'economia catalana. El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, precisament ha destacat que cada any hi ha més participació per part d'empreses de la comarca en aquests guardons, i ha afegit que la comarca és el motor de l'economia catalana, el que dèiem, amb un gran potencial de la indústria vallesana per sobre del que és la mitjana de Catalunya. I tot això, malgrat que ara mateix la veritat és que el context polític i econòmic mundial genera certa incertesa entre les empreses de la comarca. Ho explicava així aquest matí Xavier Pujol a Rubí al dia.
0: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana, i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat en alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
1: L'acte de dijous comptarà amb la participació del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, òbviament l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, i el president de Pimec, Antoni Canyete. La ponència central d'aquesta gala anirà a càrrec del president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic d'Economia Financera, Oriol Amat, qui parlarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les pimes. De fet, l'acte de dijous es dividirà en tres parts. Primer els parlaments institucionals, després la ponència que dèiem d'Oriol Amat, i finalment el lliurament dels reconeixements, que és quan sabrem quines empreses rubinenques s'han endut aquests reconeixements de la Pimec. En acabar l'acte, els assistents podran gaudir, a més, d'un còctel networking per afavorir les relacions entre les empreses del Vallès Occidental. Ho explicava avui també el Xavier Pujol.
0: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, doncs, si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs podrem fer-lo a l'aire lliure, i en aquest espai doncs poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
1: I parlem ara del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, perquè preveu que la ciutat creixi, sobretot a la zona de Campujol. Per això està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb més facilitat. Per tant, hi haurà dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho ha explicat el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
4: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POU és generar tot una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
1: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardívol i la plaça Marquès de Barberà. La segona entre la Llana i la plaça de la Sardana. I la tercera, la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent, que va paral·lela a la via del tren dels ferrocarrils, que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la Via al barri de Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics de la ciutat. Un a l'altura del pont de Can Claverí, per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils a la Llana, i l'altre al final del carrer del compositor Wagner, per donar una sortida més al polígon Rubí Sud, cap a la comarcal 14-13 i també cap a l'autopista AP7. Recordem que el document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple del mes de juny, que es farà el dilluns 22 de juny.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc va rebre divendres un suport explícit a la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i també altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la biblioteca. Escoltem aquest suport d'Alejandro Fernández a Juan José Giner.
5: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
1: Per la seva banda, el polític rubinenc, durant la seva intervenció, va insistir en l'aposta per la seguretat ciutadana com un dels eixos de la seva futura campanya electoral.
6: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar. ¡Vamos a por la alcaldía!
1: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del Partit Popular de Catalunya, que es farà dissabte, dia 27 de juny. El conclave servirà per revalidar el polític tarragoní com a president regional del partit, ja que no s'hi presenta cap altra candidatura.
7: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I milers de docents, de famílies i d'estudiants es van tornar a manifestar ahir a Barcelona, en aquest cas sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Entre els participants també van ser presents membres de la comunitat educativa de la nostra ciutat, alguns integrants de l'Assemblea de Docents de Rubí, que és qui a la nostra ciutat està organitzant aquest cicle de protestes que s'acabava precisament ahir, i també hi van participar associacions de famílies de centres educatius de la nostra ciutat. Segons la Guàrdia Urbana, hi va haver ahir 7.000 assistents en aquesta protesta i, segons els organitzadors, 25.000. La manifestació va transcórrer sense incidents, va acabar al costat de la plaça Catalunya, on hi havia un escenari. Durant la manifestació, durant el trajecte, vaja, els càntics més comuns van ser contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, el govern i els Mossos i la seva presència a les aules, i a favor d'una escola pública de qualitat i en català. De fet, els representants de l'organització d'aquesta marxa d'ahir agraïen l'assistència a la mobilització, però també de tot aquest cicle d'accions dels darrers mesos, i a més també hi havia, en aquesta manifestació d'ahir, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, que van participar amb el seu propi lema: "Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública". Des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, la seva portaveu nacional, Yolanda Segura, demanava ahir la màxima unitat possible de tots els agents que estan implicats en l'educació pública, i també va parlar sobre les reunions amb el Departament d'Educació.
8: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos per res, perquè seria estèril. Ara no és el que fa falta. El que fa falta és obrir nous camins, noves negociacions, nous objectius, i això, aquesta voluntat de repensar l'educació de Catalunya, de consensuar quin model d'escola catalana volem i necessita el nostre país, i construir aquest camí conjuntament. Perquè al final l'educació i tots els serveis públics són responsabilitat de tots els actors, siguin polítics, siguin socials.
1: Per la seva banda, Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament, va reclamar més recursos públics, tot dient que els previstos en els pressupostos són ara mateix insuficients. I també va exigir al govern que s'assegui amb el comitè, amb tots els agents socials, aquest estiu, abans que comenci el curs, per arribar a una solució com més aviat millor.
9: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, que nosaltres estem disposats a treballar tot l'estiu si cal. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
1: Seguim en el món educatiu, però us parlem d'una informació útil, molt important, si sou famílies monoparentals, i és que podreu gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Es tracta d'una mesura que aprovarà demà mateix el Consell Executiu Català en el marc del decret que fixa els imposts de les matrícules. Es començarà a aplicar, de fet, el curs 2026-2027 i, segons ha concretat la Generalitat, actualment hi ha 78.550 títols de família monoparental. De fet, el govern ha reservat una partida de 12,5 milions en els pressupostos que en principi s'han d'aprovar, si no passa res, al Parlament de Catalunya el mes de juliol. Per tant, en el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total del 100%, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura equipara el que ja es fa amb les famílies nombroses o amb aquelles en què el progenitor o algun dels fills té reconeguda una discapacitat o incapacitat per treballar, víctimes de violència masclista o beneficiaris de l'ingrés mínim vital.
7: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el passat divendres, Oncolliga Rubí va celebrar al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari i que va comptar amb l'assistència d'un total de 80 persones. La trobada va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i també les seves famílies. Així ens ho ha explicat a l'entrevista que li hem fet aquest matí a Rubí al dia la presidenta d'aquesta entitat, d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
10: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat, i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
1: El sopar organitzat per Oncolliga Rubí va comptar amb un menú solidari de 50 euros elaborat pel cuiner Pau Barceló. Milagros Calleja, que ha valorat molt positivament, com acabem d'escoltar l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, convertint-se en un suport clau, tant per a les persones que pateixen un càncer com també, com dèiem, per a les seves famílies.
10: Jo crec que els objectius són els mateixos, el que ha sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, llavors va haver una època que la situació va ser més complicada, el Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden, els voluntaris responen, nosaltres a la Junta també fem l'apoyo, llavors tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, i llavors les activitats que fem estan molt obertes, obertes a la gent que està malalta o familiar, que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda.
1: I a partir de demà, els joves rubinencs es poden inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i de setembre, volíem dir, i que inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Ens ho explica tot plegat la Paula Iglesias.
11: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova TIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'Infes, el Festival Internacional de Curtmetratges de gènere fantàstic, terror i fric, i el retorn del Peacock Rubí Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mac Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'Estiu Jove.
2: Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les torreolimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bases durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'estiu jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de demà dimarts a rubijove.cat.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I anem ara cap a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, que ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana d'entre uns 70-80 usuaris cada dia i el pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig amb un total de 122 estudiants en un sol dia. La gran afluència de joves ha coincidit amb aquestes proves d'accés a la universitat, però també ha servit per detectar quines millores necessita l'equipament de cara als propers anys. Eduard Fraile, que treballa a la biblioteca, tècnic de la biblioteca, vaja, ho explicava així.
12: Té unes places limitades i també, doncs ara, quan hem parlat una mica, de, hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics, de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
1: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat fins i tot llistes d'espera. Destaca especialment l'èxit del club de lectura en francès.
12: La biblioteca de Rubí és una biblioteca que ha acabat assumint doncs, 9 o 10 clubs de lectura, alguns amb molta participació i ja molt històrics, com Veus de Dona. També doncs, un club que ens ha sorprès molt els dos darrers anys, que de fet ha doblat en participants a l'English Book, al club de lectura en anglès, que és el club de lectura en francès. Ha interessat molt doncs, aquest idioma i doncs, ara mateix és un dels clubs més potents que tenim.
1: I atenció, perquè des d'avui fins al 20 de setembre la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Inicia, vaja, el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous a les tardes i també els divendres al matí. A més, l'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids, durant aquests mesos d'estiu, per actuar com a refugi climàtic per la ciutadania. I d'altra banda, el fotògraf de Malgrat de Mar, Toni Privat, tanca el cicle Explica'ns el teu rotllo del gra. El grup fotogràfic rubinenc tanca precisament demà aquest cicle de xerrades abans de les vacances d'estiu. L'encarregat de posar el punt i final a la temporada serà el reconegut fotògraf Toni Privat, guanyador del Premi Barcelona International Photo Awards fa 10 anys. L'activitat, batejada com a fotografia 35 mm, servirà per conèixer de prop la trajectòria d'un autor marcat pel blanc i el negre i el respecte al tempo. Toni Privat ha explicat als micròfons de Ràdio Rubí avui que la seva tria pel blanc i pel negre i el format analògic de 35 mm és un camí deliberat per trobar una signatura més personal. L'autor, que ha compaginat la seva vida laboral de pagès amb la passió fotogràfica, destaca que les dues disciplines comparteixen l'espera.
13: Estic aquí en el blanc i negre per qüestió de tempo, de tranquil·litat i d'espera, no? O sigui, crec en l'espera, no? Jo he estat pagès tota la vida i fotògraf. Totes dues disciplines crec que tenen en comú l'espera, no? Que és la sembra, espera i collita. Llavors, sempre per la meva classe de fotografia, que potser és evocadora o intenta ser poètica i tal, l'espera és molt important.
1: Durant l'entrevista d'avui, Privat ha trencat una llança a favor dels fotògrafs amateurs, recordant que aquesta paraula prové d'estimar l'art. Per ell, algú que no s'hi dedica professionalment a la fotografia pot fer millors instantànies que un fotògraf consagrat. L'autor aconsella als membres del GRA que perseverin en el seu propi camí i trobar una veu pròpia més enllà del que són les influències. Per al fotògraf, la fotografia és una representació d'una visió de la realitat i cal aportar, per tant, la personalitat de cadascú. La sessió de demà a la biblioteca no serà una conferència tradicional, sinó que s'ha plantejat com un diàleg obert amb el públic per debatre sobre la passió per capturar imatges.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem. La informació comarcal a Sabadell, perquè les obres per adequar l'art tèxtil com a unitat docent d'infermeria han de començar aquest mateix estiu, en principi, a finals del mes de juliol. La Universitat Autònoma de Barcelona ja té licitats els treballs i, avui mateix, la Junta de Govern Local donarà la llicència d'obres a l'actuació. Amb aquest tràmit superat, les màquines ja podran començar a treballar per fer realitat el punt de partida del que ha de ser el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut. Una actuació que, això sí, ha vist com els costos s'han augmentat de forma notable. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el pressupost de l'actuació s'enfila als 11,9 milions d'euros, lluny dels 5,7 que s'havien planificat anys enrere. Per participar en l'infraestructura, l'Ajuntament va aprovar una subvenció de 4 milions d'euros i la cessió a cost zero de l'edifici de l'Autònoma. La resta del finançament haurà de sortir, per tant, tant de la Generalitat com també de la pròpia Autònoma. I de Sabadell, ens n'anem cap a Terrassa, on s'ha fet la presentació d'una revista i, a més, també s'ha celebrat aquest cap de setmana una activitat molt especial pels seguidors de l'anime. Ens ho expliquen des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: Terrassa ha celebrat la segona edició de l'Anime Gara, la jornada d'anime en català organitzada per la Fricassa i el Cinema de Catalunya.
15: Sumar sinergies amb altres agents culturals d'aquí de Terrassa i que estiguin una miqueta també, bueno, no ha de ser perquè Terrassa, a l'entorn de l'anime en català, perquè el que volem fer és reivindicar, promocionar, no?, i que la gent s'interessi per l'animació japonesa en català.
14: A banda de la tradicional marató de pel·lícules, s'hi ha sumat una matinal d'activitats amb la sèrie de One Piece com a protagonista. Tot un referent del gènere per la seva trajectòria i impacte.
1: I anem cap a Sant Cugat perquè se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra avui dilluns, dia 15 de juny. Ho explica la Sara Vella, de Cugat Mèdia.
16: Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central de la commemoració ha estat una marxa de sensibilització que ha sortit a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que ha recorregut diversos carrers de la ciutat amb el lema "Prou maltractament a la gent gran". Al punt final de la marxa, a la plaça de la Vila, s'ha llegit un manifest institucional que també celebrarà el ple del mes de juny. El text posa de relleu que el maltractament a les persones grans constitueix una vulneració dels drets humans i fa una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn de manera decidida per erradicar-lo. El manifest recorda que cap forma de maltractament és acceptable i reclama més sensibilització, prevenció i recursos per garantir la protecció efectiva de les persones grans.
1: I punt i final, el Sant Cugat Black d'aquest 2026, que en aquesta 12a edició ha donat veu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Ens ho explica el Sergio Morales, també de Cugat Mèdia.
17: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cugat Black.
18: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició En què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
17: La salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.

0: Us deixem amb les notícies de la xarxa com cada dia, que passeu una molt bona tarda dilluns.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
4: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
5: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
5: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
6: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
2: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
2: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
5: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
2: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
5: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
2: Els esports han a freixar. L'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
7: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes. Només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
5: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Fon, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
9: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
5: Israel, en canvi, es desmarca

0: Sánchez. Mister Minguell, bon dia.
1: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
3: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT-112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
3: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
5: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
6: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja,

0: ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
2: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están tot el dia con el mòbil.
1: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
3: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits.
4: Hem tingut més temps per aprendran coses i tot això.
1: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
5: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
7: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
6: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
5: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
8: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
5: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
9: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
11: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
10: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
12: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions de la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
5: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
14: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
15: A veure si l'Ajuntament vol negociar aquest fons de buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
14: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
16: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
17: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
16: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el 9FM.
18: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
19: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
18: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
20: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
21: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
20: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
5: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
22: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
23: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
22: I el Vilassana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club, després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
24: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
22: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la Penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic i encara un darrer apunt de waterpolo perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest dijous 18 de juny, el Pavelló de la Llana acollirà una nova edició, la quarta, dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que volen posar en valor la diversitat, la força i el dinamisme del teixit productiu de la comarca. Un total de 35 candidatures optaran enguany als premis i dues d'aquestes són de Rubí. El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, destaca que cada any hi ha més participació i que la comarca és el motor de l'economia catalana amb un gran potencial de la indústria per sobre de la mitjana. I tot això, malgrat que ara mateix el context polític i econòmic mundial genera certa incertesa entre els empresaris.
2: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda, veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
1: L'acte serà conduït per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la participació del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, l'alcaldessa Ana Maria Martínez i el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, a més del president de Pimec, l'anfitrió Antoni Canyete. Els premis s'entregaran dijous al Pavelló de la Llana a partir de 6:45 de la tarda.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Oncolliga va celebrar divendres al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari que va comptar amb l'assistència de 80 persones, una trobada que a més va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho ha explicat a l'entrevista de Rubí al dia aquest matí la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
3: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat i estem contents. El lloc va quedar preciós, les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
1: El sopar solidari d'Oncolliga Rubí va comptar amb un menú solidari de 50 euros que va elaborar el cuiner Pau Barceló, de l'Artesana. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, a convertir-se en un suport clau a Rubí tant per les persones malaltes de càncer com per les seves famílies. Tot plegat, insistim en una entrevista aquest matí al Rubí al dia, que podeu recuperar sencera al nostre web a radiorubí.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Siscolara García.
4: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve al filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM, que el govern preveu aprovar inicialment la setmana vinent, preveu més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat, concretament dos ponts i tres noves passarel·les per vianants. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcaldia.
2: Un element molt important de les ciutats és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
1: Les tres passarel·les per a vianants uniran l'aparcament de l'Escardívol i la plaça Marquès de Barberà, la Llana i la plaça de la Sardana, i la tercera serà la que construirà B. Brown entre les seves dues fàbriques. Aquestes se sumaran a la tercera passarel·la ja existent que creua la via dels ferrocarrils entre el casset Josep Serra i la via de Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles nous estan previstos a dos punts estratègics, un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada de la futura segona estació dels ferrocarrils a la Llana, i l'altre al final del carrer Compositor Wagner per donar una sortida més del polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i la P7. Aquest pla d'ordenació urbana municipal s'aprovarà inicialment dilluns vinent al ple municipal.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la biblioteca ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana entre els 70 i els 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig, amb un total de 122 estudiants en un únic dia. La gran afluència de joves, coincidint amb aquestes proves de l'accés a la universitat, ha servit també per detectar quines millores necessita l'equipament de cara als pròxims anys. Sentim Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
3: Té unes places limitades i també, doncs, ara quan hem parlat una mica de hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
1: Des d'avui i fins al 20 de setembre, la biblioteca inicia el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous durant la tarda i els divendres al matí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic contra la calor.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Sisco Lara García.
4: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular. A la nostra ciutat han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta, la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3, organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit, amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb moltes cites, amb molts partits, en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs, com he dit avui, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa o, si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica? Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
4: Molt bé. Doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim, perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs té un pes molt fort, i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
2: Sí, jo crec, com li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem la tal com és el text. Héctor.
5: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres petites, tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no? Leo XIV, no? O sigui, se va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Renovarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de papa Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta paraula, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
2: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
4: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fa unes computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en dona una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix. No? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I de fet no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnífica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
2: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
5: Jo volia justament dir això. Sí, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica va caure, passava
4: per allà... Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
5: Exacte, els que la van... No. Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
4: Exactament. Exacte,
5: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina que està donant, en realitat aquí s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou darwinisme social en el qual hi haurà societat. O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dos velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
4: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que ho veiem fa molt de temps que ho estem parlant. I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món. I a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? De nostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
5: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà, que es posa en l'accelerador i que això liga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i lo dic, no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo dic amb, no, lo, no ho vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns n'hi ho són. Sí.
2: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
4: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà molt difícil que nosaltres puguem... que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
5: Totalment.
4: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí doncs tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres o que ens vulguin ensenyar. I això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
2: Héctor?
5: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea, la veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem-ne, aquí també té que veure, diem-ne, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant, diem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parles de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
4: Més que la pereza, més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
5: Exacte.
4: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
5: Exactament.
2: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Pues teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
4: Doncs, Héctor, mateix.
5: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
4: Sí. Jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem visquent ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
2: No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a l'oestia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu.
2: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcén han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
2: No, personatge.
1: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
2: També,
1: eh?
2: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure l'inspiració.
1: El seu suc li van treure, i
2: tant. Això mateix.
1: Doncs, i d'on t'ha vingut a tu l'inspiració per parlar de Beethoven avui?
2: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
1: sí?
2: En Ramon Gené?
1: Uh-huh.
2: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
1: Ah?
2: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
1: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
2: Clar, doncs ell deia això, no?, que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
1: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
2: Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar, aquest, bueno, l'hem d'omplir, no?
1: I
2: aquest
1: tant.
2: Buit.
1: Doncs anem a omplir aquest buit.
2: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
1: Farem safareig?
2: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
1: Què vols dir amb això?
2: O sigui, que era, qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi. O sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
1: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim
2: sí.
1: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això
1: mica?
2: Mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època, la música era per agradar, no? I era, clar...
1: Sempre cap a fora, no?
2: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè és una persona ben carismàtica, eh?
1: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
2: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Sense pèls a la llengua.
2: No.
1: M'encanta aquest refrany.
2: Doncs res, era tot ell, era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh? Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
1: Comencem pel principi,
2: ara. Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
1: Una hora tenim avui?
2: No. Resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
1: No.
2: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
1: Ja el mostrava també, eh?
2: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així doncs tingués una bona qualitat de vida.
1: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viu.
2: Exacte.
1: I
2: a Beethoven doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart i en Mozart feia això. Era artista de l'aristocràcia i era una persona molt amable i tot el que feia era per complaer doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no? I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
1: Tenia caràcter.
2: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
1: No anava a les ordres del que manava, no?
2: No va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo, o pot ser molt dolent. Depenent del moment, ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't,
1: almenys
2: en aquella època.
1: Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
2: Sí, sí, no va ser el cas, però... Doncs sí, sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula.
1: Dir?
2: Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
1: Un cara a cara, un...
2: Sí, i llavors s'encarava...
1: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
2: Sí, i llavors provocava dols musicals, saps? El duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava. Ho feia en piano.
1: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
2: exacte.
1: No?
2: I, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven, que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi que un dia el món en parlarà d'ell.
1: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
2: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt, molt, molt, molt i practicar molt, molt, molt, molt. El que tenia era molt bona tècnica i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... T'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
1: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, eh? Perquè les coses rodones.
2: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia... Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
1: Què m'has d'explicar tu a mi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
1: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
2: Ha de ser difícil.
1: Ha de ser molt difícil, sí, sí.
2: Sí, sí, ha de ser molt...
1: Ai, perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
2: Ah, jo he pensat, no, sí, sí, sí que és difícil.
1: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
2: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
1: O sigui, atreia la gent també,
2: això,
1: no?
2: O sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
1: parlem
2: tenia...
1: clar.
2: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, entès aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final
1: sí, sí.
2: És un perfil que costa, eh?

0: I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, en depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia: no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir: encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
1: Ho va fer,
0: i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
1: L'escoltem.

0: Home, artista, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que en 5, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, què et sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: Imagina't poder... composar, però no escoltar, en el seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Oh.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, no? Doncs és la mostra. Doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat desperta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no?, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, superemocionant, però ell, clar, no sentia res. I ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix. Tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... Es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és... Fixa't a la confiança que ell tenia, que... sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, en Beethoven, doncs, sí, aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs,

0: La potència és una altra.
1: És que és així.
0: No? Com ho veus?
1: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
0: Pues sí.
1: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes, com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
0: I que sempre tenim més del que ens pensem, eh?
1: I tant.
0: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sort, doncs no puc fer. No, no, no, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens
1: anem. Seguim endavant, doncs.
0: Que ens posem tontetes. Ah, ja has tret la música de fons, i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
1: Ha quedat molt bé.
0: Clar, queda així com més.
1: L'he fos quan tocava jo també, eh? S'ha
0: sí.
1: Estat aquí oïda atenta, jo.
0: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven. Tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia en un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
1: Ai, ara per desordenat.
0: Bueno, primera perquè feia molt de soroll. Mm-hmm. Com que ell no hi sentia.
1: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
0: Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir. Però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
1: Què dius?
0: Quan estava allò com que deia, ai, ara no em surré, estic mig adormit, agafava una galleda freda i tota per sobre. Ai. I llavors es despertava i ja continuava composant
1: allò
0: i tal.
1: Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
0: Doncs,
1: ell amb el cubell d'aigua directe, eh?
0: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... Imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns hi passaven, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui, que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
1: Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
0: Ben freda.
1: Si no, no,
0: sí, sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
1: Genis,
0: de casa.
1: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
0: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys. A Viena.
1: En sèrio? Més de 70 vegades?
0: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
1: Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
0: Sí, sí, perquè l'acabaven expulsant, però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien dir, ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
1: Però al final era un erudit, no?
0: Sí, però clar, si...
1: Molestes, està
0: sí,
1: clar.
0: Sí, a veure si el comportament no és
1: Beethoven,
0: correcte.
1: Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
0: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
1: Vinga.
0: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
1: Què?
0: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí. I no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
1: És dels meus!
0: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia.
1: No.
0: Una a una, eh? Un, sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre es comptava els grans, no?
1: Sí.
0: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
1: Era el mindfulness del moment, no?
0: Clar.
1: Comptar els grams de cafè.
0: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
1: Ara, justament que no feia soroll, home.
0: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
1: Sí, clar.
0: Doncs mira, això, tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va deixar escrit que els 60 grans de cafè, com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però... dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
1: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
0: sí.
1: I a l'inversa.
0: Sí.
1: Però dius, ah, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
0: Sí.
1: No fos cas, eh? Perdona, cull el mitjó de terra, no?
0: Sí, és veritat.
1: Cadascú té les seves manies.
0: Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
1: Has de poder trobar aquell mitjó al mig d'aquell barrull,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, en aquí, en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
1: Sí, tant.
0: Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar, tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
1: Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
0: En aquell moment no es deia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
1: Carai!
0: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
1: Ah.
0: Tenia converses amb el seu barret. I com no, s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
1: Aquest contacte amb la natura,
0: sí.
1: Home, a tots ens va bé, eh?
0: Un
1: banyet de mar, una caminada, sí, pel bosc, sempre inspira, eh?
0: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
1: Ai!
0: L'himne de l'alegria, fem la part final.
1: Vinga, va!
0: Va!

0: l'himne de l'alegria. És l'única cançó que sé tocar en piano i en flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment. Jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
2: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, tatxava, feia de tot. Perquè, o sigui, aquí és on vam veure que la genialitat de Beethoven no era espontània. Era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... Era orgànic, era sobrenatural, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament... I bé com un artesà.
0: El punt de toc. Per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta feina. Doncs aquí també, dèiem, sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar. I llavors el que feien era complaure. Doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí,
1: no? I el seu company doncs és com que va fer reverència i va saludar. I en Beethoven no. En Beethoven va dir no. Jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble... que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira! I en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis. No? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació. I si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons, o sigui...
0: El que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo no l'he fet, l'haig de fer.
0: És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. També saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar els 60...
0: Tonto
1: i brazo, si no platico de dos.
0: Doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
1: Roser Martínez, creativitat.
0: A Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
0: Ens encanta. Adéu.
1: Gràcies, adéu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest dijous 18 de juny, el Pavelló de la Llana acollirà una nova edició, la quarta, dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental. Uns guardons que volen posar en valor la diversitat, la força i el dinamisme del teixit productiu de la comarca. Un total de 35 candidatures optaran enguany als premis i dues d'aquestes són de Rubí. El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, destaca que cada any hi ha més participació i que la comarca és el motor de l'economia catalana amb un gran potencial de la indústria per sobre de la mitjana. I tot això, malgrat que ara mateix el context polític i econòmic mundial genera certa incertesa entre els empresaris.
2: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans. I per l'altra banda, veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
1: L'acte serà conduït per la periodista Aina Galduf i comptarà amb la participació del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, l'alcaldessa Ana Maria Martínez i el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, a més del president de Pimec, l'anfitrió Antoni Canyete. Els premis s'entregaran dijous al Pavelló de la Llana a partir de 6:45 de la tarda.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Oncolliga va celebrar divendres al celler el seu segon sopar solidari, una cita que va servir per commemorar el seu desè aniversari que va comptar amb l'assistència de 80 persones, una trobada que a més va recaptar més de 4.000 euros i va servir per donar visibilitat a la feina que es fa des de l'entitat per acompanyar les persones amb càncer i les seves famílies. Així ens ho ha explicat a l'entrevista de Rubí al dia aquest matí la presidenta d'Oncolliga Rubí, Milagros Calleja.
3: La gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari. Al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós. Les imatges del celler complet estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
1: El sopar solidari d'Oncolliga Rubí va comptar amb un menú solidari de 50 euros que va elaborar el cuiner Pau Barceló, de l'Artesana. Calleja, que ha valorat molt positivament l'acte, també ha fet balanç de l'evolució de l'entitat en els seus 10 anys d'existència, a convertir-se en un suport clau a Rubí, tant per les persones malaltes de càncer com per les seves famílies. Tot plegat, insistim en una entrevista aquest matí al Rubí al dia, que podeu recuperar sencera al nostre web a radiorubí.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Siscolara García.
4: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve al filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe. Es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquell llarga durada. Núria. Núria.

0: Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia! Bon Dia!

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

Els pets. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Yeah! Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: Petites i boniques històries que els pets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els pets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest. És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM, que el govern preveu aprovar inicialment la setmana vinent, preveu més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat, concretament dos ponts i tres noves passarel·les per vianants. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcaldia.
2: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
1: Les tres passarel·les per a vianants uniran l'aparcament de l'Escardívol i la plaça Marquès de Barberà, la Llana i la plaça de la Sardana, i la tercera serà la que construirà B. Brown entre les seves dues fàbriques. Aquestes se sumaran a la tercera passarel·la ja existent que creua la via dels ferrocarrils entre el casset Josep Serra i la via de Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles nous estan previstos a dos punts estratègics, un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada de la futura segona estació dels ferrocarrils a la Llana, i l'altre al final del carrer Compositor Wagner per donar una sortida més del polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i la P7. Aquest pla d'ordenació urbana municipal s'aprovarà inicialment dilluns vinent al ple municipal.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la biblioteca ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana entre els 70 i els 80 usuaris diaris. El pic màxim d'assistència es va assolir diumenge 31 de maig, amb un total de 122 estudiants en un únic dia. La gran afluència de joves, coincidint amb aquestes proves de l'accés a la universitat, ha servit també per detectar quines millores necessita l'equipament de cara als pròxims anys. Sentim Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
3: Té unes places limitades i també, doncs, ara quan hem parlat una mica de, hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra buscant endolls per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, de la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
1: Des d'avui i fins al 20 de setembre, la biblioteca inicia el seu horari d'estiu. Les portes s'obriran de dilluns a dijous durant la tarda i els divendres al matí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic contra la calor.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Siscolera Garcia.
4: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular. A la nostra ciutat han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta, la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3, organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit, amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb moltes cites, amb molts partits, en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
4: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
3: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
4: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
3: Inspira't!
0: Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
9: A veces pensamos que el miedo aparece para decirnos que no avancemos, que nos quedemos donde estamos, que no toquemos nada. Pero muchas veces el miedo aparece justo cuando algo dentro de nosotros sabe que necesita moverse. Cambiar de trabajo, cambiar de rumbo, cambiar de opinión, cambiar una etapa o incluso cambiar la forma en la que nos miramos puede dar vértigo. Porque todo cambio nos obliga a soltar una versión conocida de nuestra vida para acercarnos a otra que todavía no controlamos. Y ahí aparecen las dudas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo estabilidad? ¿Y si decepciono a alguien? ¿Y si no soy capaz?
10: El Brunch, el plan perfecto donde hablar sobre salud y bienestar y todo aquello que se te pase por la cabeza.

0: David García.
1: Bon vespre. La millora de la connexió entre les dues bandes de la Riera serà una de les claus del nou POUM. D'aquí una setmana, el ple aprovarà inicialment la nova norma urbanística i avui ens centrarem a repassar què diu aquesta proposta sobre la Riera i la possibilitat d'augmentar els seus ponts i passeres, una reclamació ja històrica a la ciutat i què es contempla en aquesta planificació. La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec celebra aquest dijous a Rubí l'entrega dels seus reconeixements empresarials a la comarca amb 35 candidatures i dues d'elles de la ciutat. Per a l'ENS, el Vallès Occidental i el seu potencial industrial són clau en el desenvolupament econòmic de Catalunya. Aquesta tarda, fa només una estona, s'ha fet l'entrega de premis del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal, basats en el centenari de Gaudí. Un equipament que, a més, tot just acaba de batre un rècord de visites a les seves aules d'estudis per preparar la selectivitat. Abans d'entrar en matèria, repassem abans la previsió del temps, com sempre, amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda, una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà. Fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, certament, però alhora és una barrera urbanística que separa la ciutat en dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Campujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Seran dos ponts i tres noves passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
3: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
1: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents, una que unirà l'aparcament de l'Escardíbul i la plaça de Marquès de Barberà, al barri del Castell, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana, i la tercera serà la que construirà B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent, que va paral·lela a la via del tren dels ferrocarrils i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de Font de la Via a Can Fatjó. I els dos ponts pel pas de vehicles, els dos ponts nous, estan previstos en dos punts estratègics, un a l'altura del pont de Can Claverí, per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils a la Llana, i l'altre al final del carrer Compositor Wagner, per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i la P7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny, el pròxim dilluns 22 de juny.
4: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Aquest dijous, el Pavelló de la Llana acollirà una nova edició, la quarta, dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que volen posar en valor la diversitat, la força i el dinamisme del teixit productiu comarcal. Un total de 35 candidatures opten enguany aquests premis, amb dues empreses rubinenques com a candidates. Les empreses i entitats participants opten a 7 categories: comerç de proximitat, impuls a la formació professional i talent, empresari o empresària jove, Pimec innovadora, Pime innovadora volem dir, creixement industrial, associacionisme empresarial i perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral. Segons les darreres dades publicades el 2024, a la comarca hi ha gairebé 62.000 petites i mitjanes empreses, que representen pràcticament el total de les empreses de la nostra comarca, el 99,5%. Han generat més de 230.000 llocs de treball al Vallès Occidental. En el cas de Rubí, són gairebé 2.000, que representen prop del 99,8% del teixit empresarial rubinenc, amb gairebé 22.000 2.000 assalariats i 4.800 autònoms. El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, destaca que cada any hi ha més participació per part d'empreses de la comarca en aquests premis i afegeix que el Vallès Occidental és el motor de l'economia catalana amb un gran potencial de la indústria vallesana per sobre de la mitjana. I tot això, malgrat que ara mateix el context polític i econòmic mundial genera dubtes entre els empresaris.
0: Quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
1: L'acte comptarà amb la presència del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, el president de Pimec, Antoni Canyete, entre altres personalitats. La ponència central de la gala anirà a càrrec del president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, qui parlarà sobre la dimensió empresarial i la productivitat de les pimes. L'acte es dividirà en tres parts, els parlaments institucionals, la ponència de mat i el lliurament dels reconeixements. En acabar l'acte, els assistents podran gaudir d'un còctel, un espai especialment concebut per afavorir relacions professionals, intercanviar experiències i crear noves oportunitats empresarials.
0: Llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, doncs, si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai doncs poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
1: L'acte del lliurament dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental tindrà lloc aquest dijous al pavelló de la Llana a partir de 6:45 de la tarda. Daria Matiuca, Ana Maria Hernández, Alexandra Capilla i Lina Abdesmit han estat les guanyadores de la 32a edició del concurs de punts de llibre de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, un certamen dedicat enguany al centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Com és tradició, les obres guanyadores s'imprimiran i es repartiran entre els usuaris de la biblioteca el pròxim any. Com en altres anys, el concurs estava obert a joves i adolescents entre els 5 i els 16 anys, que havien de presentar una proposta de punt de llibre en cartolina blanca de 21 per 6 centímetres. I han participat 1.230 alumnes, una quantitat en la línia dels últims anys. Aquesta tarda s'ha fet a la biblioteca l'acte d'entrega dels premis, amb més de 120 persones omplint de gom a gom l'auditori i demostrant l'acollida d'aquesta proposta entre les famílies. Sentim Eduard Fraile, tècnic de la biblioteca.
5: Ens fa especial il·lusió perquè ja un llunyà 1994 vam decidir, del segle passat, vam decidir muntar un concurs de punts de llibre. 32 anys després ens fa molt feliços que es continuï aquest concurs de punts de llibre, que continuem per sobre dels 1.000 participants.
1: Els premis s'han dividit en 4 categories diferents. Entre els més joves, entre els 5 i els 7 anys, la guanyadora ha estat Lina Abdesmit. Alexandra Capilla ha estat l'artista seleccionada entre els que tenen 8 i 9 anys, mentre que el premi de la categoria dels 10 als 13 anys l'ha guanyat l'Anna Maria Hernández. Finalment, el jurat ha decidit que el punt de la Daria Matiuca era el millor entre els artistes dels 14 als 16 anys.
6: Sentim-les a totes. La Sara, família. Crec que és la millor de les coses que ha fet el Gaudí.
7: He fet una Sagrada Família, la Lagartija, la casa d'Antoni Gaudí.
8: El meu és la Casa Batlló, que a mi sempre m'ha agradat aquest edifici i per això, quan he vist aquesta oportunitat, he decidit fer-lo amb aquarel·la perquè jo crec que amb l'aquarel·la puc retractar el que Antoni Gaudí em volia fer amb la Casa Batlló.
9: Jo he fet Antoni Gaudí amb la silueta.
1: El jurat estava format per tècnics municipals, professors de l'Escola d'Art i Disseny Edra i artistes del Circ, el col·lectiu d'il·lustradores de la ciutat. A més dels guanyadors, també han escollit 10 finalistes per categoria. Els 40 joves artistes han emportat com a obsequi un lot amb material artístic, una bossa de la biblioteca i productes i marxandatge de Petacetes, ja que la companyia rubinenca ha decidit patrocinar per primera vegada aquest concurs. Els punts de llibre presentats al concurs s'exposaran a la sala infantil de la biblioteca entre el 30 de juny i el 20 de setembre. I sobre la biblioteca hem de dir també que ha tancat el servei d'aules d'estudi per la selectivitat amb una xifra rècord d'assistència. L'equipament ha registrat una mitjana entre els 70 i 80 usuaris diaris, amb un pic màxim de 122 estudiants en un sol dia el diumenge 31 de maig. La gran afluència de joves, coincidint amb aquestes proves d'accés a la universitat, ha servit també per detectar quines millores necessitaria l'equipament de cara als pròxims anys. Tornem a sentir Fraile.
5: Té unes places limitades i també, doncs, ara, quan hem parlat una mica de... hem fet les valoracions, clar, ens han comentat que en alguns moments de pics, de que estava tot ple, doncs hi havia estudiants asseguts pel terra, buscant endolls, per carregar els mòbils o els ordinadors, tenir en compte, doncs, aquestes possibles millores per properes vegades, perquè... trobo que des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, la societat en general, hem d'ajudar els alumnes que volen estudiar, sobretot per l'ESPAU, que tinguin espais adequats, que tinguin espais adients i ben habilitats, i si pot ser també més temps per poder preparar aquests exàmens tan importants per la seva vida, perquè acabaran decidint el seu futur.
1: Fraile també ha fet balanç del tancament dels nous clubs de lectura permanents de la biblioteca, que enguany han exhaurit les seves places i han generat llista d'espera, destacant especialment l'èxit del club de lectura en francès. Recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al 20 de setembre la biblioteca iniciarà el seu horari d'estiu. Les portes obren de dilluns a dijous a les tardes i els divendres al matí. L'equipament es mantindrà obert durant els mesos més càlids per actuar com a refugi climàtic per la ciutadania. I més coses, perquè a partir de demà els joves rubinencs es poden inscriure en les activitats de la nova edició de l'Estiu Jove. Es tracta d'una programació que ofereix propostes de cara als mesos de juliol i setembre. Inclou tallers creatius, activitats esportives i formatives i també espectacles. Ens ho explica la Paula Iglesias.
10: Pel que fa a la formació, s'ha programat un curs de premonitors per a joves d'entre 15 i 17 anys, que es farà del 30 de juny al 3 de juliol. També el curs de monitor adreçat a majors d'edat i una formació de preparació per a la prova ACTIC de nivell bàsic. I sobre les activitats culturals, hi haurà el lliurament de premis fora de pla, el Rubeo Rau Festival, l'INFES, el Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic, Terror i Freak, i el retorn del Peacock Rubí Art Festival. També hi haurà un karaoke al casino el dia 24 de juliol, que acollirà els monòlegs de Clara Ingold i de Xavi Franquesa. I destaca més l'actuació del Mag Lari al Teatre Municipal Lasa el 13 de setembre. Més coses d'aquesta programació. S'han preparat tallers a la fresca, de cuina mediterrània d'estiu, les matinals a la Torre Bassas o les trobades d'Urban Sketching per descobrir la ciutat des d'una mirada artística. I en darrer terme, l'esport també està present en aquesta programació de l'Estiu Jove. Els joves podran participar a tornejos de bàsquet 3x3 i de futbol, a les Torre Olimpíades, a les sessions d'iniciació a la boxa, a les activitats aquàtiques a la piscina del Duincem 25 de setembre o a les sortides a Salting Rubí. Cal destacar, a més, que durant els mesos de juliol i setembre seguiran els assessoraments que ofereix la Torre Bassas durant tot l'any, com ara el formatiu, laboral, emocional, d'habitatge, de diversitat sexual i de gènere, salut sexual i de prevenció de les addiccions. Podeu consultar horaris i on es fan totes les activitats de l'Estiu Jove d'aquest 2026, així com formalitzar les vostres inscripcions a partir de demà dimarts a rubijove.cat.
1: Això és tot pel que fa a l'informatiu vespre de Ràdio Rubí, aquest primer informatiu de la setmana del dilluns 15 de juny. És pràcticament ja un quart de nou del vespre i la programació de l'emissora municipal continua amb els esports del Sis Colara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, tu, que ens posem en marxa. Benvingudes, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, quant als esports rubinencs, a quarts de dues de la tarda. Un dilluns en el qual passem ressaca de l'últim cap de setmana amb competicions oficials pel que fa als equips de la nostra ciutat, amb un gran èxit, evidentment, una gran festa com no podia ser d'una altra manera. Ascens a la tercera catalana del Joventut 25 de setembre. Bé, el filial del conjunt que el seu primer equip el té a primera catalana l'any que ve, que disputarà la competició en la segona de les categories per la cua, diguem-ne, del futbol català després d'haver superat l'eliminatòria a la penya recreativa de Sant Feliu. Tema principal per aquest programa en el dia d'avui, en el qual també mirem cap a un diumenge de festa. Es deia adeu, en certa manera, ja no de manera oficial, perquè ja es va fer en el seu moment, sinó que a la temporada en bàsquet. El 3x3 que tanca l'any per al CEP Sant Jordi Maristes i Regina Carmeli, un 3x3 ciutat de Rubí que ha arrelat sense cap mena de dubtes a la nostra ciutat. També en parlem en aquest programa, en el qual, com ja és habitual en aquests últims dies, el que farem serà escoltar un altre podcast d'aquest format, el No hi ha distància, per conèixer en profunditat el futbol femení. Vinga, arrenquem!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem amb aquesta alegria que es va allargar durant dissabte tarda, dissabte nit. Déu-n'hi-do, s'ho mereixien els jugadors del Joventut 25 de setembre, el filial que després que l'any passat es quedés a les portes va caure en la final de la promoció d'ascens. En aquesta ocasió sí que ha pogut certificar la seva presència la pròxima temporada a la tercera catalana després de superar la penya recreativa de Sant Feliu amb un global de 3-0. Guanyaven 0-2 en la el passat cap de setmana al Baix Llobregat, 1-0, victòria aquest dissabte a casa. Victòria treballada, en la qual l'arrencada del partit va ser de nervis, sabien que es jugaven molt i això va tenir com una miqueta encara aturadets, sense estar còmodes els d'Abde Tajrifet, l'entrenador del Joventut 25 de setembre. Conforme passaven els minuts, el rival no podia ficar-se a l'eliminatòria amb un gol i això els va fer créixer, cada cop una mica més còmode. A la segona meitat van tenir bones ocasions fins que Joel Luna, al minut 30 de la segona meitat, feia un golaç amb un xut molt llunyà, aprofitant que el porter rival estava avançat. 2-0 va fer esclatar l'alegria, en l'últim quart d'hora poca cosa, poc patiment i celebració absoluta, fins i tot amb l'entrenador, que li van tallar els cabells allà mateix, al terreny de joc del municipal del 25 de setembre, un update amb Xerrifet, amb qui que parlàvem, i evidentment no podia una altra cosa que mostrar-se ben content del que havia viscut.
2: Pues muy felices, muy contentos y sobre todo muy, muy agradecido con los chavales, que se lo merecen y por fin han conseguido su triunfo.
3: ¡Qué alegría, qué fiesta, qué bonito todo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Llevamos todo un año luchando, sabíamos de las dificultades de la liga que teníamos, sabíamos que nos iba a tocar estar en playoff, sabíamos del rival que nos iban a tocar también y la dificultad sobre todo, pero sobre todo sabíamos de la confianza que teníamos, el equipo que tenemos y muy orgulloso de ellos, muy orgulloso.
3: Oye, el equipo ha funcionado, también la gradería, esto es maravilloso aquí en el 20.
2: Sí, sí, en el 25 de septiembre una cosa que no te vas a perder es el tema de la afición, las fiestas y sobre todo sentirte en familia.
3: Es que es una familia, es una fiesta, cuando ha habido el gol, todo el mundo ha ido hacia allí.
2: Sí, sí, sí, es que tener esta afición, tener esta gente y saber que siempre te van a estar apoyando, la verdad que es un lujo.
3: ¿Cuanto al partido? Sabíamos que veníamos muy bien, lo hemos tenido que trabajar, 1-0 para casa, perfecto, ¿no?
2: Sí, sí, sabíamos que iba a ser complicado, la primera parte no nos estaba saliendo nada, hemos sido bastante imprecisos, teníamos muchos nervios, la segunda parte hemos intentado calmar las cosas, hemos cambiado la formación y a partir de ahí hemos empezado a ir a dominar poco a poco. El otro rival también se estaba dejando, el cansancio también hace mucho y nosotros pues, al final somos un equipo de jóvenes que no paramos de correr, que estamos ahí al acecho y si no te das una oportunidad te matamos.
3: Bueno, pues escucha, la próxima temporada, tercera catalana, habrá que hablar con el presi, que lo tenemos cerca, pero vamos a ver cómo se plantea, qué bonito, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que es un objetivo que teníamos ya hace tiempo. El año pasado ya estuvimos cerca y la verdad que es algo increíble. Y nada, darle las gracias a toda la gente, darle las gracias a Vargas, al Esteban, que siempre han estado ahí, a Presi, que siempre fue el primero en darme la primera oportunidad, que fue ahí en el Rubí. Y bueno, y ahí ahora a darlo todo.
1: Festa, festa sense cap mena de dubtes, la que va haver-hi, la que hi haurà i la que ja comença doncs, a passar per començar a pensar en el futur. I la tercera catalana, amb l'app de Touch Rifet i aquest filial del Joventut 25 de setembre que deixava així d'orgullós al president, a Juan León, amb qui també vam conversar.
4: Esto es lo que es un sentimiento, lo llevas dentro, la gente lo vive como si fuese suyo y es espectacular, como tú dices.
3: Claro, es que ahora estábamos escuchando, estabas a nuestro lado a Abde, el técnico, sí. Y qué emoción, qué bonito, más allá de lo que es el deporte en sí, todo lo que se vive.
4: Sí, y con esta gente tan joven que están empezando o se están iniciando y que los ves cómo trabajan, con qué ganas, con esa actitud que tienen y cómo arrastran esa juventud, es precioso. Y esto es lo que buscamos, esto al final es lo que buscamos, gente de Rubí que nos dé ese empuje y que nos dé esas ganas y que al final vayamos creciendo.
3: Claro, es que el año pasado se estuvo cerca, este año ya se ha subido, se ha conseguido, seguimos creciendo con gente de casa y tantos factores que apuntan tan bien al club.
4: Sí, este año, ya te digo, hemos peleado por 4 playoffs de ascenso, hemos tenido un ascenso. No creo que sea una temporada, el juvenil ha estado ahí segundo o tercero, ha sido una temporada grande para el 25. Se hayan conseguido más o menos ascensos, ¿no? Pero hemos estado ahí arriba en casi todas las ligas y creo que aquí la dirección deportiva, Esteban, Vargas, Sandy que ha estado, todos los que han estado han sumado y suman y suman y suman y seguiremos así.
3: Claro, es que ha sido un premio al fútbol, un premio con el ascenso que si no se hubiese conseguido no hubiese sido tan malo, pero además le sumas esta fiesta que están teniendo estos chicos.
4: A ver, si no se sube, los chavales sí que se les queda eso, esa cosilla como el año pasado, ¿no? Pero valoramos mucho el trabajo que se está haciendo desde la humildad, desde esa humildad de cómo estamos trabajando, que somos un club que no vamos a dejar de ser nunca de este barrio y con esa humildad pues vamos creciendo como se puede, como nos dejan también, però con unes ganes increïbles, sí.
1: Bueno, un creixement que ara es notarà encara més amb aquestes noves instal·lacions. Només falta, a partir d'ara s'ha de conèixer el dia en què començarà a instal·lar-se la nova gespa artificial per acabar d'arrodonir aquesta nova instal·lació a la nostra ciutat que farà una mica més gran aquest Joventut 25 de setembre.
5: www.radiorubi.fm
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubi.fm.
1: I anem ara a parlar del 3x3 de bàsquet, amb gairebé 300 inscripcions, jornada per dia 10 a la temporada espectacular, amb l'organització del Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi. Per això en parlem amb un dels protagonistes del Regina Carmeli, també membre de l'organització d'aquesta proposta 3x3 Ciutat de Rubí, Sergi Torreglosa, que per començar ens comentava que evidentment estaven orgullosos per la feina feta.
7: Molt bé, la veritat que molt bé, cansats, perquè el dia ha sigut molta calor, amb molta gent, però bueno, pavelló a tope, com sempre, o sigui que molt bé.
3: Clar, és que un està cansat, és normal, són moltes coses a fer, no?
7: Molts partits, molt d'organitzar les eliminatòries, el fet d'anar cap a un pavelló, cap a un altre, pues, també té el seu temps, però bueno, la veritat pues, que ha sortit tot força bé, el qual content.
3: Clar, és que t'anava a dir, com a segon tram de la pregunta, seria això, no? Clar. Tot, al final, veient el que s'ha vist, amb l'ambient, amb el bàsquet, amb la festa, aquí tot s'oblida, no?, l'altra part.
7: Sí, la veritat que sí. Ja acabant, pues, ja disfrutar el que queda, les finals dels grans, i ja està. Amb els petits hem disfrutat moltíssim, han vingut molts, està a tope, això, com cada any. O sigui que, super.
3: Clar, és que ara les finals ja comença a haver-hi menys gent, ja la tarda va passant, és una mica més cansat, però aquest matí amb els nens, allò dels pares, aquí al pavelló dels Maristes, que era espectacular,
7: Sí, que tu quan has vingut, Xisco, aquest matí, que era la primera hora, ja estava allà, això, ple a tope, Pues imagina quan estava a les 12, 12 i mitja. Estava això que no es podia ni caminar, era bé. O sigui que molt bé. Superbé, han vingut equips de fora també, o sigui que bueno, anem creixent cada any.
3: Clar, és que és això, no? La promoció del bàsquet, que és el que voleu, és el que s'aconsegueix, que al cap i a la fi és el vostre objectiu.
7: Sí, totalment, que es mogui el bàsquet a Rubí i que bueno, que es vagin coneixent cada any una miqueta més.
3: I dèiem, anem amb els números, no? Hem arribat als 300, si fa no fa, no? D'inscripcions al final, de jugadors, jugadores...
7: Ben bé, no sé, però sí que és veritat que aquest any sí que hem agafat un equilibri de masculins amb femenins, hem estat molt equiparats, o sigui que això jo crec que al cap i a la fi hi hagi més o hi hagi menys, l'important és que tothom jugui, és a dir, que hi hagi categories de femení i de masculí i que podem competir totes les categories perquè hi ha equips.
3: Exacte, o sigui, s'ha pogut fer en totes les categories...
7: Sí, a veure, amb algunes hem tingut que ajuntar, perquè clar, és que també ens trobem en l'època de selectivitat, ens trobem en l'època d'exàmens finals, hi ha moltes categories que clar, que s'estan jugant també moltes coses i per això a vegades és impossible. Però sí que és veritat que amb el tema femení i masculí aquest any sí que hem aconseguit equiparar-lo moltíssim.
3: I a més, el que tu deies, gent que ha vingut de fora, que també això li dona una qualitat a més, no és que si només fos de Rubí seria igual, però això li suma, no?
7: Jo crec que sí, i a més que es nota, perquè quan estan jugant els partits es nota que, ostres, que s'ho prenen en sèrio i que venen aquí a guanyar. Sí, que venen aquí, a més, passar-s'ho bé, però també a competir.
1: Doncs la quarta edició que manté aquestes 300 inscripcions, si fa no fa, per tant, bon camí d'aquest 3x3 bàsquet Ciutat de Rubí, que s'estableix com el final de temporada i una gran festa per a la nostra ciutat. Amb aquesta informació, nosaltres que marxem en el dia d'avui, rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Sisco Lara García. Ara us deixem amb aquest podcast No hi ha distància del futbol femení.
0: Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega d'això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions, que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, tres vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut quatre fills i quatre parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de l'incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen tres vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, a les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Llavors, qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta tota les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte en el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair, que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte

0: també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no?, tots aquests cops en l'impacte, i sobretot això, no?, que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
1: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
0: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar, i per tant té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals, i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no?, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià, i per tant el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no?, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
1: Doncs escolta, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.
1: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. També pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Això és Musical Express, tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Programa que fem des de l'estudi número 2. Mitja hora de la millor música americana i el millor country. I mitja hora del millor pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre amb tu, Francesc Vila. Avui comencem amb Musical Express amb una novetat molt esperada. Ja tenim, millor dit, nou treball del cantant de San Benito. Des de l'estat de Texas ens arriba Charlie Crockett amb el seu nou treball, que hem estret aquesta peça anomenada My Life, Drink of Wine. Nou treball d'un dels grans que també ens encanta aquí el programa, Charlie Crockett.
2: Come drink with me and we'll forget the troubles that we know. After all, what is life but a hard

Estem recordant música de John Michael Montgomery. Des del seu treball What I Do, I'm Gone Nothing Us Us. Segueixes com no, sintonia Música Express. Segueixes com no, sintonia Ràdio Rubí 99.7 FM. Els dilluns toca country. Ascendem cap a Chip Taylor, això es diu Getting Older Looking Back.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. It's been a long and winding road. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Estàvem escoltant abans música de Dirty Wash amb Mama Knows the Highway. I ens anem ara cap a estat de Maryland per sentir Mike Custer. Això es diu Think It's Great, Be Good Away. Música ara de David Adams des de Texas. Això es diu One Honky Tonk.

és el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Ens trobem dintre de l'estat de Texas amb els Flatland Calvary. Never Coming Back. Segueix a Sintonia Musical Express. Segueix a Sintonia Ràdio Urbí 99.7 FM. Correu electrònic o qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o alguna sugerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. No ens movem de Texas per anar ara cap a la ciutat de San Benito, on ens arriba ara William Bengman. Això es diu In the Dark.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Segona part del programa, on entra el millor pop rock dels 70s i 80s i també on entra el millor rockabilly. Això es diu The Memphis Rockabilly Band. La peça en concret es diu I Wanna Tell On You.

Sèptim treball del multi-instrumentista, compositor i productor anglès Mike Oldfield. Publicat per Virgin Records l'any 1982. Això és la cançó que dona títol al seu treball. Això es diu Five Miles Out. Segueixes com no sintonia musical express. Pop rock dels 70s i 80s. La millor música assegurada els dilluns de 9 a 10. Que surt des d'aquí, de l'estudi número 2. Una mica de blues. Blues que es porta Etta Golden amb Smoke and Honey.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Música d'Express.

0: treball del Darius Boston. Treball que s'anomena com ells Boston, disc de platí i més de 16 milions d'unitats al món vengudes. Això es diu Smoking. Segueixes o no? Sintonia Musical Express. El millor pop rock també dels 70s i 80s.
1: The Best American Music and Country Hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Ràdio Rubí FM.

Si ets aficionat a les pel·lícules de terror, ja has conegut aquesta peça. Banda sonora de la segona part de The Conjuring. Això és The Conjuring 2, Caso Enfield, amb el matrimoni Ed Warren com a protagonistes. El grup és els The Hollies, la peça anomenada Bus Stop. Et recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fes alguna suggerència a musicalexpressrubi@gmail.com. Segon treball dels Police, això es diu Walking on the Moon.

Segon treball dels Police. Des de la regata de Blanc, això es diu Walking on the Moon. Deixem la música dels Police per soltar una mica de soul amb Emily Blue. Això es diu Trout My Soul.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Una de les introduccions més brutals dels Fleetwood Mac. La peça es diu Dreams. I amb aquesta peça ja em despedeixo de tots vosaltres fins al proper dilluns. Un plaer acompanyar-vos, com sempre, aquí al micro i punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 11 de la nit.

El futur pont de Rubí preveu cosir la ciutat a banda i banda de la Riera amb 5 noves connexions, 2 ponts per a vehicles i 3 passarel·les per a vianants per facilitar la mobilitat i acompanyar el creixement previst a la zona de Campujol. Veïns per Rubí reclama planificar una rehabilitació integral del pont del carrer Cadmo i alerta del deteriorament visible de part de l'estructura, mentre l'Ajuntament assegura que ja estudia una solució tècnica per intervenir-hi. Arriben restriccions d'aparcament amb motiu de Sant Joan i la Festa Major. Les Cardívol i el Rubí Forma quedaran parcialment fora de servei durant diversos dies i també s'afectaran punts de recàrrega de vehicles elèctrics. En esports, el 20B assoleix la tercera catalana després de guanyar la penya recreativa Sant Feliu dissabte passat.

0: Entrar a matèria primer, volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes, començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compte aquesta zona interior perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana, avui dilluns, amb fortes retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Hem de destacar també una incidència. Parlem d'un accident al carril esquerre de la Ronda de Dalt, a la B20, a l'altura de la Meridiana, que en sentit Llobregat doncs provoca molta lentitud en tot el seu tram. Retencions en sentit sud que arriben fins a Pedralbes. També hi ha retencions en sentit nord des de Sant Gervasi fins la Trinitat. Pel que fa a la Ronda Litoral, retencions també des de Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al nus de la Trinitat i en sentit sud retencions des d'aquest mateix punt fins la Barceloneta. Destaquem també intensitat a la circulació també arreu del Vallès amb retencions intermitents per la C58 amb cues des de Sant Quirze, també a la C17 i C59 hi ha un quilòmetre a Parets i Caldes de Montbui i també a la AP7 que en direcció Tarragona deixa congestió des de la Roca fins a Barberà i lentitud també per la C16 pels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Finalment, des del Llobregat, cal recordar que continuem amb retencions habituals per la B23 des del Papiol també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa el municipi en dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
1: Un element molt important de les ciutats és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tot una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera, la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la via a Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C14, 13 i la P7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny, el pròxim dilluns 22 de juny.

0: I veïns per Rubí reclama planificar la rehabilitació del pont del carrer Catmo. Seguim xerrant de ponts. L'Ajuntament assegura que ha encarregat a una empresa especialitzada l'estudi d'una solució per a la Junta de Dilatació de la Infraestructura. El grup municipal havia alertat durant el ple del mes d'abril del mal estat d'aquest element del pont i havia demanat la seva reparació o substitució. En resposta escrita als prets i preguntes, el govern municipal ha explicat que ja està estudiant una actuació. El portaveu de Veïns per Rubí, Toni García, ha defensat a l'espai i els grups municipals opinen que el pont necessita una actuació més ampli i ha recordat que el seu grup ja havia impulsat fa anys una moció per revisar l'estat dels ponts de la ciutat. Segons García, al pont del carrer Catmo es poden observar elements deteriorats a la part inferior de l'estructura i considera que cal planificar-ne la rehabilitació.
1: En el cas del pont del carrer Catmo sí que es veu la part inferior, doncs que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó. És un pont que s'hauria de rehabilitar, que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació.
0: Veïns per Rubí defensa que aquesta rehabilitació hauria d'arribar durant els pròxims 4 o 5 anys. Tot i això, García també ha evitat generar alarma i ha remarcat que no considera que hi hagi un risc imminent de col·lapse. De moment, segons el grup municipal, l'Ajuntament no els ha traslladat cap calendari concret d'actuacions més enllà de l'estudi encarregat.

0: L'alcaldessa Ana María Martínez ha avançat els detalls de la Festa Major 2026. La celebració mantindrà l'essència i el model dels darrers anys, però incorporarà alguns canvis, tant voluntaris com obligats. Entre les novetats, hi haurà ajustos en els horaris d'algunes activitats per evitar les hores de més calor. També s'introduiran concerts de pagament que es faran entre la sala i l'amfiteatre del castell i que vos hem estat explicant els últims dies. Els criteris per decidir quins espectacles seran gratuïts i quins requeriran entrades són tècnics, però l'alcaldessa ha recordat que el sector musical està canviant i que en alguns casos la demanda parteix dels mateixos artistes.
1: Hem patit molt alguns anys que hem volgut portar gent que ens havien demanat, joves o grans, és igual, i hi ha molts artistes, molts, que no volen ni sentir-ne parlar de concerts gratuïts, molts. Molts. Bueno, us en faríeu, creu,
2: sí.
1: De les llistes que ens passen dient amb els nos i amb els sis.
0: Segons el govern municipal, una altra de les raons per implantar concerts de pagament és evitar l'acaparament d'entrades gratuïtes i garantir que les localitats arribin a persones realment interessades després d'experiències com la del concert de Rosario de l'any passat. Pel que fa a la venda d'entrades, també hi haurà canvis. Per evitar les llargues cues que s'han produït en altres ocasions a la sala, com amb els concerts dels Pets per Festa Major o de l'Orquestra Mondragón al Festival R. Ràndut, s'habilitaran diversos punts de venda al vestíbul del Teatre Municipal. Entre els canvis obligats destaca la no utilització de la plaça Salvador Allende com a espai per a les activitats destinades al públic jove. La decisió respon a motius de seguretat relacionats amb els problemes estructurals de l'aparcament subterrani. Això ha obligat a redistribuir la programació en altres espais de la ciutat. De fet, les obres de reparació del pàrquing podrien haver començat ja durant la Festa Major. En aquest sentit, l'alcaldessa ha explicat que la plaça romandrà tancada al pas de persones.

I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, que són l'Escardívol i el Rubiforme. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas del Rubiforme, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arboretum del Parc del Castell, al carrer Castell, precisament, a partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny. No es podrà estacionar per facilitar l'entrada i la sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforme i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el 23 de juny i l'1 de juliol, ambos dies inclosos.

0: esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Sisco Lara García.
1: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve al filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa! Tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.

El futur urbanístic de Rubí passa per superar la barrera de la Riera. El nou POUM incorpora 5 nous passos entre ponts i passarel·les per connectar millor els barris i preparar el creixement de la ciutat. El president local del Partit Popular, Juan José Giner, es prepara per optar per tercera vegada a l'alcaldia de Rubí amb una candidatura que posa la seguretat ciutadana com un dels principals eixos polítics. La pintora rubinenca Isabel Gallar s'acomiada de l'exposició Pintar horitzons de la natura, una mostra que recorre 45 anys de trajectòria artística i una vida marcada per la superació, la memòria i el vincle amb Rubí. En esports, des de dissabte al 20B, és equip de Tercera Catalana.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa la ciutat, el municipi, en dos. El futur Pont preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medra.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són una que unirà l'aparcament de l'Escordívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera, la que construirà la B Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que està a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta al carrer de Josep Serra i al carrer de la Font de la Via a Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i la P-7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny del pròxim dilluns 22 de juny. I en la plana política, el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc ha rebut un suport explícit de la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la Biblioteca Municipal més Martí Tauler el divendres passat. Escolta'm, Fernández.
2: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Este es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
0: Per la seva banda, el polític rubinenc, durant la seva intervenció, va insistir en l'aposta per la seguretat ciutadana com un dels eixos de la seva futura campanya.
3: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar. ¡Vamos a por la alcaldía!
0: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del PP de Catalunya, una cita que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juny. El conclave servirà per revalidar el polític tarragoní com a president regional del partit, ja que no s'hi ha presentat cap altra candidatura. I qui també tornarà a ser candidata és l'alcaldessa Ana Maria Martínez, que encapçalarà les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya en les eleccions municipals de maig de 2027. La primera edil té la intenció de revalidar l'alcaldia i dirigir la ciutat un quart mandat, però explica que els mecanismes interns de campanya s'activaran només uns mesos abans dels comicis i que fins aleshores li queda molta feina a fer i projectes que acompanyar.
4: Això és el que em mou. La feina per la ciutat. Crec que encara tinc molta, molta energia, tinc molt, la il·lusió, crec que mantinc intacta la il·lusió del primer dia i tinc moltes ganes, i això és molt important per poder pensar que pots encapçalar el projecte de la, per la teva, un projecte com el nostre per la meva ciutat.
0: La primera edil també explica que la decisió de tornar-se a presentar ja ha estat compartida i contrastada amb el primer secretari del PSC, el president Salvador Illa. I la pintora rubinenca Isabel Gallard, de 84 anys, afronta els darrers dies de la seva exposició Pintar Horitzons de la Natura, que es pot visitar fins avui a l'espai Francesc Alujas. La mostra reuneix una selecció d'obres creades al llarg de 45 anys de trajectòria artística i esdevé també un recorregut per una vida marcada per la superació, l'amor per l'art i el vincle amb la ciutat de Rubí. Gallard va néixer a Rubí l'any 1942 i va treballar durant anys com a administrativa, primer a la notaria de Rubí i després en diverses empreses de la ciutat. Com moltes dones de la seva generació, va deixar temporalment la feina per dedicar-se a la família, però va tornar al món laboral perquè trobava a faltar l'activitat professional. La pintura, però, no arribaria fins als 40 anys. Després de quedar-se vídua, va trobar en l'art una manera de refer-se emocionalment i d'expressar els seus sentiments. Des d'aleshores, no ha deixat mai els pincells. L'exposició actual inclou 33 obres de temàtiques diverses, des de paisatges marins fins a composicions florals. Entre totes elles, destaquen especialment els quadres dedicats a les masies històriques de Rubí, una de les seves passions. Així ho va explicar Isabel Gallard al magazín Rubí al dia.
5: De masies n'hi tinc 8. Anàvem a dibuixar-les i llavors doncs acabàvem d'acabar el taller o casa, però anàvem, tinc 8. Paisatges, marines, flors que m'agraden molt, cabanyes, que també hi ha una mica de tot, una mica de tot. I barques i dibuixos amb aquarela, també n'hi ha algun amb oli, algun amb pastel i algun amb carbó. Hi ha una mica de tot,
0: Més enllà de la seva faceta artística, Gallard és també testimoni de moments importants de la història recent de la ciutat. Durant la Rierada de 1962, treballava a la notaria i va participar en la redacció de documentació relacionada amb aquella tragèdia. Avui, quan és a punt de complir 85 anys, continua plenament activa. Segueix pintant i comparteix els seus coneixements impartint classes gratuïtes d'aquarel·la al casal de la gent gran. L'entrevista completa amb Isabel Gallard es pot recuperar al web de Ràdio Rubí. I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, l'Escardívol i el Rubí Forma. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas de la Rubí Forma, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arboretum del Parc del Castell, al carrer Castell. A partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny no s'hi podrà estacionar per facilitar l'entrada i sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforme i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el dia 23 de juny i el dia 1 de juliol, amb dos dies inclosos.

0: En informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Sisko Lara García.
1: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular a la nostra ciutat. Han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta a la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3 organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb molt cites amb molts partits en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: I quan falten 30 minuts per arribar a les 9 del matí, és moment de saber quina és la previsió meteorològica de la jornada d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compte aquesta zona interior, perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC per saber quina és la situació del trànsit a hores d'ara amb Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Destaquen aquest accident que hi ha hagut a la ronda de dalt de Barcelona, on deixa encara un carril de circulació tallat a la via Julià en sentit Llobregat i que deixa retencions encara en tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A la mateixa ronda recordem, però, que encara hi ha cues des d'Horta fins a Pedralbes en sentit Llobregat i també de Diagonal fins al nus de la Trinitat de manera intermitent en sentit Besòs. Per altra banda, destaquem el Vallès encara amb retencions intermitents sobretot a la AP7, amb cues en sentit Tarragona, des de la Roca fins a Barberà i en sentit nord, entre Sant Cugat i el punt de Cerdanyola. També a la C58 té retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. Pel que fa als túnels de Vallvidrera, a la C16 hi ha retencions encara de 2 quilòmetres en direcció la Ronda de Dalt i pel Llobregat, la B23 continua amb retencions des de Molins de Rei també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

Preveu cosir la ciutat a banda i banda de la Riera en 5 noves connexions, 2 ponts per a vehicles i 3 passarel·les per a vianants per facilitar la mobilitat i acompanyar el creixement previst a la zona de Can Pujol. Veïns per Rubí reclama planificar una rehabilitació integral del pont del carrer Catmo i alerta del deteriorament visible de part de l'estructura, mentre l'Ajuntament assegura que ja estudia una solució tècnica per intervenir-hi.

Arriben restriccions d'aparcament a motiu de Sant Joan i la Festa Major. Les Cardívol i el Rubí Forma quedaran parcialment fora de servei durant diversos dies i també s'afectaran punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

0: Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa el municipi en dos. El futur POUM preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medrano.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tota una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són les següents. Una que unirà l'aparcament de l'Escardívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la via a Can Fatxó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C14, 13 i l'AP7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny, el pròxim dilluns 22 de juny.

0: I veïns per Rubí reclama planificar la rehabilitació del pont del carrer Catmos. Seguim xerrant de ponts. L'Ajuntament assegura que ha encarregat a una empresa especialitzada l'estudi d'una solució per a la Junta de Dilatació de la Infraestructura. El grup municipal havia alertat durant el ple del mes d'abril del mal estat d'aquest element del pont i havia demanat la seva reparació o substitució. En resposta escrita als Prets i Preguntes, el govern municipal ha explicat que ja està estudiant una actuació. El portaveu de Veïns per Rubí, Toni García, ha defensat a l'espai els grups municipals opinen que el pont necessita una actuació més ampli i ha recordat que el seu grup ja havia impulsat fa anys una moció per revisar l'estat dels ponts de la ciutat. Segons García, al pont del carrer Catmo es poden observar elements deteriorats a la part inferior de l'estructura i considera que cal planificar-ne la rehabilitació.
1: En el cas del pont del carrer Catmo sí que es veu la part inferior, doncs que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó. És un pont que s'hauria de rehabilitar, que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació.
0: Veïns per Rubí defensa que aquesta rehabilitació hauria d'arribar durant els pròxims 4 o 5 anys. Tot i això, García també ha evitat generar alarma i ha remarcat que no considera que hi hagi un risc imminent de col·lapse. De moment, segons el grup municipal, l'Ajuntament no els ha traslladat cap calendari concret d'actuacions més enllà de l'estudi encarregat.

0: L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha avançat els detalls de la Festa Major 2026. La celebració mantindrà l'essència i el model dels darrers anys, però incorporarà alguns canvis, tant voluntaris com obligats. Entre les novetats, hi haurà ajustos en els horaris d'algunes activitats per evitar les hores de més calor. També s'introduiran concerts de pagament que es faran entre la sala i l'amfiteatre del castell i que vos hem estat explicant els últims dies. Els criteris per decidir quins espectacles seran gratuïts i quins requeriran entrades són tècnics, però l'alcaldessa ha recordat que el sector musical està canviant i que en alguns casos la demanda parteix dels mateixos artistes.
1: Hem patit molt alguns anys, que hem volgut portar gent que ens havien demanat, joves o grans, és igual, i hi ha molts artistes, molts, que no volen ni sentir-ne parlar de concerts gratuïts, molts. Molts. Bueno, us en faríeu, creu,
2: sí.
1: De les llistes que ens passen dient amb els nos i amb els sis.
0: Segons el govern municipal, una altra de les raons per implantar concerts de pagament és evitar l'acaparament d'entrades gratuïtes i garantir que les localitats arribin a persones realment interessades després d'experiències com la del concert de Rosario de l'any passat. Pel que fa a la venda d'entrades, també hi haurà canvis. Per evitar les llargues cues que s'han produït en altres ocasions a la sala, com amb els concerts dels Pets per Festa Major o de l'Orquestra Mondragón al Festival Errarandut, s'habilitaran diversos punts de venda al vestíbul del Teatre Municipal. Entre els canvis obligats destaca la no utilització de la plaça Salvador Allende com a espai per a les activitats destinades al públic jove. La decisió respon a motius de seguretat relacionats amb els problemes estructurals de l'aparcament subterrani. Això ha obligat a redistribuir la programació en altres espais de la ciutat. De fet, les obres de reparació del pàrquing podrien haver començat ja durant la Festa Major. En aquest sentit, l'alcaldessa ha explicat que la plaça romandrà tancada al pas de persones.

I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, que són l'Escardívol i el Rubiforme. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas del Rubiforme, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell, precisament, a partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny. No es podrà estacionar per facilitar l'entrada i la sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforme i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el 23 de juny i l'1

0: En esports, una última gran alegria en l'últim cap de setmana de competicions oficials. Sisco Lara García.
1: Temporada tancada amb un ascens consumat. El del Juventud 25 de setembre ve al filial que guanyava en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la tercera catalana del futbol masculí 1-0 a la penya recreativa de Sant Feliu i d'aquesta manera acabava de confirmar el que es veia durant tota la temporada com que era un equip de tercera catalana. En el global 3-0 després del 0-2 en l'anada i l'1-0 amb celebració inclosa un dissabte per recordar a les files del conjunt de la nostra ciutat i ara ja pensar en tercera catalana de cara a la pròxima campanya en un cap de setmana en el qual també hem tingut festa pel que fa al bàsquet. 3x3 amb gairebé 300 inscripcions en la quarta edició d'una proposta amb el Regina Carmel i el CEP Sant Jordi i els maristes treballant conjuntament per a la promoció i per al tancament d'una temporada de bàsquet. Festa, tots els resultats a 3x3 bàsquet a Instagram.

El futur urbanístic de Rubí passa per superar la barrera de la Riera. El nou POUM incorpora 5 nous passos entre ponts i passarel·les per connectar millor els barris i preparar el creixement de la ciutat. El president local del Partit Popular, Juan José Giner, es prepara per optar per tercera vegada a l'alcaldia de Rubí amb una candidatura que posa la seguretat ciutadana com un dels principals eixos polítics. La pintora rubinenca Isabel Gallar s'acomiada de l'exposició Pintar Horitzons de la Natura, una mostra que recorre 45 anys de trajectòria artística i una vida marcada per la superació, la memòria i el vincle amb Rubí. En esports, des de dissabte al 20B, és equip de Tercera Catalana.

0: La Riera de Rubí dona personalitat a la ciutat, però alhora és una barrera que separa la ciutat, el municipi, en dos. El futur Pont preveu que la ciutat creixi sobretot a la zona de Can Pujol i per aquest motiu està planificada la construcció de més passos per poder passar d'un costat a l'altre de la Riera amb facilitat. Dos ponts i tres passarel·les per a vianants. Així ho explica el tercer tinent d'alcaldia, Andrés Medra.
1: Un element molt important de la ciutat és la Riera de Rubí. La Riera de Rubí, com sabeu, doncs, travessa tot el nostre municipi. D'alguna manera, tradicionalment, ha trencat i ha separat els espais. Ara el que fem amb el POUM és generar tot una part d'habitatge molt proper a la Riera, però a la banda oest, de manera que tot això ho enllaçarem per la mobilitat sostenible amb passeres, ponts i altres elements que permetran cosir la ciutat en aquest aspecte.
0: Les tres passarel·les per a vianants projectades són una que unirà l'aparcament de l'Escordívol i la plaça del Marquès de Barberà, la segona entre la Llana i la plaça de la Sardana i la tercera la que construirà la B. Brown per unir les seves dues empreses. Aquestes tres se sumaran a la passarel·la ja existent que està a la via del

0: que va a la via del tren dels ferrocarrils de la Generalitat i que connecta el carrer de Josep Serra i el carrer de la Font de la Via a Can Fatjó. I els dos ponts per al pas de vehicles estan previstos en dos punts estratègics. Un a l'altura del pont de Can Claverí per afavorir l'arribada a la futura segona estació dels ferrocarrils de la Generalitat a la Llana i l'altre al final del carrer del compositor Wagner per donar una sortida més al polígon Rubí Sud cap a la C-14-13 i l'AP-7. El document del Pla d'Ordenació Urbana Municipal s'aprovarà inicialment en el ple de juny del pròxim dilluns 22 de juny. I en la plana política, el president local del Partit Popular i portaveu del grup municipal, Juan José Giner, es presentarà per tercera vegada com a candidat a les eleccions municipals. Tot i que l'anunci oficial no arribarà fins a la tardor, el polític rubinenc ha rebut un suport explícit de la seva candidatura per part del president regional en funcions, Alejandro Fernández, i altres càrrecs del partit. Ho va fer en un acte comarcal sobre seguretat ciutadana celebrat a la Biblioteca Municipal més Martí Tauler el divendres passat. Escolta'm, Fernández.
1: Una cosa que a mí me emociona especialmente, que es ver un lugar en el partido donde también las personas como Armand Querol, que durante tantos años lideró el proyecto aquí, hoy se suma como un peón más al servicio del proyecto del partido. Cuando eso ocurre, significa que además de haber proyecto que ha quedado claramente demostrado en las palabras del candidato, hay un hilo conductor generacional de respeto, de cariño, de reconocimiento al trabajo hecho y de mirada hacia el futuro. Ese es un proyecto que solo puede triunfar. Tienes todo nuestro apoyo y yo también, como Armand, me pongo como un humilde soldado a tus servicios.
0: Per la seva banda, el polític rubinenc, durant la seva intervenció, va insistir en l'aposta per la seguretat ciutadana com un dels eixos de la seva futura campanya.
2: Vamos a hacer que Rubí avance después de 50 años de políticas fallidas en materias de seguridad por parte del socialismo y ese buenismo progre. Ha llegado el momento de devolver la tranquilidad a nuestras calles, de apoyar sin complejos a nuestras fuerzas de seguridad y poner a los rubinenses honrados en el centro de la política. Queremos una ciudad donde las familias puedan vivir con tranquilidad, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo y donde quien incumple la ley sepa que habrá consecuencias. Es el Rubí que defendemos y por el que estamos trabajando día a día. No os vamos a defraudar. ¡Vamos a por la alcaldía!
0: El de divendres a Rubí va ser un dels últims actes públics d'Alejandro Fernández abans del Congrés del PP de Catalunya, una cita que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juny. El conclave servirà per revalidar el polític tarragoní com a president regional del partit, ja que no s'hi ha presentat cap altra candidatura. I qui també tornarà a ser candidata és l'alcaldessa Ana María Martínez, que encapçalarà les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions municipals de maig de 2027. La primera edil té la intenció de revalidar l'alcaldia i dirigir la ciutat un quart mandat, però explica que els mecanismes interns de campanya s'activaran només uns mesos abans dels comicis i que fins aleshores li queda molta feina a fer i projectes que acompanyar.
3: Això és el que em mou. La feina per la ciutat. Crec que encara tinc molta energia, tinc la il·lusió, crec que mantinc intacta la il·lusió del primer dia i tinc moltes ganes i això és molt important per poder pensar que pots encapçalar el projecte un projecte com el nostre per la meva ciutat.
0: La primera edil també explica que la decisió de tornar-se a presentar ja ha estat compartida i contrastada amb el primer secretari del PSC, el president Salvador Illa. I la pintora rubinenca Isabel Gallard, de 84 anys, afronta els darrers dies de la seva exposició Pintar Horitzons de la Natura, que es pot visitar fins avui a l'espai Francesc Alujas. La mostra reuneix una selecció d'obres creades al llarg de 45 anys de trajectòria artística i esdevé també un recorregut per una vida marcada per la superació, l'amor per l'art i el vincle amb la ciutat de Rubí. Gallard va néixer a Rubí l'any 1942 i va treballar durant anys com a administrativa, primer a la notaria de Rubí i després en diverses empreses de la ciutat. Com moltes dones de la seva generació, va deixar temporalment la feina per dedicar-se a la família, però va tornar al món laboral perquè trobava a faltar l'activitat professional. La pintura, però, no arribaria fins als 40 anys. Després de quedar-se vídua, va trobar en l'art una manera de refer-se emocionalment i d'expressar els seus sentiments. Des d'aleshores, no ha deixat mai els pincells. L'exposició actual inclou 33 obres de temàtiques diverses, des de paisatges marins fins a composicions florals. Entre totes elles, destaquen especialment els quadres dedicats a les masies històriques de Rubí, una de les seves passions. Així ho va explicar Isabel Gallart al magazín Rubí al dia.
4: De masies n'hi tinc 8. Anàvem a dibuixar-les i llavors doncs, acabàvem d'acabar el taller o casa, eh? Però anàvem, tinc 8. Paisatges, marines, flors que m'agraden molt, cabanys, que també... Hi ha una mica de tot, una mica de tot. I barques i dibuixos amb aquarela també. N'hi ha algun amb oli, algun amb pastel i algun amb carbó. Uh-huh. Hi ha una mica de tot, eh?
0: Més enllà de la seva faceta artística, Gallart és també testimoni de moments importants de la història recent de la ciutat. Durant la Rierada de 1962, treballava a la notaria i va participar en la redacció de documentació relacionada amb aquella tragèdia. Avui, quan és a punt de complir 85 anys, continua plenament activa. Segueix pintant i comparteix els seus coneixements impartint classes gratuïtes d'aquarel·la al casal de la gent gran. L'entrevista completa amb Isabel Gallart es pot recuperar al web de Ràdio Rubí. I com cada any, la celebració de la Revetlla de Sant Joan i de la Festa Major comportarà afectacions als principals aparcaments de la ciutat, l'Escardívol i el Rubí Forma. El primer acollirà els bars de les entitats i els concerts de Festa Major, mentre que el segon es destinarà a la Fira d'Atraccions. Pel que fa a l'aparcament de l'Escardívol, no s'hi podrà estacionar ni aturar cap vehicle a partir de les 6 del matí de diumenge 21 de juny. En el cas de la Rubí Forma, la prohibició d'aparcar entrarà en vigor a les 8 del matí de dilluns 22 de juny, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan. També es veuran afectades les places d'aparcament situades a l'entrada de l'Arborètum del Parc del Castell, al carrer Castell. A partir de les 6 del matí de dilluns 22 de juny no s'hi podrà estacionar per facilitar l'entrada i sortida de vehicles de grans dimensions. Finalment, les persones usuàries de vehicles elèctrics han de tenir en compte que els punts de recàrrega de la fotolinera del Rubiforma i els de l'Escardívol quedaran fora de servei entre el dia 23 de juny i el dia 1 de juliol, amb dos dies inclosos.

0: En informació esportiva, l'esport rubinenc tanca temporada amb una última gran festa. Cisco Lara García.
1: Un dissabte de celebració amb un ascens i un diumenge de promoció de, en aquest cas, bàsquet espectacular a la nostra ciutat. Han deixat aquesta, doncs, lectura del cap de setmana als esports de la nostra ciutat amb l'ascens del 20B, el filial del conjunt de primera catalana, en el seu cas de la quarta, la tercera catalana, després de superar en la final del play-off a la penya recreativa de Sant Feliu en el partit de tornada 1-0 que guanyaven aquest dissabte amb festa posterior inclosa. I pel que fa al bàsquet 3x3 organitzat pels tres equips de la nostra ciutat, Regina Carmeli, Maristes i CEP Sant Jordi, de nou gran èxit amb gairebé 300 inscripcions en un diumenge de bàsquet, al matí per als més petits i a la tarda per als més grans, absolut, amb moltes cites, amb molts partits en format 3x3. Tots els resultats es poden trobar a la part d'Instagram del 3x3 Bàsquet.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
3: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la profe de la uni...
4: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
3: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila. Quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes. Put the blame on me, boys.
0: Put the blame on me. Les Hildes. La tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
5: És la una de la matinada.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

passant 3 minuts i mig de les 9 de la de matí i després del bloc informatiu encaram una nova part del Rubí al dia amb una segona hora que ens durà de l'empresa i el teixit econòmic local fins a la solidaritat i la sostenibilitat. Començarem xerrant amb el Xavier Pujol, que és president de Pimec Vallès Occidental, sobre els reconeixements empresarials que es lliuraran el pròxim 18 de juny a la Llana. Coneixerem com arriba aquesta edició i quin paper tenen dues candidatures de Rubí entre les 35 que opten als guardons. Després conversarem amb Milagros Calleja, que és presidenta d'Oncolliga Rubí, per fer balanç del sopar solidari que van celebrar divendres passat i conèixer com va anar una de les cites més destacades d'aquesta entitat. Tot seguit arribarà el Cada Residu Compte, l'espai que ens proporciona la xarxa i que avui tracta sobre com preparar balcons, terrasses i jardins per als mesos de bon temps amb criteris més sostenibles i sense disparar el consum. I completarem aquesta hora amb la secció d'esports i una nova recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai de debat amb la tertúlia per posar sobre la taula alguns dels principals temes que marquen l'actualitat, tant local com nacional i internacional. I a les 11, Belén Tierno agafarà el relleu per conversar amb Toni Privat, protagonista de la sessió mensual de l'Explica'ns el teu rotllo del grup fotogràfic Algra, i després serà el torn del cinema i les sèries amb Jacint Fornols i Víctor Pérez. Començam!

0: El pròxim 18 de juny al pavelló de la Llana de la nostra ciutat acollirà una nova edició dels reconeixements empresarials de Pimec Vallès Occidental, uns guardons que volen destacar el talent, la innovació i la força del teixit empresarial de la comarca i que té dues empreses rubinenques com a candidates. N'hi han 35, però dues són de Rubí. En xerrarem de tot això amb el president de Pimec Vallès Occidental, que avui el tenim aquí amb nosaltres, la Xavier Pujol. Bon dia i benvingut.
1: Bon dia.
0: Amb aquest any arribau a la quarta edició d'aquests reconeixements empresarials. Com han evolucionat aquests guardons des que van començar?
1: Doncs cada any tenim més participació d'empreses candidates que opten per les 7 categories que proposem. També des de l'inici va tenir una voluntat de fer-se itinerant al territori i així hem passat per altres ciutats de la comarca. I aquest any ens fa molta il·lusió estar a Rubí, que és un exemple de les ciutats i del dinamisme empresarial de la comarca.
0: Uh-huh. Sovint se xerra que el Vallès Occidental és una de les locomotores econòmiques del país. Què expliquen aquests premis sobre el moment que viu avui el nostre entorn?
1: Sí, el Vallès Occidental és la comarca més... seria el vagó, el motor de l'economia catalana, amb la potència que té la indústria per sobre de la mitja catalana, i la indústria sabem que porta, i Rubí és un exemple, amb tots els polígons que té i totes les empreses que representen amb els diferents sectors d'activitat però dintre de la indústria, perquè són llocs de treball de més qualificació, més ben remunerats, amb una cadena de valor que dona fortalesa al territori. Cada any, quan presentem l'observatori econòmic, les dades de la comarca estan per sobre de la mitja catalana i aquesta és una de les explicacions. I arribem en un moment amb molta incertesa a nivell global, com ja hem comentat en alguna altra ocasió, i això fa que estem en un marc que no podem predir, però tampoc està en les nostres mans, i per l'altra banda veiem que les empreses s'han acostumat a viure en aquesta incertesa, a gestionar aquesta falta de planificació a vegades que faria falta en un context més estable, però els microindicadors són correctes.
0: Mm-hmm. Aquest any, com dèiem abans, hi ha 35 candidatures, com nosaltres anunciàvem, hi ha dues de Rubí. És una xifra especialment significativa? Què diu de la vitalitat empresarial de la comarca?
1: Sí, al final són empreses i sé que se n'han quedat algunes més perquè s'havia d'acabar d'omplir una documentació que no tots han...
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, sí, això ho haurem de treballar millor per altres anys perquè se n'han quedat algunes en la cua, però vol dir que hi ha un interès. Un reconeixement sempre és una cosa agradable per qui el rep, i sabem de moltes empreses que han estat reconegudes en els reconeixements que fem aquí al Vallès Occidental o els que fem a Barcelona, tot Pimec, diguéssim, els ha ajudat a projectar. Han aprofitat aquest fet per noticiar-lo, però també per posar una miqueta en valor qui són, què fan, i donar-se a conèixer d'una manera, pensem, més significativa, que això els ha ajudat, així ens han transmès, i estem molt contents que així sigui. A part de reconèixer empreses, també ens agrada, quan hi ha notícies negatives, també s'han de dir, s'ha d'ajudar a resoldre situacions, però posar en valor aquelles empreses que ho fan bé ajuda en els altres, perquè la psicologia és molt important en l'economia, i veure aquelles empreses que ho fan bé amb les diferents categories que hi hem, anima una miqueta el nostre esperit.
0: Mm-hmm. Heu destacat públicament l'alt nivell dels projectes presentats. Què vos ha sorprès més de les candidatures d'aquesta edició?
1: Doncs les diferents categories que intentem reconèixer diferents àmbits, no?, d'innovació, de creixement industrial, de comerç, d'associacionisme, de formació, de talent, de joventut... sí que el tribunal ho ha tingut difícil a l'hora d'escollir, perquè realment no només hi havia nivells, sinó que s'han defensat bé el posant en valor aquelles motius pels que consideraven que mereixien aquest reconeixement. Per tant, estem molt contents pels que el guanyen, i ens sap greu per aquells que no, perquè també tenien nivell per poder ser reconegudes.
0: Mm-hmm. Ara deies que no ha estat fàcil triar els guanyadors. Quins són els aspectes que més pesen a l'hora de valorar una candidatura?
1: De cada una de les categories tenim en compte criteris diferents. Per això en el tribunal hi intervenen també, doncs, per exemple, en comerç, el president de comerç del Vallès Occidental i la tècnica, perquè mirem una sèrie de coses concretes, com arrelament al territori, que una certa antiguitat, un dinamisme, una involucració en l'activitat no només comercial, sinó també social de l'entorn, i en aquest sentit hem tingut diferents candidatures que avalaven molt bé aquest paper, a vegades també doncs, que formin part de gremis o associacions que dinamitzen, perquè del comerç de proximitat se'n parla molt, però té moltes dificultats, té molts reptes i creiem que s'ha d'abordar des de la Unió i llavors no només el comerç que fa una feina, sinó hem trobat moltes botigues i comerços que fan mercat, fan associació, fan gremi. Llavors, en el comerç mirem això. En innovació, doncs, si han presentat algun fet que és novedós i destaca per sobre dels altres. Hi ha empreses que tenen una trajectòria i que tradicionalment són innovadores, però potser en aquest moment no ha estat l'àlgid en aquest sentit, i altres que sí, que han tret maquinària nova, que han patentat processos nous, coses que serien que després podem presentar com a tal, no? El mèrit que han fet empreses industrials, doncs també que dintre del que les dificultats que trobem en la indústria, però que estan creixent, i tenim un bon exemple en la comarca d'empreses que amb dimensions petites, i una de les coses que defensem a Pimec és que per ser més competitives les empreses, i d'això també en parlarà l'Oriol Amat, que serà el qui participarà també en aquesta jornada, una miqueta de la dimensió de la PIME, i que és un factor de competitivitat. Llavors, les empreses industrials que poden agafar una mica més de dimensió també les ajuda a fer a ser més competitives, no? Llavors, amb indústria això, amb talent jove, doncs persones que han iniciat un negoci i, o a vegades són canvis generacionals i la persona jove és la que l'ha assumit i li dona un altre aire, no? Cada una de les bases té els seus criteris de valoració.
0: Uh-huh. Les categories d'aquest any, com ara ens explicaves, són molt diverses. Quina fotografia del territori dibuixen? Com tenim actualment el territori en aquest sentit?
1: El tenim bé. Al final hi ha moltes més categories que ens agradaria poder reconèixer, però també per fer l'acte lleuger no podríem fer 15 o 20 candidatures com a vegades ens sortirien. El primer any ho vam intentar fer amb més candidatures, però llavors has d'anar corregint aquest i per això algunes d'elles estan doblades o tenen diferents vessants que podrien agafar-se per aquí o per allà. Al final la fotografia també intenten tenir un reconeixement arreu del territori, és a dir, individualment les empreses, però que també hi hagi empreses reconegudes de diferents entorns dintre de la comarca, i en general ens pinta un escenari penso que molt més positiu, també ho volem traslladar així, del que les notícies a vegades ens diuen, no?
0: Una de les categories és l'impuls de la formació professional i el talent. Les empreses encara tenen dificultats per trobar perfils professionals?
1: Sí, és el primer punt en el que coincideixen totes les empreses quan fem enquestes de què és el que més et preocupa o quina és la dificultat més gran. Per sobre d'altres coses, el trobar persones que s'incorporin, sobretot quan són qualificacions de formació professional, diguem, d'instal·ladors, per exemple, no? Tenim el gremi d'instal·ladors, que a més aquí a la comarca s'està unint, i ja està Cerdanyola, Ripollet i Montcada s'ha unit amb el del Vallès, la part de Sabadell, que s'ha unit a la seva vegada amb la part del Vallès Oriental, perquè creiem que les entitats també han de ser més grans per ser més fortes, per poder donar millors serveis en els seus socis. I és un sector que cada any participa en les fires d'ocupació que es fan, per exemple, aquí a Rubí, també a Terrassa, a Sabadell, per captar joves que vulguin estudiar i que després s'incorporin en el lloc de treball. I llavors reconeixem aquesta categoria també per posar en valor la feina que fan algunes escoles o algunes entitats per fer més atractiu la formació professional, que és una font d'ocupabilitat, d'alta inserció i de gran necessitat a l'economia del nostre país, però que a vegades no hem sigut capaços, tant des de la banda de l'assessorament, potser, no?, de l'acompanyament dels joves cap a aquests plans d'estudis, com de fer-los atractius pels joves perquè s'hi vulguin apuntar.
0: Ara que xerres dels joves, també hi ha un reconeixement a l'empresari o empresària jove. Veieu una nova generació d'emprenedors amb una manera diferent de liderar?
1: Sí, i tant. Es parla molt del lideratge femení, en clau femenina, i crec que encara té recorregut, i no vol dir només que ho facin les dones, és una manera de fer. Els joves són la societat que està pujant i fan les coses d'una altra manera. I aquesta és una altra dels reptes que tenim, també com a PIMEC, estar en contacte amb la joventut, que és qui és el futur i qui fa les coses com ells consideren que les han de fer, que ja són... Nosaltres som migrants digitals, ells són nadius, ja tenen moltes coses incorporades, i igual que ho tenen amb temes de tecnologia, ho tenen amb trets culturals, maneres de liderar els seus equips, maneres de fer les coses més ràpid, i per tant no només hem de posar un valor, sinó aprendre d'ells, perquè són els que ens portaran cap endavant.
0: Això m'ha cridat l'atenció, la categoria de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral. Per què era important incorporar aquesta mirada?
1: Bueno, ja t'he dit que hem fet una mica d'agrupació d'algunes categories que en algunes edicions anteriors havien estat separades. Sí que la sostenibilitat és un repte que existeix no només com per obligació legal, sinó ens ho hem de creure, i cada vegada el públic, el consumidor, té més en compte aquests criteris, més enllà del greenwashing i del lloc que es faci una miqueta de cara a la galeria, sinó que hem de fer en termes de sostenibilitat mediambiental, però també econòmica i social, no? I llavors, amb aquesta mirada més ampla, incorporem altres variants, no?, com la diversitat, altres factors que ens ajuden a tenir, a poder valorar alguns trets que puguem apuntar aquests reconeguts que s'ho mereixin.
0: Mm-hmm. Entram un poquet més en la gala, si t'apareix. Què és el que trobaran les empreses i els assistents al pavelló de la llana el dia 18?
1: Doncs, primer, molta il·lusió. Trobaran molta il·lusió amb la que ho estem preparant i amb la que estem fent. Estem molt contents, a més, de poder-ho fer a Rubí, amb qui darrerament tenim molt bona relació. L'alcaldessa ens ha posat molt fàcil participar en les taules. L'any passat van venir a la inauguració del casino i ens l'havien ofert per fer... De fet, els reconeixements que ha fet l'Ajuntament ha estat allà. Però per l'aforament que volíem com a PIMEC i pel nombre de persones i, per tant, vehicles i la ubicació, se'ns quedava una mica limitat i ens van oferir aquest altre espai on penso que estarem molt bé per fer les tres parts, no? Que serà, un cop arriben i fan la inscripció, doncs l'acte començarà amb els parlaments institucionals, però després amb aquesta xerrada de l'Oriol Amat, que és el president de l'Observatori, economista reconegut, que ens parlarà... L'any passat vam parlar d'intel·ligència artificial. Tothom en parla i crec que se n'ha de seguir parlant, però aquesta vegada ens ha semblat més adequat donar aquest missatge, que, fruit d'un estudi que ha presentat PIMEC des de fa relativament poc, que la dimensió és un dels factors de competitivitat, comparar-nos amb altres països d'Europa i entendre quina és aquesta diferència que fa que, tot i ser amb dimensió petita, el nostre petit és més micro que el seu en nombre d'empleats i facturació, i això ens resta capacitat d'abordar projectes d'innovació, de tenir capacitat de finançament, d'abordar segons quines polítiques. Doncs l'Oriol Amat explicarà aquest estudi d'una manera breu i lleugera, i després ja anirem directament als reconeixements de les set categories que seran reconegudes. Hi haurà probablement, en principi està previst que vingui el ministre Hereu, per tant, això també ens afecta en l'agenda i en l'ordre, i com a personalitats, doncs això, tindrem el ministre Hereu, el conseller Samper, que és també del territori, vindrà el president de PIMEC, evidentment, i llavors, després dels reconeixements, farem un espai de networking que en el lloc on es fa aquest any, doncs, si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs podrem fer-lo a l'aire lliure i en aquest espai doncs, poder conversar d'una manera més amable amb la resta de les empreses, perquè pensem que el networking és important, no? Que ens parlem, comentem, compartim experiències i lliguem cadenes i fem relacions humanes, que les persones és la base de les empreses i de les entitats.
0: Per tant, aquests reconeixements també tenen una funció de generar xarxa i comunitat entre les empreses.
1: Sí, sí, sí, sempre busquem que hi hagi una part de coneixement, una part de reconeixement, en aquest cas, però també una part de xarxa social.
0: Uh-huh. Sí, sí. Ara que ens explicaves a la ponència d'Oriol Amat, quan es xerra de dimensió empresarial, normalment es diu que les pimes han de créixer per ser més competitives. Aquest és un dels grans reptes que teniu detectats?
1: Sí. Pimec sempre diem que no només identifiquem problemes, sinó que intentem proposar solucions i fer-ho des de la dada, des de l'estudi, des de no de les opinions, sinó d'allò que ens aporta el poder comparar, analitzar les empreses que tenim allà, aquí, estudiar empreses d'altres països. I si bé sempre diem que aquí som el 99,8% de les empreses, són pimes, no? També en el territori es compleix aquesta mitja. Que generem més del 70% d'ocupació i el 65% de valor afegit, la mitja d'empleats de les empreses, a Catalunya estem amb 3 empleats, si les agafem totes les dades agregades. Quan comparem amb països com Alemanya, com es diran a l'estudi, doncs, veiem que també té un percentatge molt gran d'empreses petites, però la dimensió d'aquestes petites no és tan micro com és aquí. I aquest factor, analitzem llavors el valor agregat que aporten les empreses, veiem que, doncs, ara no tinc les xifres exactes al cap, però més o menys a Alemanya estem als 60.000 euros per persona i aquí estem amb 30.000. Això està condicionant també la capacitat de remunerar que tenim a les nostres persones que estan treballant a les nostres empreses, no? I per tant de fer atractiu el lloc de treball per atreure talent i també de generar marge per tenir capacitat d'innovar, per obrir les portes a altres mercats, per tenir claus de finançament. Llavors, presentarem en l'estudi, doncs, aquestes dades que ens permeten comparar i propostes que ens poden ajudar. És una preocupació, no és tant la dimensió, sinó que per Pimec la competitivitat és una preocupació. Les empreses han de ser sostenibles i per ser on de ser competitives en un món cada vegada més global i entrellaçat. Si veiem que la dimensió és un dels factors que pot ajudar a ser més competitiu, doncs a partir d'aquí el que fem són tractaments, propòsits. Pues ara hi ha l'Accelera Creixement, que és un programa en el que també hi hem participat empreses de Rubí, que ajuda a fer aquest procés de creixement perquè siguin més competitives, sobretot en alguns sectors d'activitat on això és clau.
0: Mm-hmm. Els hi costa créixer a les empreses?
1: Sí, pel motiu que dèiem primer, que és trobar gent. Tenim en l'estudi que vam fer, perquè hi haurà qui diu, jo és que estic bé amb la meva dimensió, 7 de cada 10 empreses volen créixer, segons en l'estudi que vam fer. Per tant, n'hi ha més que volen créixer de les que no, però de les que volen créixer hi ha un 30% que identifiquen problemes per fer-ho, per sobretot trobar personal que els ajudi a més feina, necessiten més equip. Aquesta és una de les causes que tenen. Després hi ha altres barreres més burocràtiques, més de tipus tècnic, no? Però el primer és el personal.
0: Mm-hmm. Si haguéssiu de posar 3 paraules a l'estat actual de l'empresa del Vallès Occidental, quines serien?
1: 3 paraules, motor seria un, sostenible i resilient.
0: Les empreses del Vallès Occidental són cada vegada més sostenibles?
1: Penso que és un discurs que ha calat i s'hi està treballant. Nosaltres quan visitem empreses, abans tu trobaves de forma ocasional, ara ho trobes incorporat. A més, amb aquesta mirada més ampla, no de la sostenibilitat des del punt de vista només mediambiental, que moltes vegades ho associem a això, i s'hi està treballant molt, i amb temes d'energia també això ha ajudat a que calis, sinó també amb sostenibilitat econòmica i social, i incorporen mesures les empreses que de com tracten a les persones, de com miren el seu compte de resultats per ser sostenibles internament, però també en la seva cadena de valor, de cara als seus proveïdors i de cara als seus clients. Jo penso que sí, que tenim no sé quants segells, però la evidència, la realitat és que sí.
0: I ja per acabar, Xavier, què vos agradaria que s'endugués una empresa que assisteixi en aquesta gala, encara que no sigui premiada?
1: Ens sap greu, però no totes poden ser-ho. Esperem que totes les que han participat assisteixin, perquè el que voldríem, a part de reconèixer i d'emportar-nos aquesta il·lusió i aquesta referència d'aquelles empreses que ho han fet bé amb cada una de les categories, i això penso que ens anima psicològicament a veure que hi ha empreses que ho fan bé, que hi ha empreses que estan anant endavant, que hi ha empreses que, més enllà de sectors que tenen les seves dificultats, fan coses. I això és un dels missatges, no? Que hem de fer coses, hem de tenir una actitud, de tenir una il·lusió, i això està bé, fer xarxa, i que continua en PIMEC com a entitat que els pot ajudar també en aquest procés, tant de defensa dels seus interessos, en la mesura que són petites i mitjanes empreses, com en acompanyar-los en la millora de la seva competitivitat.
0: Molt bé, Xavier, doncs moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest acte que estàu preparant i com està la situació a hores d'ara al món empresarial del Vallès Occidental. Que vagi molt bé el dia de 8 i a veure si guanya algú de Rubí.
1: Sí, no puc dir qui, però pinta bé.
0: Pinta bé, anda, mira que bé, estarem pendents.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
5: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
6: Venga, Sofi, cap problema.
7: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
8: Tia, és que fort. Us ho has assabentat que la meva profe de la uni...
9: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
8: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara hem començat. Quin desastre.
6: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
9: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
10: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Divendres passat, Oncolliga Rubí va celebrar el seu segon sopar solidari al Celler, una cita que arriba en un any molt especial per a l'entitat perquè commemora el seu desè aniversari. Més enllà de la recaptació, l'objectiu també era fer visible la feina que fan cada dia acompanyant persones amb càncer i les seves famílies. En xerram amb la seva presidenta, Milagros Calleja. Bon dia, Milagros.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Com dèiem, divendres, vareu celebrar aquest segon sopar solidari. Quin balanç en feu?
1: Home, molt positiu. La veritat és que va anar perfecte. Va anar perfecte, la gent estava contentíssima, nosaltres molt emocionats, i va ser una bona celebració del desè aniversari.
0: Mm-hmm. S'han complert les expectatives que vos havíeu marcat pel que fa a l'assistència, la recaptació, la visibilitat?
1: Mira, sobretot la visibilitat i bueno, la presència, al final van ser 80, o sigui que van superar l'any passat, i estem contents. El lloc, bueno, va quedar preciós, la veritat. Les imatges del celler complet, estava maquíssim, estava maquíssim. I sí, sobretot la difusió que era molt important per nosaltres, com sempre, la recaptació també, però bueno, estava en un sopar, estava una mica més en segon lugar, però molt bé, la veritat.
0: Quan vau recaptar?
1: Pues mira, vam recaptar 4.400 euros.
0: Però no, està molt bé.
1: Sí, passa que hi ha gastos, eh?
0: Ja.
1: Hi ha gastos, però bueno, sí, llavors va fer l'Anna Tamayo, l'artista de la ciutat, ens va donar un quadre molt maco. El Condis ens va donar també un pernil. Uh-huh. L'Alba, la cantant que vam tenir, una actuació d'una cantautora, l'Alba, ens va donar també un disc, i llavors un sopar per dues persones de l'artesana. Per la qual
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí, els regals, vam tenir bastants regals. Uh-huh. I llavors el sopar, com sempre, el Pau Barceló, de l'artesana, és un artista.
0: Sí,
1: va ser un bon, molt bon sopar.
0: Uh-huh. Hi ha hagut algun moment del sopar que vos hagi emocionat especialment o que resumís l'esperit d'Oncolliga?
1: Bueno, el moment dels parlaments, jo, per mi, el moment, va parlar l'Anna Ferrer, l'Anna Ferrer, que era... La Yolanda Ferrer, que ella va ser la que la va impulsar fa 10 anys. Mm. Va ser la que va posar en marxa Oncolliga aquí, en Rubí. Mm-hmm. I, bueno, jo crec que explicar una mica la història pues, també és important.
0: Mm-hmm. Aquest 2026, com deies, celebrau aquests 10 anys d'Oncolliga Rubí. Si mirau enrere, què ha canviat més des dels inicis?
1: No, jo crec que els objectius són els mateixos, el que ha sigut diferents èpoques, no? Va començar amb molta força, llavors va haver una època que la situació va ser més complicada, sobretot al redor del Covid. El Covid doncs, va marcar una mica de calaix, i ara nosaltres portem 4 anys que estem en tot arreu, perquè ja sabeu que hem tingut molta acceptació i treballem molt en entitats, tant culturals com esportives. Estem sempre al centre de la ciutat en totes les activitats que ens conviden. Els voluntaris responen perquè, clar, nosaltres la Junta proposem, treballem i tal, però quan fem una paradeta tal necessitem dels voluntaris. Mm-hmm. I això funciona.
0: Mm-hmm. Sí. I què creieu que ha fet que tanta gent confiï en l'entitat?
1: Jo crec que la presència, la difusió, i que quan la gent ho necessita, Oncolliga respon. La Fundació Oncolliga en Terrassa hi ha tots els serveis i tothom que va està contentíssim. Jo no conec a ningú que no estigui content amb els serveis. És un servei, una atenció individualitzada que és molt important en un moment que es necessita, i tots els serveis, tant psicòleg com nutricionista, són dos dels serveis que més se demanen.
0: Uh-huh. Sempre insistiu en una idea, que ningú se senti sol durant el procés. Què significa, sí, aquest acompanyament per a una persona que acaba de rebre un diagnòstic?
1: Bueno, pues significa un apoyo important, i significa des de nosaltres la Junta també fem l'apoyo, luego tots els serveis que s'ofereixen és estar al costat, tant del malalt com de la família, perquè la família, els familiars i els cuidadors també necessiten aquest acompanyament, i luego les activitats que fem estan molt obertes, bueno, obertes a la gent que està malalta o familiars, per el Qigong i el ioga. Jo crec que hi ha una sensació de grup de mutua ajuda, no? El que estàs passant tu, jo l'he passat, o l'estic passant d'altra manera, en altra etapa, i això és important, aquest contacte entre ells mateixos, entre malalts, és molt important. Mm-hmm. No, ho veiem amb el grup de les gacetetes, que es van obsequiar, bueno, van fer un petit obsequi, que era un clauer, que era un cor, que estava fet per voluntàries nostres. Bueno, la veritat és que s'implica molt la gent.
0: Mm. Heu detectat noves necessitats en aquests últims anys? Hi ha serveis que hagin hagut de créixer, especialment perquè hi ha aquestes noves necessitats?
1: No, o sea, lo que sí que ha tingut que créixer és el de psicooncologia, que és potser el més demanat.
0: Mm-hmm. Mm. Milagros, ja per acabar, quin missatge enviaríeu a qualsevol persona que ara mateix estigui passant per un procés oncològic o que ho estigui passant algú de les seves famílies? Quin missatge enviau?
1: Que s'apropi a nosaltres, que no lo passi sol, perquè és molt important la companyia i l'acompanyament. És important reconèixer que tothom tenim els nostres moments. El moment que reps la notícia, pues, cada un respon d'una manera diferent, però és molt important saber que no estàs sol, que hi ha gent que preparada, sobretot que està preparada per poder fer aquest acompanyament, i que el que necessiti se l'atendrà.
0: Uh-huh. I com es pot col·laborar amb Oncolliga per la gent que ens estigui escoltant i que es vulgui animar?
1: Bueno, mira, es pot col·laborar sent voluntari i se pot col·laborar econòmicament amb una aportació puntual, mensual, aportació econòmica. L'aportació econòmica és important perquè és com tot el que dona, tots els serveis que ofereix Oncolliga, tot és gratuït. Clar, els professionals tenen que pagar i llavors hi ha una part d'investigació.
0: Milagros Calleja, presidenta d'Oncolliga Rubí, gràcies per atendre'ns avui.
1: Gràcies a vosaltres per tenir-nos sempre en compte.
0: I enhorabona, per aquests 10 anys de trajectòria.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga,
1: bon dia.
0: Adéu.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Vàter, polo.
6: Tenis, taula.
7: Rugbi.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: I avui, a cada residu compta, xerram de com preparar balcons, terrasses i jardins per gaudir del bon temps d'una manera sostenible i sense gastar de més. En aquest espai que ens proporciona la xarxa, la Marta Rubió, tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, compartirà idees pràctiques per reutilitzar materials, donar una segona vida a objectes que ja tenim a casa i convertir els nostres espais exteriors en racons més agradables i respectuosos amb el medi ambient. Consells fàcils, creativitat, economia circular i petites accions que demostren que, efectivament, cada residu compta.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
3: Hola, com esteu?
2: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, eh? Xules per fer amb residus o consells que ens poden
3: sí, fàcils,
2: anar bé, no?
3: Sí,
2: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Mm. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
3: Oh, ja venia molt de gust, eh?
2: Per tant, balcons, terrasses...
3: I és que el jardins, mini...
2: també, jardins, però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta
3: sí.
2: I la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
3: Exactament.
2: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser.
3: Exactament.
2: Doncs vinga, som-hi.
3: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
2: Vinga, primer pas.
3: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
2: Sí.
3: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
2: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
3: sí,
2: oi?
3: Sí, sí, una mica...
2: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
3: Que no tens espai ni per seure. Sí.
2: Per tant, com ho fem, Marta?
3: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, I això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
2: Uh-huh.
3: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
2: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten
3: sí.
2: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen... que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
3: és així
2: transforma-me'l,
3: sí.
2: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de,
3: mm-hmm,
2: de la indústria,
3: sí.
2: com estanteries, com a bases per plantes... És a dir, que imaginació al poder.
3: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA... I així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
2: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
3: important
2: que no eren tan fàcils de llançar. Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte a la taxa de residus, perquè ja saps que els vidres de la deixalleria a molts municipis sumen. Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
3: Exacte.
2: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
3: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
2: Ah.
3: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo què sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
2: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, es troben meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
3: també.
2: On pots trobar a cadires que algú no vol. de vegades la gent es desfà de dues cadires.
3: També.
2: A xarxes també?
3: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
2: Fatal, haurien de tocar
3: avises,
2: el telèfon. Sí,
3: avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i, o aplicacions també.
2: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Pensar, també. Primer

0: Mil coses.
1: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el
0: temps. Hem de trobar temps per ser més creatives.
1: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi? I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
0: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
1: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi. Dues perfeccionistes aquí,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
1: És un autoconvenciment.
0: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
1: Molt bé. Quan ja tenim l'espai dissenyat, amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost que sempre
0: hi
1: expliquem.
0: Sempre hi és el compost, no?
1: Què fem amb el compost?
0: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost i, bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
1: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
0: El teu llibre...
1: Exacte.
0: No?
1: Ai, anem cap allà?
0: Sí.
1: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: el temps dels esports amb el Cisco Lara i amb bones notícies. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Bon dia. Molt bones notícies.
0: Sí, boníssimes.
1: I tant, perquè hem de celebrar un ascens i hem de celebrar que el bàsquet, el 3x3, està arrelat, una altra vegada 300 persones participant, una gran festa, dia 10 al bàsquet, aquesta temporada més exitosa, sense cap mena de dubtes, en el cas del CEP Sant Jordi, doncs és un altre factor per alegrar-nos, sense cap mena de dubtes, perquè hi ha salut a la nostra ciutat esportiva i aquesta salut es reflecteix en els resultats, però també en d'altres factors que jo crec que, en termes generals, gairebé tothom considera molt més importants que no pas en si. Per exemple, la celebració d'un ascens, com el del Club Joventut 25 de Setembre amb el seu filial, que està molt bé, que l'any que ve estarà tercera catalana, que la veritat és que va ser una festa espectacular, que s'ho han merescut de bat a bat, perquè només el fet que li va fer ombra Ronin, que és una altra història, i menjava

0: part, mm-hmm. doncs els nostres han hagut de disputar aquesta promoció d'ascens. Jo crec que en qualsevol altre grup haurien acabat campions i haurien pujat de manera directa els jugadors que entrenen a l'app de Tapxirrifet, però van haver de, primer, doncs, desfer-se d'un rival, i com era l'Incresa Atlético, mentre que en la segona eliminatòria han superat la penya recreativa de Sant Feliu. Allà els van guanyar 0-2, aquí 1-0, gol al minut 30 de la segona de Joel Luna, per, diguem-ne, donar la tranquil·litat i afrontar l'últim quart d'hora amb una festa dins del camp i fora del camp, i després es va allargar, i es va allargar. L'entrenador el van tallar els cabells dins del camp.
1: Ah, definitiva. Sí?
0: Sí, sí, bueno, va ser la típica festa molt maca, que més enllà del resultat de l'ascens reflecteix la bona feina que s'està fent, eh? De base, de mantenir jugadors de la casa, que les coses funcionen i que la pròxima temporada estaran a Tercera Catalana, un club que no oblidem té el seu primer equip a la Primera Catalana, que l'any que ve estrenarà la gespa, en breu començarà, doncs, a canviar-se la gespa artificial i tot el recinte, que és un espectacle també, però aquest d'un altre tipus, sense cap mena de dubtes. Aquesta és la part de resultat. L'altre, el que dèiem, eh? Doncs 300 participants, una seixantena d'equips de 3 persones, 3-5 persones que formaven part cadascun dels equips del 3x3 bàsquet, sobretot el més destacable, l'organització de les 3 entitats de la nostra ciutat que treballen amb aquesta modalitat esportiva, CEP Sant Jordi, Regina Carmeli i els Maristes. Al matí, sobretot, va ser quan va haver-hi més de color, es podria dir.
1: Bueno, perquè estaven més els petits, no?
0: Era cistella petita, jugaven els nens, les nenes. Això feia que les mares i els pares estiguessin també a la pista, ple els Maristes de gom a gom. La veritat és que va ser un matí espectacular, molt de bàsquet, molt de riures, molt de passar-s'ho bé. A la tarda, doncs, no hi havia una afluència tan gran, perquè ja els grans ja funcionen d'una altra manera, però també, primer entre CEP Sant Jordi i Regina Carmeli, allà es van decidir les finals, que es van disputar els Maristes a mitja tarda, perquè va ser entre les 7 i quarts de 8 que es tancava aquesta quarta edició ja del 3x3 de bàsquet, que va camí d'arrelar, que va camí de tenir aquestes 300 persones per dir adeu a aquesta temporada del bàsquet a la nostra ciutat. Ara tothom a descansar, i a campus i coses d'aquestes, però tothom a pensar de cara a la pròxima temporada.
1: Mm-hmm. Molt bé, Cisco. Bon cap de setmana d'alegries que hem tingut.
0: Sí, sí, hem tingut unes quantes, i ja ens queda el pròxim petanca, poca cosa més, i després ja pensar en Setmana Santa i liquidar el tema.
1: Molt bé, estarem pendents. Moltíssimes gràcies,
0: Cisco. Que vagi bé. Fins ara.
1: I ara no marxin, perquè arriba la tertúlia i nosaltres vos deixem amb la recomanació musical del Robert Fernández.

0: Ara sí, ja ha arribat l'estiu. Pensareu que li passa al Robert? Doncs bàsicament no em passa res greu. Però si Estrella Damm publica el seu spot de la temporada, és que l'estiu ja ha arribat. Això sí, aquesta vegada no s'ha estrenat una nova cançó, sinó que se'n reutilitza un clàssic surfero de sempre i per sempre. Escoltem com sona l'inici d'aquest nou spot d'Estrella Damm.
1: Si van esta noche, ¿qué? ¿Qué plan?
2: Fiestas en el pueblo.
1: ¿Sí?
2: Sí.
3: Espera, espera, ¿no sabes qué día soy, tío? ¿No conocéis la historia del cañut?
4: No.
5: ¿De quién?
3: ¿El cañut?
4: No.
6: Con N-Y. No.
0: Així comença l'anunci al nou spot d'Estrella Damm. Sota la llegenda del cañut s'hi explica una història d'amor d'estiu envoltada de mística. Com escolteu, enguany l'anunci ha comptat amb moltes personalitats, entre les quals s'inclouen artistes musicals com les maresmesques Musca i Greta Farello, el Salty Balmes, que per cert iniciava aquesta peça fa moment amb el mític Fantastic Shine, que ja forma part de la iconografia pròpia de les cançons de l'estiu d'Estrella Damm, i també trobem d'altres artistes com per exemple Relsby. Entre d'altres personatges, personalitats, apareixen el pastisser Jordi Roca, actors i actrius com Laia Costa, Álvaro Cervantes, Iria del Río, Oriol Pla o Mireia Oriol, entre d'altres, i també futbolistes catalans com l'Eric García, la Clàudia Pina o el Marc Cucurella. Ja ha arribat l'estiu, sí, ha arribat l'estiu a ritme d'Estrella. I pensareu, si no tenen cançó nova, si no han creat una cançó especialment per aquesta campanya, quina és aquesta cançó que heu dit que recupera doncs aquesta campanya per refrescar i per donar-li un context definitiu musical a aquesta nova campanya 2026 d'Estrella Damm i de l'estiu? Doncs és aquesta mítica cançó que escolteu ja de fons i que ara escoltareu en primer pla. Recuperarem el mític tema dels Beach Boys, Would It Be Nice, el hit que obria, per cert, el magnífic i recomanable àlbum que heu de revisitar contínuament, Pet Sounds, un àlbum de 1966. Amb aquest tema dels Beach Boys i la sensació de que ja ha arribat l'estiu, us deixem amb aquesta recomanació musical. Gaudiu-la!

0: del debat en un dia en el que arriba ple i bastant farcidet de notícies. Bueno, gairebé com tots els dies, però avui tenim bastants temes per tractar, perquè fa no res hem sabut que hi havia acord amb l'Iran. També tenim temes per tractar sobre el POUM de la nostra ciutat, que està aixecant polseguera entre els diferents partits polítics, i també aquí a casa nostra en xerrarem dels diferents candidats que ja estem desgranant, perquè clar, no oblidem que d'aquí molt poquet començarà l'any electoral, la temporada electoral, i això pot ser la bomba que diem nosaltres, i hem començat a conèixer els diferents candidats, i aquest cap de setmana també hem conegut el del PP. Fa uns dies l'alcaldessa deia que es tornava a presentar també, i en una setmana que políticament, més que políticament, judicialment potser, serà mogudeta pels socialistes, i tot això també marcat per el Mundial de Futbol, que sé que als nostres tertulians els hi agrada el futbol, i en posarem una pinzellada d'aquest Mundial que tenim en marxa. La gent que vulgui telefonar-nos ho pot fer al 93 588 59 60. Recordem, 93 588 59 60, si voleu entrar aquí en directe. Començam a la tertúlia. Tenim amb nosaltres avui a la Xavier Ribas, a la Marta Casas, i ara mateix, en l'últim segon, acaba d'arribar el Jordi Margarit.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, bon dia? Tres.
2: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Jo, si us pareix bé, m'agradaria començar per lo més proper, per Rubí. La Riera ha donat personalitat a la ciutat, però també ha marcat una frontera interna durant dècades. Aquests dies hem estat coneixent, ja coneixíem coses, però aquests dies que ens han dit que ja tenien els suports per aprovar el dia 22 de manera inicial el POUM, aquest POUM planteja que el creixement de la ciutat